l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
1: I per acabar us farem una cançó que... que m'agradaria dedicar-li a Francisco, el català de la...

Gracias. Gracias. El Cristian, en Penny. Els gossos, el Franco, el Nacho, l'Oriol, el Roger, Jesús al baix, en Quimi a la bateria i en Enric Canada, la percussió. Tot xupi. Adéu, sóc el Penny.

0: tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou, és tot un plaer el poder compartir una estona de ràdio a prop amb vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. La primera d'elles serà amb la clarinetista i compositora Teresa Noguerón, que acaba de publicar el seu disc titulat Buit. I també tindrem amb nosaltres avui aquí a Actualicat el músic Chris Juanico, que també ens ve amb nou disc, Rosa des Vents. El programa Actualicat dona també avui la benvinguda a un parell d'emissores més que ens acompanyaran a partir d'aquesta setmana. Actualicat continua, doncs, ampliant la seva xarxa de col·laboradors. A partir d'aquesta mateixa setmana, Ràdio Vila de Viladecavalls i Ràdio Granollers se sumen a les emissions a través de la xarxa, reforçant així el compromís de l'espai amb l'actualitat musical en català i amb el territori. Benvinguts i benvingudes. Comencem, i avui ho fem amb Joan Reig i US Trip, que han publicat un senzill titulat La Cadira, una nova versió que neix de la voluntat de reivindicar la figura d'en Pere Tàpies i recuperar el seu univers irreverent i surrealista per a noves generacions. Joan Reig i West Trip, escoltem La Cadira.

0: Segui.
1: Les efemèrides, dia a dia, Actualicat.
2: Avui, les efemèrides de la setmana que va del 25 al 31 d'aquest mes de maig. El 25 de maig de 1962 neix el cantant nord-català Ramon Gual. Un parell d'anys més tard, el 25 de maig de 1964, l'empresari i promotor cultural Armengol Passola fundà el segell discogràfic Concèntric i la sala La Cova del Drac. El 25 de maig també, però de 2023, va morir el cantant valencià, fundador del grup Els 4Z, Lluís Miquel.

Més efemèrides aquí a Actualicat. Arribem al 26 de maig. El 26 de maig de 1960 neix el músic Víctor Ubiós, conegut artísticament com a Víctor Bocanegra. El 27 de maig de 1977, la Salseta del Poble Sec fa el seu primer concert al Parvulari Forestier del Poble Sec de Barcelona, en un míting del PSUC. El 28 de maig de 1979 neix Daniel Landry, líder del grup Landry. El 28 de maig també, però de 2005, els Inadaptats fan el seu darrer concert a la zona esportiva de Vilafranca del Penedès. El 28 de maig de 2017, Raimon fa també el seu darrer concert dels 12 que va oferir al Palau de la Música Catalana de Barcelona com a acomiadament de la seva carrera. El 28 de maig de 4 anys més tard, en 2021, es publica el disc A tope amb la vida, d'Oques Grasses.

0: Estem repassant les efemèrides de la setmana que va del 25 al 31 de maig. Arribem al 29 de maig. El 29 de maig de 1860 va néixer el compositor i intèrpret de piano Isaac Albéniz. El 29 de maig de 1945 neix el cantautor mallorquí Toni Morlà. El 29 de maig de 1961, Josep i Ignasi Espar, Josep Maria Massip i Francesc Cabana funden la discogràfica Adixa a Vic. El 30 de maig de 2021 va morir el guitarrista Ricky Sabatés. El 30 de maig d'un any més tard, 2022, Josep Tero presenta el disc Fugir i salvar-se al SIC de Barcelona. I arribem ara sí al 31 de maig. El 31 de maig de 1962 mor el músic i compositor Eduard Toldrà. El 31 de maig de 1965 fa la seva presentació oficial el cantant Guillem de Fac al Teatre Romea de Barcelona. El 31 de maig de 1995 neix la cantautora Clara Fiol, membre del trio Marala. I per últim us volem recordar que el 31 de maig de 2020 va morir el periodista Jordi García Soler, especialitzat en la nova cançó.
1: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.
0: La visita aquí i ara a Actualicat de la clarinetista i compositora Teresa Noguerón, que acaba de treure el seu primer disc en solitari titulat Buit. Hola, Teresa, i benvinguda aquí a Actualicat.
2: Hola, què tal?
0: Teresa, abans d'encetar la teva carrera en solitari, la teva trajectòria anava en un principi direcció música clàssica, no?
2: Sí, en un principi i també en un final, perquè jo continuo dedicant-me a la música clàssica. Jo vaig començar als 7 anys a l'escola de música del meu poble tocant el clarinet. I després, més endavant, doncs, vaig anar al Conservatori de Tortosa, on vaig fer allà el grau professional, i vaig continuar els estudis de superior a l'ESMUC, a Barcelona. I un cop acabats els estudis de superior, vaig decidir anar a fer un màster a Frankfurt.
0: Mm-hmm. I després també participaries en discos de gent com Blaumut, Caim Riba, Carles Casas, col·laborar també amb en Josep Carrera, Joan Manuel Serrat i la mateixa Sílvia Pérez Cruz, no?
2: Sí, sí, sí. Tot això, o sigui, la part de la col·laboració amb discos ha sigut perquè tinc amistat amb aquests artistes i m'han demanat de col·laborar tocant alguns clarinets i gravant alguns clarinets. I després amb artistes com Josep Carreras o la Sílvia Pérez o Andrea Bocelli, ho he fet a través d'orquestra sinfònica.
0: Després també vindria, i cal ressaltar, l'etapa de la formació Sommeliers. Tu vas ser una de les fundadores, el quintet femení Sommeliers, que encara continua en directe i enregistrant, no?
2: Sí, sí, sí. Quan vaig tornar de Frankfurt vaig tenir l'oportunitat de tocar un musical, on allí vaig conèixer intèrprets de violí i cello i vam decidir fer el grup. I després, amb els anys, aquests intèrprets han anat canviant, però el grup ha continuat fins a dia d'avui.
0: Mm-hmm. Hem fet un repàs al que ha estat la Teresa Noguerón abans d'encetar la seva carrera en solitari. I ara, Teresa, per on camina la teva sonoritat?
2: Pues ara mateix estic dedicant-me tant a la música clàssica, perquè continuo tocant amb orquestra perquè m'encanta, i després he decidit fer com la meva carrera professional individual, amb aquest disc buit, i és una mica un llenguatge més contemporani, barrejat també una miqueta amb un llenguatge cinematogràfic i cançó d'autor. Podríem definir-ho així una mica. Tot i que crec que el millor és escoltar-lo.
0: Teresa, òbviament el clarinet és el protagonista en aquest disc, però ho combines també amb d'altres instruments, no?
2: Sí, perquè volia buscar textures diferents i capes sonores diferents, i he comptat pues, amb un vibràfon, amb violes, amb cello, amb un fliscorn, amb un piccolo, amb un acordió, amb un cor infantil. Vull dir que he tingut molta sort de tota aquesta gent que s'ha volgut sumar al projecte i enriquir-lo.
0: On ha estat enregistrat i qui ha produït el disc buit?
2: L'hem enregistrat a l'estudi del Caim Riba, que es diu Angruna, perquè és molt, molt petitet, i me l'ha produït el mateix Caim Riba.
0: Has tingut també alguna que altra col·laboració, no?
2: El Caim ha fet totes les guitarres i percussions i baixos, i tots els músics anteriors que he nombrat són els que han col·laborat.
0: Mm-hmm. Ja per acabar, Teresa, també volem saber si ja estàs preparada per tal de presentar aquest el teu primer disc en solitari en directe.
2: Pues sí, la veritat és que em fa molta il·lusió, perquè la primera data que tenim confirmada és l'11 de juliol al Festival Eufònic, a les Noues Terres, a les Terres de l'Ebre, i la presentació oficial aquí a Barcelona serà el 23 d'octubre a la Casa Elisalde.
0: Doncs bé, ja us podeu apuntar a les vostres agendes aquests dos primers concerts confirmats de la Teresa Noguerón, que segur que anirà ampliant l'agenda de concerts de música en directe. Mentrestant, també que sapigueu que podeu trobar a les diferents plataformes digitals musicals el seu disc titulat Buit. Teresa, gràcies per haver-hi estat aquests minuts amb nosaltres, i el millor dels desitjos en aquesta nova etapa en solitari.
2: Gràcies a vosaltres per deixar-me un espai per poder explicar una miqueta de què va el projecte. Merci.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Les nostres recomanacions de música en directe per aquest cap de setmana. Comencem per divendres, a partir de les 8 del vespre, maig a la sala Razzmatazz 3 de Barcelona. A 9:15, Ros a la sala Elio Gabal de Barcelona i també Guillemino i Jovedri a la sala Taro de Barcelona també. A 9 del vespre, la Ludwig Band al Loco Club de València. A 10 del vespre, estaran els Minibus Intergalàctic a lo Submarino de Reus i Buos i Miquel del Roig a l'Amfiteatre Parc de Catalunya de Sabadell. I mitja hora més tard, a 11:15 de la nit, Carles Benavent Trio al Museu de Tortosa. Passem a dissabte, a partir de 5 de la tarda, Maria Jaume, Sexeni, Remei de Calafresc i Rudimentari, entre d'altres, al quarter general Luque d'Inca. També dissabte, a 7 de la tarda, Lecoq al Fortí de Sant Jordi de Tarragona. Mitja hora més tard, a 8:15, la Ludwig Band a la finca al Grau de l'Inquisidor de Gandesa i Alfred Garcia al Centre de Visites Família Torres de Pax del Penedès. A 8 del vespre, Blau Mut al Teatre Auditori de Granollers i la Gossa Sorda, les Testarudes i Trapella al recinte de concerts de Cunit. 9:15, Maria del Mar Bonet al Palau de la Música Catalana de Barcelona i Mayu i Carla Collado al New Fix de Barcelona també. Un concert més per aquesta hora, 9:15 del vespre, Tarta Relena, la Maria i Crua a la Torre d'en Nadal de Vilassar de Mar. A 9 del vespre, Obeses a Santa Quitèria de Sant Miquel de Campmajor. Continuem amb dissabte, a 10 de la nit, Joan Miquel Oliver a la plaça Calapruna de Pals. 11:15, Sopa de Cabra a la plaça del Soler de Sant Feliu de Pallerols. A 11 de la nit, Sandra Montfort, Bèrnia i la Xica a la plaça del Garrofer de la Xara de Dénia. Passem a diumenge, a partir de 4 de la tarda, Trèvol a la plaça del Cafè de l'Avern de Subirats. A 6 de la tarda, Tona Gafarot a la plaça Salvador Pagès de Vilavenut. També a aquesta mateixa hora, a 6 de la tarda, Massoni Calavento a l'Auditori de Girona. A 8 del vespre, recordeu, diumenge, Ginestà al Bar Bocata de Barcelona i, per últim, a 9 del vespre, Manu Guix a la plaça de la Catedral de Tortosa.
0: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.
1: Avui aquí, a les entrevistes d'actualitat, tenim la visita del músic Chris Juanico, que fa poquets dies ha tret al mercat el que és per ara el seu darrer disc. Porta per títol Rosa dels Vents. Hola, Chris.
2: Hola, què tal? Com estem?
1: Molt bé. Estàvem comptant abans d'encetar l'entrevista de quants discos en solitari té ja el Chris Juanico i havíem arribat a 15 més en recopilatori, no?
2: Sí. Ja fa un temps que m'hi estic dedicant a això, sense comptar tot l'època de Ja t'oiré i de Mena Ja trobar, que, bueno, diguéssim que uns amb els altres es solapen, però sí, en solitari són 15 treballs complerts, més un aquest recopilatori que va sortir el 2017, em sembla que va ser, però sí, són molts anys. De fet, el primer va sortir el 2003, imagina't, ja fa més de 20 anys, i aquí estem, seguim això, fent cançons i presentant-les.
1: El recopilatori amb 26 cançons, no?
2: Sí, bueno, el recopilatori va ser una manera de recollir pues, la feina feta en totes les etapes, també ja t'ho diré, val? Però també una manera també de poder posar o de, que veiessin la llum algunes col·laboracions, algunes feines que havia fet fora de circuit una mica, que si s'havien editat era d'una manera molt, molt discreta. I bueno, és això, sí, es deia 13 cançons desordenades, més 13 peces
1: retrobades,
2: retrobades. És un títol així una mica llarg, però sí, és un disc del 2017 que són 26 cançons, però no sé, he de fer recompte dels discos que treballs que he fet. Ja de les cançons que he fet tampoc ja no les tinc controlades, però crec que, no sé, d'haver-hi, he participat entre adaptacions, temes propis i algunes adaptacions de lletres i tal, uns 300 i pico de temes.
1: Cris, com surt la idea de posar una rosa d'esvens al punt més alt de la illa de Menorca?
2: Bueno, la veritat és que, com ja deus intuir, si més no ja us ho explico, el fet és que cada cop que en fem un treball nou, jo sempre busco una mica un punt diferencial, o sigui, un punt de partida, un nus on enganxar-me. Jo l'anterior treball que havia fet és un treball en el que vaig musicar poesia d'un amic, el Joan Francesc López Casanovas, que signava com a Pere Xerxes, és un llibre disc que es diu Cançons de Xerxa, i un dels poemes que vaig musicar es diu Tots els colors del vent, en el que el Joan fa un exercici molt interessant, que és posar un color a cada un dels vents, i de la rosa dels vents en fa una rosa de colors. A mi em va semblar una imatge molt maca, I això de la rosa dels vents em va començar a rodar pel cap, perquè si conceptualment entenem que la rosa dels vents és una representació de tots els vents que bufen, i en el cas de l'illa de Menorca és una illa en la que tots els vents hi bufen, perquè no per tot bufen els vents i no per tot bufen igual. A Menorca sí que tenim tots els vents que ens bufen, i a més cadascú d'ells té una... té característiques molt, molt i molt diferents els uns dels altres, i això, aquest exercici de posar la rosa dels vents amunt de Menorca i fer-ne de Menorca una talaia on poder doncs, mirar, veure, escoltar, sentir, mirar d'observar, fins i tot d'investigar, veure què m'aportava, què venia, què hi ha en cada una d'aquestes direccions, doncs ha sigut el punt de partida per fer aquest disc de 8 cançons, en les que cadascuna, doncs, evidentment, expliquen moltes coses, i totes elles diferents, però hi ha des de relacions molt mundanes i humanes, estima i amor cap a la gent, o cap a la meva parella, o cap a el paisatge, o també fins i tot hi ha crítica, evidentment, des de pensar que des de més enllà d'allà on mirem, doncs encara que no ho veiem directament, ens arriben sons de guerra, de misèria, de pobresa i de coses que fan mal al cor, no? Una mica com és el cas del vent de llevant, en aquest cas mirant cap a Palestina, cap al Pròxim Orient.
1: Cris, amb aquest disc tornes al teu so original?
2: Bueno, sí, el que faig és un exercici una mica més primitiu, en el cas meu. Primitiu vull dir que des dels meus orígens, no? Jo soc, ja sabeu que bueno, la meva primera formació, diguéssim, estable i professional, ja t'ho diré, té un... Crec que tenia un so en el qual hi vaig participar, evidentment, i del que sempre em quedo amb crec que en dues o tres coses molt, molt puntuals, perquè sempre hem fet, diguéssim, que música popular moderna, per entendre'ns, pop, amb aquest aire més mediterrani, amb unes lletres també pensades en aquell cas, des d'una menorquinitat i des d'un punt una mica diferent, potser que si haguéssim nascut a terra ferma, no? Una mica, I amb aquest disc el que faig una mica és partir d'aquest punt, ja que faig un disc des de Menorca, observant des de Menorca, vaig pensar que estaria molt bé doncs, tornar una mica en aquest punt de partida, i és una base de pop-rock, on hi ha pinzellades de soul, de funky, de rock, hi ha una miqueta de tot en el disc, també peces més mediterrànies i sobretot amb un llenguatge molt d'aquí, buscant elements propers per poder descriure les coses que estic descrivint.
1: Com deies tu, en aquest disc trobem rock, soul, funky, però també, com comentaves, amanita amb instruments de vent bastant autòctons, no?
2: Sí, bueno, la idea de fer un disc amb la Rosa dels Vents de Montmenorca, vaig pensar que, home, que l'he fet aposta, no? I no era fet aposta, però sí que vaig pensar que estaria bé que les col·laboracions fossin totes d'instruments de vent, i, curiosament, la majoria d'instruments de vent que hi participen són d'arrel, que és una mica la pinzellada o el color que va agafar l'anterior treball, que és la poesia d'en Joan, que vaig musicar Cançons de xarxa. Allà va ser un treball més folk, més, amb un aire més folk, amb percussions, però amb un aire molt més folk, i aquesta vegada doncs, les col·laboracions, que puguin ser, no sé, des del Sac de Gemecs, la Gralla, l'acordió diatònic o el boixenyo, doncs són instruments que són d'arrel, són més nostrats, bueno, més que més nostrats, són més de que pertanyen a la cultura popular. No així el saxo, tot i que el saxo també en el seu moment és un instrument que neix en la cultura popular, i sobretot les veus, que les veus aquí també tenen un paper important. Hi ha tres veus que col·laboren en el disc, que són la Marina Vivifeix, la Maria del Mar, la M de Mar, i el Jacint Melancen, que és el qui era cantant de Chef Baloski, tres amics que he fet i amigues que ja ens coneixíem abans, però que estic supercontent que hagin participat, igualment que la resta de col·laboradors, del Carles Belda en l'acordió diatònic, del Francesc Sanz en el set de Gemecs, de la Laia Gluck a la Gralla, del Pep Poblet, també, que feia molts anys que no col·laboràvem amb el saxo, o del Xavi Lozano, el Xavi Bufa, amb el Mosseño, el Xavi Bufa, perquè ara us posaré una idea. És un senyor que, dic un senyor, un amic que bufa qualsevol instrument que es pugui, o qualsevol objecte que tingui forats i es pugui bufar. És el que darrerament poder el coneixereu, perquè hi ha una artista molt famosa, que és la Maia, que és una noia que va fer un concert en directe en un espai on ella tocava una cadira amb uns forats. Doncs és aquest el Xavi és el qui és l'inventor d'aquest instrument, i és el que ell fa servir des de fa moltíssims anys. No? En Xavi és una persona que fa molts anys que es coneixem, i mira per on ha coincidit aquesta col·laboració meva, s'ha solapat amb la seva. Però sí, és a dir, grans amics que han donat el seu toc i un aire molt fresc a les cançons del disc.
1: I qui són els membres de la banda rockera que t'acompanya?
2: Mira, la banda està el Pere Moll a la bateria, en Lluís Gené al baix i en Quim Ribó a la guitarra. És amb el trio amb el que fa anys que estic treballant. Alguns d'ells fa 17 o 18 anys que estic treballant, i és en general amb què hi tinc molta confiança, que necessitem poques indicacions per entendre'ns, i que coincidim amb el gust musical. Són grans músics d'aquí de Menorca, tots tres, que tenen una projecció, doncs, crec que molt, o poden tenir una projecció molt important, i estan treballant molt bé. La veritat és que estic molt content de poder treballar amb ells i fer doncs, no només el disc, o seguir treballant amb ells, sinó també doncs, fer concerts a més ara mateix amb aquesta nova formació, no, amb aquest nou format per portar en directe les cançons, ja que l'anterior era un quartet en el que només hi havia en Lluís, el baixista, la resta eren persones o músics diferents, pel caire folk que havia agafat el disc. Ara torno a agafar aquesta formació, que ja havia col·laborat amb mi, doncs, des del Pedro Escarrallen, el Viu i algunes altres anècdotes que tinc amb ells, no, de concerts i de, també amb el, no sé, el Pere, el bateria, i en Quim, aquest últim any anterior havien participat també i col·laborat amb el Jet Uiré en alguns dels concerts que havíem fet aquest any passat. Vull dir que és gent que fa molts anys que treballem, que tinc molta confiança i bueno, són molt bons elements, la veritat.
1: Ja gairebé per acabar, parlàvem de música en directe. Cris, ja has començat a presentar el disc en directe i suposo que ara preparant les actuacions de cara a l'estiu, no?
2: Sí, bueno, de fet, a veure, fem una mica de recordatori. El disc, tot i que ha sortit ara, tot just ara, és un disc que es va començar a gestar el mes de setembre passat. El desembre ja vam ensenyar un primer senzill amb un vídeo que es diu Condemna, que parla del que ens ve, el vent que ens ve en llevant, aquesta tristor que puc dir que dona a veure les imatges o veia, que veiem i que encara veiem de Palestina. Va continuar amb un segon senzill que és Coses Arriscades, amb el Xavi Lozano col·laborant en la cançó Poder Més Mediterrània del disc. Això ja va ser el mes de febrer, el març, just presentant, de fet, quan s'havia de presentar el disc era i es va presentar, però no teníem el vinil que hem fet, que és a les dates del Festival Barnasants a Barcelona. Va sortir a Fets de Papallona juntament amb la Laia Gluck. Justament el fet de la guerra de l'Iran, doncs, ha retrasat la sortida del vinil, perquè, com ja sabeu, els vinils es fan d'aquesta pasta de petroli i hi ha hagut escassetat de material. I hem fet, doncs, un quart senzill sense videoclip. Els altres sí que hi havia videoclip, amb l'Addicció, que és una cançó més amb un caire més soul, amb la col·laboració de la Marina Babyface, i ara mateix ja estem, doncs, ja amb el nou. I mentrestant he anat fent el nou disc, i ara ja estem, hem fet presentacions a Barcelona, hem estat a Lleida, hem estat a Sant Feliu, hem estat a l'Hospitalet de Llobregat, hem estat a Puig-reig, i ara encara hi ha una miqueta, doncs, tocats a l'estiu. Estarem a Mallorca el mes de juny, al Teatre Principal d'Inca, estem a Sabadell en el Festival Fresc, estem en el Perifèria Cultural justament de la Pobla de Massaluca, estem a Sant Cugat, estarem a Menorca, i bueno, i dates que han sortit moltíssimes, perquè això és un... just acaba de començar, com aquí diu, i ja estem enfilant, ja pensant fins i tot de cares a la tardor. És a dir que sí, hi haurà oportunitat de veure i d'escoltar aquestes cançons en directe, i espero que, doncs, que la gent pugui gaudir cada vegada que vingui.
1: Doncs bé, ja ho sabeu, Rosa dels Vents, de Cris Juanico, ja es troba al mercat, el podeu trobar a les diferents plataformes digitals musicals també, i segur que aquest estiu el trobareu en directe molt a prop de casa nostra. Nosaltres, que som de Rubí, ja sabem que passarà per Sant Cugat o Sabadell, per exemple, no?
2: Exacte, sí, sí. Tenim aquesta... Bueno, ara mateix estem construint una mica l'estiu, i sobretot ja la tardor, ja mirem més cap a... A veure, el retard aquest una mica amb la sortida ha fet que tot s'hagi retardat una miqueta, però amb moltes ganes, la veritat.

0: Notícies a Actualicat.
1: Rosalia, l'Smuc, Anna Andreu, Antoni Ros Marbà, Irene Reig, Alosa, Remei de Calafresca i Magalí Sare són alguns dels 36 nominats als 7è Premis Alícia 2026 que s'ha anunciat ja des de l'Acadèmia Catalana de la Música. Els guardons reconeixen també l'organista Montserrat Torrent amb el guardó a la trajectòria coincidint amb la celebració dels seus 100 anys. La resta de guanyadors s'anunciaran el 18 de juny en un acte a l'Auditori de Barcelona en el marc de la celebració del Dia Internacional de la Música. En la seva 7ª edició, els premis s'articulen en 10 categories: trajectòria, autoria, directa, interdisciplina, internacionalització, interpretació, periodisme i divulgació.

0: divulgació musical, producció discogràfica, projecte social i educatiu i talent emergent. Els amics de les arts seran els encarregats del concert inaugural del Festival Petits Camaleons, que enguany arriba als 15 anys de vida, amb una programació pensada per apropar la música de casa nostra als més menuts, en formats adaptats, en durada i exposició sonora. La cita s'allargarà de l'1 al 4 d'octubre al voltant del Teatre Auditori Emma Vilarsau de Sant Cugat del Vallès. Tancarà aquesta edició els Pets i Miqui Núñez en concerts al mateix teatre i a la carpa instal·lada just a tocar a l'Arboretum. La Ludwig Band, Triquell, Sidoney i Renaldo i Clara són alguns dels altres noms destacats del festival, que també ofereix una sèrie d'activitats com ara rodes de premsa per a nens i nenes o signatures dels artistes. Apunteu-vos, doncs, a l'agenda enguany al Festival Petits Camaleons de Sant Cugat del Vallès de l'1 al 4 d'octubre.
1: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
0: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja al punt i final aquesta edició d'Actualicat. Això sí, tornarem d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu, si podeu, gaudiu de la música en català i en directe. Adeu-siau.

0: L'actualitat de la música en català tornarà amb Actualicat.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

que el temps de l'estiu i l'orenella al blanc de cals rius.

de que la pena passat. Com de la vida volent anar a Jamaica, de que la pena passat. Com de la vida volent anar a Jamaica, de que la pena passat. Com de la vida volent anar a Jamaica, de que la pena passat. Bevent del teu món.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials. Magans.

Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

setmana més. Benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista, produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana del nou compositor destacat. Parlarem de Josep Mir i de Feliu Casas. Radiarem tres estrenes i acabarem amb tota la informació sardanista. Com cada primer programa de mes, escollirem el compositor que encetarà les edicions de juliol. Rafael Figueres Auladell, en el 120 aniversari del naixement. D'aquest guixolenc notable, comencem a escoltar la sardana, l'Aplec de Cardedeu.

Hem acabat d'escoltar l'Aplec de Cardedeu de Rafael Figueres, compositor destacat de Juliol, interpretada per la Cobla Montgrins. Anem per l'espai de les biografies, començant per Feliu, Casa Saragossa, en el 120 aniversari del naixement. Feliu Casas neix a Tossa de Mar el 6 de juliol de 1916 i mort a la mateixa vila el 29 de maig de 1988. Fou compositor i instrumentista de tible i tenora. La seva activitat coneguda està estretament vinculada a Tossa de Mar i a la Cobla Torissa. La seva presència està documentada com a membre de la formació en la seva presentació oficial el 9 d'abril de 1944. La seva producció coneguda és molt reduïda i fins avui només se li coneixen dues sardanes, Pensant en ella i El celler de Can Font, les dues enregistrades. La primera està datada al juny de 1942 i fou composta durant la seva estada al camp de concentració d'Argelers. La portada original de la partitura incorpora la dedicatòria amb tot efecte a l'amic i excel·lent trompeta de la Cobla Mendoza de Figueres, Josep Maimí, així com la data i l'adreça del compositor a Tossa de Mar. Tot fa pensar que aquesta dedicatòria respon més aviat a la voluntat del compositor de facilitar la difusió de la sardana mitjançant un destacat instrumentista que no passa l'origen del títol, que sembla tenir un marcat caràcter personal i sentimental. Malgrat haver deixat una producció molt escassa, Feliu Casas Saragossa forma part d'aquell grup de músics que, des de l'ambient local, contribuïren a mantenir viva la tradició sardanista en uns anys especialment difícils. Escoltem aquesta sardana que hem destacat, segons la partitura original, Pensant en ella, i segons la gravació, Pensant en ella. Ens l'ofereix la principal de la Bisbal.

Hem acabat d'escoltar Pensant en ella, de Feliu Casas, a la interpretació de la principal de la Bisbal de fa 29 anys. I entre els molts aniversaris rodons d'aquesta setmana, destacarem el destacat instrumentista de tenora, Josep Mir Abràs, del que dilluns es compliran 105 anys del naixement. Josep Mir Abràs neix a Cassà de la Selva el 6 de juliol de 1921 i mor també a Cassà el 17 de novembre de 1979. Fou un dels grans intèrprets de tenora de la seva generació. Deixeble de Josep Coll, inicia la seva carrera a la Principal de Cassà i l'any 1951 s'incorpora a la Cobla Salvatana, formació de la qual fou tenorista durant 29 temporades i on desenvolupà pràcticament tota la seva trajectòria artística. Els que el van conèixer el recorden com un músic d'una gran sensibilitat interpretativa. No era un tenorista especialment atret per les obligades ni pel lluïment personal. El seu prestigi provenia de la manera de fer cantar la tenora. Per aquest motiu, era considerat un instrumentista ideal per interpretar aquelles sardanes amb llargs passatges de tenora, en què predominaven l'expressivitat, la qualitat del so i una extraordinària dicció musical. Tot i la seva llarga carrera com instrumentista, només se li coneix una única sardana, Paquita, una obligada de tenor escrita conjuntament amb Pere Fontàs. La curiositat és que les esposes de tots dos compositors es deien Paquita, circumstància que dona nom a la composició. La seva prematura mort el 17 de novembre de 1979, a l'edat de 58 anys, fou molt sentida dins el món de la cobla. En reconeixement a la seva trajectòria artística, Manel Cedera Puigferrer li dedica la sardana Tenora Enyorada. Escoltem a la Salvatana de 1978 amb el mateix Josep Mira la tenora interpretant la seva sardana Paquita.

Aquesta era Paquita, de Josep Mir i Pere Fontàs, interpretada per la Cobla Salvatana de 1978 amb Josep Mir a la tenora. Anem per les estrenes. El dimarts 23 de juny passat, la Cobla Contemporània interpretava una ballada tordera amb l'al·licient de comptar amb una estrena de l'Olivier Marquès. La sardana titulada Un cercle d'amistat, l'autor la dedica a l'associació La Nostra Dansa de Tordera. Passat, present, futur i per molts anys, un cercle d'amistat.

Aquesta era l'estrena d'Olivia Marquès, un cercle d'amistat interpretada per la Cobla Contemporània. L'endemà, 24 de juny, Sant Joan, la Cobla Reus Jove estrenava sardana d'Alfred Abad, compositor que feia molt que no presentava cap nova composició. Aquesta es va estrenar a la Rambla Nova de Tarragona en el transcurs d'una ballada. La sardana, amb un toc d'intimisme, la dedica a la seva esposa, Maria Gils, amb el títol de La calma dels teus ulls.

La calma dels teus ulls del fred abat amb la cobla Reu Jove. I la darrera estrena del programa es va presentar el diumenge passat en el transcurs del 53è aplec de Llançà. Deguda Joaquim Ostenc, la doctora de Llançà la dedica amb tot afecte i admiració a la doctora Cèlia Caula. Escoltem la versió que en feia la cobla Ciutat de Girona de la doctora de Llançà de Joaquim Ostenc, gravació i edició de la dansa catalana.

0: Escolta La Dansa Catalana. Compositors, novetats i l'agenda sardanista de la setmana. En un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor. La Dansa Catalana.
1: Escoltàvem la sardana de Joaquim Hostenc, la doctora de Llançà, la interpretació de la Cobla Ciutat de Girona. Comencem la informació. Per avui dissabte. I déu-n'hi-do. A les 5 de la tarda i a les 9 del vespre, a Banyoles, a la Pesquera de Santa Rosa, 74è aplec amb les cobles Principal de Banyoles, Principal de Porqueres i Sol de Banyols. A 6:15 de la tarda i a les 10 de la nit, a Montblanc, a Plaça Major, 51è aplec amb les cobles Maricel i Bellpuigcobla. A les 6 de la tarda, a l'Hospitalet de Llobregat, Festa Major de la Florida amb la Cobla Baix Llobregat. A Barberà del Vallès, Festa Major amb la Cobla Jovenívola de Sabadell. A Santa Pau, al Centre Cívic Cala Guapa amb la Cobla Rossinyolets. A 6:45 de la tarda, a Ripoll, Festa del Barri del Ninot amb la Cobla Canigó. A la Torre de l'Espanyol, 45è aplec amb la Principal de Tarragona. A 8:15 de la tarda, a Sant Cugat del Vallès, al Casal de Mirasol, Festa Major de Mirasol amb la Cobla Contemporània, a Rosselló de Segrià, a la plaça de l'Església, 31è aplec amb la Cobla Jovenívola de Gramunt. A 8:00 del vespre, a Terrassa, al Raval de Montserrat, doble ballada de Festa Major amb les Cobles Meravella i Principal de Terrassa, a Calafell amb la Cobla Reu Jove, a Caldes de Malavella, a la plaça de la Selva, 31è Diada del Soci amb la Principal de Cassà, Andorra la Vella amb la Cobla Ciutat de Solsona. A 9:00 del vespre, a Olot, al Firal, amb la Cobla La Moreneta. A Sant Andreu de Llavaneres, al Casal de Llavaneres, 49è aplec amb les Cobles Principal de Llobregat, Jovenívola de Sabadell i Xaloc. A Artés, al Parc de Can Cruselles, 54è aplec amb les Cobles Mediterrània, Marinada i Ciutat de Girona. I a 10:00 de la nit, a Santa Coloma de Gramenet, amb la Cobla Ciutat de Granollers, a Lloret de Mar, a la plaça de la Vila, amb la Cobla La Principal de la Bisbal, i a Roses, a la plaça de les Botxes, amb la Cobla Bisbal Jove. Doncs fem una primera parada a l'aplec d'Artés per escoltar una de les dues sardanes programades de conjunt. L'aplec d'Artés de Francesc Marrós amb la Principal de la Bisbal.

Escoltàvem la sardana de Francesc Marrós, l'Aplec d'Artés, interpretada per la Principal de la Bisbal. Informació per diumenge. A les 11 del matí, a Os de Balaguer, trobada sardanista de les Terres d'Urgell amb la Copla Marinada. A les 12 del migdia i a les 6 de la tarda, a Maçanet de Cabreny, festa major amb la Copla Vila de la Jonquera. A 2:15 del migdia, a Lliçà de Vall, festa major amb la Copla La Moreneta. A les 6 de la tarda, a Ordino, festa del Roser amb la Copla Ciutat de Manresa. A 6:45 de la tarda, a Besalú, amb la Copla Ciutat de Girona. A les 7 de la tarda, a Flaçà, festa major petita amb la Copla Rossinyolets. Els hostalers de Pierola, a la plaça de Can Figueres, 25a festa de la Sardana amb la Copla Catània. A Girona, festival Ondarius amb la Flama de Farners. A l'Hospitalet de Llobregat, concert El So de la Terra amb la Copla La Principal de Llobregat. A Polinyà, festa major amb la Copla Sabadell. A Molins de Rei amb la Copla Maricel. Al Vendrell amb la Copla La Principal de Tarragona. A Mollà amb la Copla Lluïsos. Tot això per les 7. Passem mitja hora més, 8:15 de la tarda. Sant Pol de Mar amb la Copla Juvenívola de Sabadell, a Malgrat de Mar amb la Principal de Banyoles, a la Seu d'Urgell amb la Copla Juvenil Ciutat de Solsona, a Cervera amb la Reu Jove, a Blanes amb la Copla Vila d'Olesa, a Pineda de Mar amb la Bisbal Jove, a Castelldefels amb la Copla Ciutat de Cornellà, a Terrassa de Festa Major amb la Copla Ciutat de Terrassa, a Calella amb la Copla Montgrins, a les 8 del vespre a Agramunt amb la Copla Tàrrega i a Palamós al Passeig del Mar amb la Copla Principal de Cassà, i a 8:15 del vespre a Barberà del Vallès de Festa Major amb la Copla Contemporània. Tornem al primer acte, a la trobada sardanista de les Terres d'Urgell, per escoltar una de les sardanes que oferirà la Copla Marinada. Companys, de David Estanyol, amb la mateixa Copla Marinada.

companys de David Estanyol ens l'oferia la Copla Marinada. Informació per dilluns, dimarts i dimecres. Per dilluns, a les 4 de la tarda a Barcelona, segon Bienal Jesús Ventura amb la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A les 9 del vespre a Perpinyà amb la Copla Mil·lenària i a les 10 de la nit a Santa Coloma de Farners amb la Copla La Flama de Farners. Per dimarts, a 8:15 de la tarda, a Torroella de Montgrí amb la Copla Montgrins, a Girona amb la Copla Ciutat de Girona, a la Seu d'Urgell amb la Copla Vents de Riella, a les 9 del vespre a Palau Solità i Plegamans amb la Copla Principal de Llobregat, a Vilablareig amb la Principal de Banyoles i a 9:15 de la nit a Porreig amb la Copla Principal de la Bisbal. Per dimecres, a 7:15 de la tarda, a Premià de Mar de Festa Major amb la Copla Xaloc, a les 8 del vespre a Terrassa Festa Major amb la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A 9:45 de la nit, a Mata de Pera, amb la Copla Juvenívola de Sabadell, a Tiana, al Parc de l'Antic Camp de Futbol, Festival d'Estiu de Coples i Compositors amb la Copla Montgrins, i a Palamós, al Passeig del Mar, amb la Copla La Flama de Farners. I a les 10 de la nit, a Castelló d'Empúries, amb la Copla Foment del Montgrí, i a l'Escala, a la Riba, amb la Copla Mil·lenària. L'esperem a la primera de les ballades del Festival d'Estiu de Coples i Compositors de Tiana, dimecres a 9:45 de la nit amb la Copla Montgrins, que interpretaran un programa de Conrad Rafart i Quim Reixac. De les sardanes programades escoltem El secret dels pescadors de Conrad Rafart amb la Copla Ciutat de Girona.

Era el secret dels pescadors de Conrad Rafart amb la Cobla Ciutat de Girona. Anem per la resta de la informació. Per dijous. Sardanes a les 7 de la tarda a Arenys de Mar, de Festa Major de Sant Senon amb la Cobla Contemporània. A Sant Adrià del Besòs amb la Cobla Sabadell, a Barcelona al Pla de la Catedral amb la Cobla Mediterrània. I a 2:15 de la nit a Riudarenes, a la plaça de la Vila amb la Cobla Montgrins, i a Castellà del Vallès, a la plaça del Mercat amb la Principal del Llobregat. Per divendres a les 7 de la tarda a Montgat, concert de Cobla amb la Flama de Farners. A les 8 del vespre a Cerdanyola del Vallès amb la Cobla Baix Llobregat. També a Palafrugell, a plaça Nova amb la Cobla Foment del Montgrí. A 8:45 del vespre a Caldes de Montbui amb la Cobla Contemporània. A les 9 al Carràs, sardanes a la fresca, al Segrià amb la Bellpuig Cobla. A Tortellà amb la Cobla Montgrins. A Manlleu, 82è a plec amb les Cobles Principal de Llobregat i Marinada. A Sant Cugat del Vallès, concert de Cobla amb la Cobla Juvenívola de Sabadell. A les 10 de la nit a Calella, festival NEC amb Roger Mas, amb la Cobla Sant Jordi. A Tordera, a la plaça de l'Església amb la Cobla Tres Vents. A Figueres, a la Rambla amb la Bisbal Jove. I 1:15 de la nit a Sitges, a la plaça del Baluart amb la Cobla Xaloc, i a Sant Feliu de Guíxols, al Passeig del Mar, amb la Cobla La Flama de Farners. I nosaltres fins aquí haurem arribat. La propera setmana tornarem amb més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem, i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Tancarem amb una de les sardanes que interpretarà La Flama de Farners al concert de Montgat. Ben balladora! La Rectoria Vella de Ramon Vilà amb la Principal de Llobregat. Siguin molt feliços. Adéu-siau i molt bona setmana.

emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: havanera.
1: A l'estiu, les sardanes de la Particela donen pas a les havaneres, del cant de la sirena.
2: Com l'aire.
1: Cada dimarts a les 9 del vespre anirem a la vora del mar a escoltar havaneres, amb el cant de la sirena.
3: Bona nit o bon vespre, sóc Toni López i em dedicaré a portar cançons d'havaneres, cançons de taverna i cançons catalanes en aquest estiu del 2026. Anem a escoltar, ja per marcar tendència, una havanera que ha portat una certa polèmica perquè el seu autor no sé què o no sé qui, però nosaltres sempre diferenciem l'obra de l'autor. I, per tant, amb aquesta demostració, posem el meu avi d'Ortega Monasterio.

Doncs bé, així s'ha interpretat el grup d'havaneres Mar Endins El meu avi. Nosaltres continuem amb el Mar Endins i el grup d'havaneres aquest Mar Endins amb una havanera que es titula El vell, en ve baixa, mariner.

Continuem amb més habaneres. En aquest cas anirem cap a una habanera que es titula Cants de Catalunya. En versió habanera, aquests Cants de Catalunya, que segurament doncs, alguns a vegades diuen que ens sortim de to, però crec que és important que en el primer programa també marquem un fil editorial, no? Escoltem els Cants de Catalunya del grup Mar Endins, grup d'habaneres.

Bé, seguim amb més havaneres. En aquest cas anem a una que reivindica una zona concret, un barri també de Barcelona. És aquest cant a la Barceloneta.

Les havaneres ens arriben directament des de l'estada dels americanos i de molta immigració catalana cap a Cuba, i allà es parla en espanyol. Per això, quan hi ha una mossa que és maca i se l'ha de cortejar, se l'ha de fer, doncs, d'alguna manera, la viu-viu, se l'ha d'acostar un mateix, ens dirigim a ella en castellà. Ai, Lola, si tu me quieres.

I d'una habanera en espanyol passem a una altra habanera, en aquest cas, perdó, habanera, a una música catalana que ha fet molt de furor. És un tradicional, una cançó tradicional catalana, que en aquest cas el grup Mar Endins, des del grup d'habaneres, des del vell mariner, al llarg durat del vell mariner, ens interpretaran avui. És la cançó que porta per títol Rosó.

0: una havanera.
1: A l'estiu, les sardanes de la Particela donen pas a les havaneres del Cant de la Sirena.
0: Com l'aire.
1: Cada dimarts a les 9 del vespre anirem a la vora del mar a escoltar havaneres amb el Cant de la Sirena.
2: Continuem dins el Cant de la Sirena, a les 107.1 de la FM, a Ràdio Tordera. Benvinguts tots aquells oients que ara s'acabin d'incorporar a la transmissió. Estem fent el Cant de la Sirena, un programa d'havaneres, de cançons de taverna i també, com no, un programa especialment dedicat a les persones que s'estimen al món doncs de la divulgació de les festes tradicionals. Aquest programa ningú se l'escapa, que estarà molt atent a la cantada de havaneres de Festa Major. Així és que continuem amb el grup Mar Endins, en aquest cas amb una sardana versionada en havanera. El Mar Endins, des del grup de havaneres, des del vell mariner, ens porta aquest Catalans a l'Alcàrria, un lloc on van combatre catalans i un lloc on Joaquim Soms i Jané es va lluir fent aquesta sardana i que doncs li va costar la presó. Així és que escoltem Catalans a l'Alcàrria.

0: Sants.
1: Bé, una mica de cultura pop també volem fer. Posarem ara un tema musical que de ben segur us agradarà. Des de la banda sonora original d'Evita, Madonna canta el Don't Cry For Me, Argentina.

Bé, és evident que hem canviat el ritme, potser ens hem passat una miqueta, això ho haig de reconèixer, o sigui que no tornarà a passar, però anem ara a una... a Dagó i Dagom i a Maricel, una obra inspirada en una obra d'Àngel Guimerà, una obra que es titulava Maricel, també, i una obra que va... ha marcat tota una època. No, no dic que... no es... potser no es tornarà a fer, però ha marcat tota una època en el teatre català i en els musicals catalans, i amb l'arranjament musical de Xavier Bru de Sala tenim l'honor d'escoltar aquesta cançó que ho ha petat sempre, Per què he plorat?, interpretada per Carlos Gramaje i Elena Ganel, que són els artistes que van interpretar, uns dels dos artistes que van interpretar els papers principals de Maricel.

0: Bé, jo ara estic a punt de fer una entremaliadura. M'encanta l'himne dels pirates d'aquest de Maricel i el reproduirem tot seguit ja per acabar aquesta tarda, aquest vespre, millor dit, encara que potser el sol encara no ha marxat. Aquest vespre interpretarem l'himne dels pirates de Goll de Goma, Maricel, un himne dels pirates amb Carlos Gramaje, Ferran Fauca, Xavier Rivera, Xavier Fernández, Sergi Albert, Òscar Mas, Carles Alexandre, Antonio del Valle, Miquel Cobos, Raúl Grau, Xavier Esparrac, Nando Ateca, de Goll de Gom i Salva Racero. En tots aquests fan el cor de l'himne dels pirates. Us deixo amb un himne que marca tota una història com és la de Maricel, que doncs, els que l'hem tingut el gust de presenciar en viu en directe, la recordarem sempre. A reveure!
1: Terra! El mar és com un desert d'aigua.

0: El meu nom, Toni López, espero que hagi estat del vostre grat aquest primer cant de la sirena de la temporada de l'estiu del 26, així és que a reveure, bon vespre i també recordar les persones que ens escolten en redifusió. Bon dia.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa, a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
5: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
6: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-393929. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
1: Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes als serveis informatius. Passa un minut de les 9 del matí d'avui diumenge 5 de juliol de 2026. Els parla Genís Mas per explicar-los totes les notícies més destacades d'avui diumenge. Tordera s'adhereix un estiu més i de la mà de l'associació de voluntariat al Mulla't per l'esclerosi múltiple. Durant el matí, l'associació instal·larà una parada amb articles d'estiu amb motiu de la campanya a la plaça de l'Església. Aquest mateix diumenge, l'Ajuntament també destina la recaptació de les entrades de totes les piscines municipals a la Fundació Esclerosi Múltiple per la lluita contra aquesta malaltia. Aquesta activitat que es durà a terme durant el matí, de 9 a 1 del migdia, i l'associació que instal·larà aquesta parada, sobretot amb articles d'estiu, amb motiu de la campanya. Els beneficis de les vendes d'aquesta mateixa es destinaran també a la Fundació. La piscina de Tordera també que està situada a la carretera de l'estació, al vell mig de l'illa de la Tordera, al costat de les instal·lacions del Camp Municipal d'Esports i del Parc Prudenci Bertrana. Aquest equipament que disposa de 3 piscines, també per de serveis de vestidors, de zona de bar i zona enjardinada. I també es publica la piscina situada a l'urbanització de Masmora. Per tant, totes aquestes dues que podran col·laborar amb aquesta esclerosi múltiple. Obert el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. El tràmit es podrà fer fins al 10 de juliol. A nivell econòmic, la unitat de convivència de la persona que el sol·liciti tingui uns ingressos inferiors als 25.200 euros a l'any i a pagar com a màxim 1.000 euros pel pis o 450 euros en cas que sigui una habitació. Hi ha condicions específiques per a famílies nombroses, famílies monoparentals o també unitats de convivència amb algun membre que tingui una discapacitat legalment reconeguda. L'import de la subvenció variarà entre el 20 i el 40% del preu del lloguer en funció dels ingressos de la persona. En tot cas, serà d'un mínim de 250 euros i un màxim de 3.000. El tràmit és gratuït i s'ha de fer preferiblement online a través del web de l'Agència d'Habitatge de Catalunya. Si bé, et podràs adreçar a l'oficina local d'habitatge per qualsevol dubte. La direcció de l'Institut Lluís Companys ha fet una valoració dels resultats de les proves d'accés a la universitat d'aquest any, mostrant-se decebuda pel descens generalitzat de les qualificacions per l'alumnat del centre. El director del centre, Carles Carré, ha assenyalat que en línies generals les notes mitjanes han estat força més baixes que en cursos anteriors. Entre les dades més destacades s'ha detectat un augment de nombre d'alumnes suspesos, que ha passat d'una xifra habitual d'un o dos casos a 7 enguany. El centre apunta directament a matèries com les matemàtiques, on la mitjana de tot Catalunya ha quedat fixada en un 4,9, un fet que ha repercutit negativament en els resultats finals dels estudiants tordarencs. Més enllà de les notes, Carré ha posat de manifest el seu malestar per la gestió dels canvis recents en el currículum de batxillerat. Segons el director, hi ha una manca de coordinació entre les universitats i els docents de secundària. Tordera estrena la campanya Tot això al carrer no hi pinta res per fomentar la recollida gratuïta de residus. L'Ajuntament recorda que el servei s'ha de sol·licitar prèviament per telèfon o WhatsApp i alhora insisteix en la necessitat de portar els electrodomèstics a la deixalleria municipal. Per fer l'ús d'aquest servei és imprescindible concertar la recollida prèviament amb un mínim de 24 hores d'antelació mitjançant el telèfon 93 765 31 51 i el WhatsApp també al telèfon. El servei que està destinat a facilitar la gestió de restes de poda i voluminosos. L'Ajuntament recorda que no recullen al carrer residus com la runa, la ferralla o electrodomèstics. Aquests elements s'han de portar directament a la deixalleria municipal situada al carrer del polígon industrial de Can Verdalet, oberta els dimarts, de dimarts a dissabte de 10 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. L'ús de la deixalleria és gratuït i, a més, pot generar bonificacions fiscals pels ciutadans. I per acabar el temps, avui un dia assolellat, estable, com portem també acostumats aquestes darreres setmanes i amb possible avís d'una nova onada de calor. Estem pendents de les noves notícies pel que fa al temps. De moment sembla ser que no hi hauria risc, però tot i així és probable que d'aquí una setmana tinguem una onada de calor, si més no, a Catalunya. Veurem si pot arribar a afectar el Maresme i la Selva, i en aquest cas Tordera.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Bé, doncs estem en el matí de sardanes i amb la meva companya, el Dolors Pinatelli, us donarem aquestes 3 hores de dedicatòries, sardanes que podeu trucar al 93-764-2093 i ella és la que porta la direcció. Jo només haig de posar sardanes i escoltar les trucades.
1: Joan Madrid, bon dia.
0: Bon dia, com anem?
1: Doncs bé, no només posar sardanes, també has d'anar explicant i acompanyant a tota la gent que truqui, a tota l'audiència. Bé, doncs de moment comencem el matí de sardanes, com són les 9 i 7 minuts, d'aquest diumenge 5 de juliol, i saludem a tota la gent que escolti des d'allà on sigui, des de casa, des del cotxe, des de la feina, no, Joan? Des de molts llocs.
0: Perquè n'hi ha que estan enfeinats,
1: Sí, hi ha gent que el diumenge treballa i té feina, no?
0: Els marxants.
1: Els marxants, per exemple. Sí, o com tu a vegades també dius, la policia local.
0: També, ja, també.
1: Sí, sí.
0: I és el dia que tenen més feina, la policia local.
1: Possiblement. En tenen cada dia, em penso. No sé si...
0: No, però aquesta és pitjor, perquè aquesta... Que si m'han estirat el monedero, que si m'han estirat el bolso.
1: Sí?
0: Que si ara m'han fet una pinya darrere el cotxe perquè no hi trobava un aparcament.
1: Clar, són molta més gent. Hi ha més remenament el diumenge, sí. Per tant, segurament també hi ha més conflictes.
0: Exacte. Bé, no sé si ens poden escoltar.
1: No ho sé.
0: Però bona, que tinguin bona feina.
1: I tant.
0: I tranquil·la.
1: Sí, sí.
0: Bé, doncs què hem de fer? Llegir les sardanes que tenim a punt,
1: doncs,
0: no?
1: Doncs sí, tenim la nostra llista per quan vulgueu trucar, fer les sol·licituds en el telèfon que ha dit en Joan, i nosaltres anem apuntant i les anem fent sonar per dedicar a qui vosaltres desitgeu. Per
0: Exacte.
1: Tant, Joan, comences tu amb
0: jo
1: la llista?
0: Jo començo amb el llampec de la plaça d'en Ramon Rossell i Mestres.
1: El general i el cubano, de l'Eduard Castelló.
0: També la cançó de l'Esmolet, que fa temps que no el veiem gaire.
1: No, ni el sentit.
0: D'en Ramon Serrat.
1: La sisona, d'en Francesc Joanola i Serrat.
0: El nen de cors, de Lluís Pujals i Carretero.
1: La flor ciutadana, d'en Josep Blanc i Reinal.
0: També tenim Fons i Pins, d'Eduard Font i Coll.
1: Gentil puntaire, d'en Francesc Marrós.
0: Gloriosa Trinitat, de Max Harbour i Mocú.
1: Hores viscudes, de la Montserrat Pujolà. N'hi ha molt poques, de compositores.
0: De compositores, és que no estan animades. Potser que els animarem d'aquí que facin sardanes a Tordera.
1: I tant.
0: Que ens dediquin sardanes a Tordera, no? Mm-hmm. Llavors farem una trobada, com ja anys enrere es va fer.
1: Sí, de trobada de tota l'audiència, no?
0: Sí, sí, una trobada que molts compositors van fer sardanes,
1: sí.
0: I els vam convidar a les Ferreres a dinar.
1: Ai, mira, doncs sí, estaria bé.
0: Ja fa molts anys, eh?
1: Sí.
0: Hem dit Gentil Fontaire o no?
1: Com a la 11 et toca.
0: Ah, me toca a la 11? Sí. Doncs anem al cassó de l'Ocellet.
1: La cançó, és la cançó. Aquí falta una
0: N. Ah, falta una N. Sí. Oh, quin fallo. La cançó de l'Ocellet, d'en Pere Rigau. Ja sabem qui la demanarà, no? La cançó de l'Ocellet.
1: Podria ser. Tinc una mica d'idea de qui pot demanar aquesta sardana. Yeah. El padrí de Barcelona, de l'Enric Vilà i Armengol.
0: Obertura catalana, de Carles Rovira i Reixac.
1: La cosinada, d'en Joan Lázaro.
0: També tenim grup de Cap de Creus i Cadaqués, de l'Enric Vilà Armengol.
1: Festa Major, de l'Enric Morera.
0: També la Catedral del Vallès, d'en Joan Lázaro. Dues del Lázaro, eh?
1: Sí. La Fermina, d'en Rafel Ferrer i Fitó.
0: També Jugant a Mirades, de Vicenç Bou.
1: El Mestre Puigferrer, d'en Josep Coll.
0: I després anem a les cantades, sí? Que una és A Sota el Mas Ventós, d'en Ramon Calduc.
1: El Cavaller Enamorat, de la Salomé.
0: També Cant a la Verge, que cantarà Antoni Albors.
1: Raval del Mar, d'en Ramon Calduc.
0: Pregària de Pau, de la Polifònica de Puigreig.
1: I Les Fulles Seques, de la Salomé.
0: Molt bé.
1: I després, acabem, com sempre...
0: amb la Santa Espina. Uh-huh. Acabarem al punt de les 12, despedir-nos, sí. I posar la Santa Espina. Si
1: per acabar.
0: Si volen afegir, també poden fer-ho.
1: Ah, sí, tant.
0: Última sardana.
1: Sí.
0: I tenim una trucada.
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb qui parlem?
2: Amb Enric de Blanes.
1: Hola, Enric, què tal? Com estàs?
2: Com estàs tu?
1: Aquí la mar de bé. Estem en Joan Madrid i jo aquí, començant el matí de sardanes.
2: Perquè me van dir que estaves malalta.
0: No, és ella. No, és un altre Dolors.
1: És un altre Dolors.
0: Maria Dolors.
1: La Maria Dolors.
2: Vull dir que a sardanes, als voluntaris dels rus.
1: Sí?
0: Sí.
2: A la meva mare, perquè és tan bona. I em diu,
1: que bé.
2: Què fas a Tordera? Escolto, no hi ha Tordera, amigos.
0: Molt ben fet.
1: Sí, i tant, Enric, molt bé. I quina sardana vols?
2: I després amb el mossèn Perich, que és el millor de tot de Tordera.
1: El mossèn també, Perich, també. També.
0: Tots són bons a Tordera.
1: Sí, és veritat. Sí,
2: sí. I esteu convidats a la Festa Major de Blanes.
1: Ah, noi, gràcies.
0: A veure on te vius i què ens faràs per dinar.
2: Mira, aquí hi ha el restaurant de Blanes, si vens.
0: Ah.
2: El 23, 24, 25, 26, 27.
1: No. Molts dies, eh? Molts dies.
0: Nos, només vindrem un dia nosaltres,
1: sí, sí.
0: Eh?
1: Un dia i prou.
2: Sí, podem venir com si fos a casa nostra.
0: Molt bé.
1: Gràcies, moltes gràcies, Enric.
0: Ho acceptem, eh?
1: Per oferir-ho, gràcies.
2: Vale.
1: Quina sardana vols? No ens has dit quina volies?
2: La Salomé.
1: Una de la Salomé, no?
0: Ah, que cantava.
1: Sí. El cavaller enamorat o les fulles seques? Quina t'agrada més?
2: Les fulles seques.
1: Les fulles seques,
0: les fulles seques fan sardana, sí, senyor.
1: Ho apuntem i després, d'aquí una estona, la podràs sentir i la dedicarem als voluntaris del Rus, que la teva mare i mossèn Perich, eh?
2: Sí.
1: Gràcies, Enric, per tot.
0: Gràcies.
2: Adéu.
0: Adéu. Adéu. Bon dia. Tenim una altra trucada.
1: Bon dia.
0: Oh, ha marxat.
1: Ens ha fugit, eh?
0: Se'n va anar en un dia molt clar. Bé, no sé, mira, si per cas ja podem posar la primera sardana d'avui, no?
1: Sí.
0: Perquè, esclar, si la gent s'ha equivocat de telèfon i no marquen... Ah, calla, que me marquen, marquen.
1: Està marcant.
0: Ja tenim una trucada.
1: Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Bon dia, amb qui parlem?
0: Quimeta Puig.
3: Ai, sóc jo.
1: Hola, Quimeta.
0: Si et dius Quimeta, sí.
3: Sóc la Quimeta Puig.
1: Bon dia, Quimeta Puig, què tal? Com estàs?
3: Bé.
1: Ai, que bé.
3: Molt bé. Sí, Dolors, estic molt contenta. Ja vaig bé, eh?
1: Sí?
0: Molt bé.
1: Això és molt bo.
0: Sí.
3: No, no, estic contenta, eh? Escoltir sardanes a Ràdio Tordera. Bueno, anem per les sardanes?
1: Doncs sí.
0: Sí, sí, sí.
3: Va, avui una de Francesc Marrós.
1: D'en Francesc Marrós.
0: Gentil Puntaire, sí. No?
1: Gentil Puntaire, t'agrada?
3: Sí, bueno, m'agrada el nom de Francesc Marrós, m'agrada aquest.
1: Sí?
3: Perquè té sardanes molt maques, eh?
1: Sí, i tant, molt maques.
3: Sí.
1: Doncs t'apuntem aquesta, la Puntaire, ai, perdona, Gentil Puntaire, i a qui la dediques, Quimeta?
3: Bueno, i una de cantada.
1: Ah, una de cantada, també. De cantades tenim Sota el Mas Ventós, El Cavaller Enamorat, Cant a la Verge, Raval del Mar, Pregària de Pa... Quina?
3: Mira, avui... El Cant de la Verge.
1: El Cant de la Verge, d'acord.
3: Sí.
1: Mm?
3: Sí.
1: Te l'apunto.
3: Jo tinc molta fe a les verges.
1: Molt bé, doncs s'ha d'apuntar.
3: Bueno, mira, jo aquesta la dedicaré per tothom, les amistats, els bons amics, per tothom.
1: Mm?
3: Per vosaltres tingueu un bon programa i un bon diumenge per tothom i bona salut.
0: Igualment.
3: Bon diumenge per tothom. I vosaltres un bon programa.
1: Moltes vale? gràcies, Quimeta. Per gràcies. Tu també t'ho desitgem.
3: I vosaltres
0: aguantant-se,
3: eh?
0: Sí, vale, tranquil·la.
1: Gràcies, adéu.
0: Anem per l'altra trucada?
1: Bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Bon dia, amb qui parlem?
4: Amb la Vicenta de Blanes.
1: Hola, Vicenta, bon dia.
4: Bueno, anava a demanar aquesta de la Puntaire, però ja l'ha demanat la Quimeta, poseu-me la d'en Vicenç Bou.
1: La d'en Vicenç Bou, a veure, deixa'm mirar...
0: La quina... Vicenç Bou sí, és la,
1: ah,
0: la 19.
1: Sí, la jugant a mirades, eh?
4: Vale.
1: Sí? Jugant
4: no,
1: a mirades.
4: No me'n recordo del nom, però sí. De l'autor sí.
0: Sí, jugant a mirades, sí.
1: Sí.
4: Vale.
1: A qui la dediques, Vicenta?
4: Doncs pues la dedico per tota la meva família, per tots vosaltres i en Lluís i la Benita, per la Teresa Buixeda i el seu marit Pere, la Rosa Pimàs, la Montse Moreno i tothom qui escolta el programa. Que tinguem un bon diumenge a tothom i una bona setmana.
1: Igualment per tu, bona setmana i bon diumenge.
4: Una abraçada. Adéu-siau.
0: Igualment. Bé, doncs jo no tinc ningú més.
1: No?
0: Punxem la primera sardana.
1: Doncs sí, vinga, la que ha demanat l'Enric, de Blanes,
0: bé.
1: Per dedicar els voluntaris al Rus, a la seva mare i mossèn Perich. Aquesta sardana és cantada i és Les Fulles Seques de la Salomé.
0: D'acord.
1: Endavant.

0: Bé, doncs nosaltres anem a rebre una altra trucada.
1: Bon dia. Hola?
2: Hola!
0: Hola!
1: Bon dia!
0: És el Marc.
1: Parlem amb en Marc.
2: Hola,
0: hoy te oímos muy bajito, Marc. Dime,
2: hola,
0: dime.
2: Hola,
0: cuenta, cuéntate.
2: Dolor.
1: Bon dia, Marc.
2: Bon dia, com estàs?
1: Bé, molt bé. I tu?
2: Dolor, yo quiero la de... No hay una que se llama... No hay una que se llama Festa Major.
1: Festa Major.
0: Sí, la 16.
1: Sí que la tenim, sí, Festa Major. Aquesta t'agradaria?
2: Sí. Y luego quiero el número... La segunda.
0: La segunda, ¿qué es?
1: Cantada, la cantada.
0: El cabell enamorat.
1: El cabell...
2: La segunda, però sin cantar.
0: El general,
1: el general i el cubano. D'acord, doncs te l'apunto. El general i el cubano. Ja està. Molt bé, Marc. I a qui ho dediques?
2: Vale,
1: a qui ho dediques?
2: ¿Sabe a qui es de la dedicó?
1: A qui?
2: A la Benita.
1: A la Benita.
2: A Luigi.
1: Sí. Sí?
2: A Toni López.
1: A Toni López.
2: Al papa i a la mama.
1: Sí?
2: A Juan Madrid i a ti.
1: Gràcies.
0: Oh, gràcies.
2: De nada. A la Itana Bon Madrid.
1: També.
2: A la Madre Ángeles i al Pedric.
1: En Peric. A la Maria Ángeles i en Peric.
2: I a Jorge.
1: Ai, en Jorge.
2: Vale.
1: Molt bé, doncs ja ho tenim apuntat. Marc, gràcies per trucar, que tinguis molt bon diumenge.
2: I luego la Santa Espina.
1: Ah, la Santa Espina al final, sí, també te l'apunto, eh? D'acord?
2: Vale, papa.
1: Molt bon dia.
0: Bon dia.
1: Adéu.
2: Adéu.
0: Et passo una altra trucada.
1: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Amb qui parlem?
0: Joan Martori.
3: Joan.
1: Bon dia, Joan Martori. Què tal?
3: Molt bé, per ara.
1: Sí?
3: Ja comença la calor.
1: Sí, ai, sí, fins ara hem estat una mica bé, bueno, però serà difícil,
3: bueno,
1: avui també.
3: Bueno, aquesta de cosinada.
1: La cosinada, t'apunto? Molt bé.
3: Sí.
1: Suposo que serà maca d'en Joan Lázaro, eh?
0: Sí.
1: A qui la dediques?
3: Bueno, pues per la meva senyora,
1: sí.
3: També per vosaltres dos que esteu aquí.
1: Gràcies.
3: En Salvador Moïns i la Nuri, també sí. En Rafael,
1: sí.
3: Rafael Planes i la Dolors, també
1: sí.
3: L'Antonio Cuenca i la seva senyora,
1: sí.
3: I Quimet de Puig i tothom que escolti les sardanes.
1: Molt bé, doncs, i a tothom que escolti. D'acord, doncs ja ho he apuntat i després més tard sonarà la cosinada.
0: Que vagi bé, Joan.
1: Gràcies per trucar, bon dia. Gràcies. Adéu.
0: Adéu. Bé, doncs ara sí que puc posar una altra sardana.
1: Doncs vinga, una que ha demanat la Quimeta Puig, que és Gentil Puntaire, d'en Francesc Marros.
0: D'acord.
1: Mm-hmm.

0: Doncs no tenim trucades, però podem punxar sardanes.
1: Doncs sí, una altra que també ha demanat la Quimeta Puig per dedicar a tothom, a les seves amistats i a nosaltres, i és una sardana cantada, Cant a la Verge, de l'Antoni Albons.
0: Doncs vinga, Quimeta, ara cantada, eh?
1: Ah, sí, ara cantada.
0: Ara per tu. Ara no vol sortir.
1: No vol sortir?
0: No me vol sortir.
1: A veure. No vol sortir?
0: No me vol sortir.
1: A veure.
0: No sé si està verge.
1: Ara, ara, ha trigat una mica.

0: Molt bé, una altra trucada que tenim aquí.
1: Sí? Oh, ui, ja se n'ha cansat.
0: Ja se n'ha cansat.
1: Ui, torneu a trucar, torneu a trucar, estarem aquí.
0: Diem els telèfons? Va, diem-ho, 93 764...
1: 28 93.
0: Mira, veus, ja està.
1: Sí, ja està. Ja, ja ha sigut màgia, això, eh?
0: Sí. Endavant.
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
1: Bon dia, amb qui parlem?
0: Xapallí.
1: Amb en Xapallí?
2: Ja sóc aquí.
0: Ja sóc aquí, com en Xapallí.
1: Ai, ets aquí, en Joan Xapallí. Bon dia, què tal?
2: Bon dia.
0: Bon dia, quin
2: dia. Avui vaig tard.
1: No, sí, però ets a temps, i ets a temps, no pateixis, sí. I som 3
2: no,
1: hores aquí.
2: No, perquè estava amb un locutor de Ràdio Tordera no marcat.
1: Ah!
0: M'estranya. Ah, poder haver trobat els romans.
1: Sí?
2: És l'únic, el roman, sí.
0: L'únic hi havia.
1: Sí? I heu fet una mica la xerrada.
0: Molt bé.
2: Quines teniu?
1: A veure...
2: En dieu dues o tres.
1: Sí, ja. Mira... espera't un moment, te diria algunes de les que encara no s'han demanat. Llampec de la plaça, la cançó de l'Esmolet, la Sisona, el nen de les Corts, Flor Ciutadana...
2: Aquesta.
1: Quina? Flor Ciutadana?
2: Sí.
1: D'acord, te l'apunto. Molt bé. I aquí la dediques, Joan?
2: Una de cantada.
1: De les que encara no estan demanades, hi ha Sota el Mas Ventós, El Cavaller Enamorat...
2: No, la primera que has dit.
1: Sota el Mas Ventós.
2: Sí.
0: Molt bé.
1: Vale, molt bé. Doncs ja està, apuntat. A qui ho dediques?
2: A tota la meva família, al Tocars Ferrera, la Quimeta Puig, Antonio Cuenca, a vosaltres dos, que tingueu bon programa i bon diumenge.
0: Moltes
2: I que no
0: gràcies.
2: Falli a les sardanes.
1: Que no
0: mai
1: faltin.
0: De la vida.
1: Molt bé.
0: Adéu.
1: Doncs moltes gràcies per trucar.
0: Adéu. Doncs ara sí que podem posar aquesta sardana següent. Quina serà?
1: Doncs vinga, la següent és una sardana que ens ha demanat la Vicenta, la sardana Jugant a Mirades, d'en Vicenç Bou, i que dedica a la seva família, a nosaltres, en Lluís Labanita, la Teresa Baixeda, a la Rosa Primàs, i a nosaltres.
0: Doncs vinga, per ells serà, i nosaltres també els hi dediquem.
1: I tant.

0: Doncs ara sí que anirem a la primera trucada que tenim i després anirem amb la Benita.
1: D'acord, doncs a veure qui tenim. Bon dia.
2: Bon dia, Teresa Buixeda.
1: Hola, Teresa. Bon dia, què tal?
2: Bon dia, i vosaltres bé?
1: Sí, aquí. Tot bé, tot bé.
0: Sí.
1: Aquí amb aquest dia tan clar com cada dia i amb aquesta calor com cada dia, però tot bé.
0: Tot és igual.
1: Sí.
0: Tot com cada dia.
2: Vale, vale.
0: M'heu
2: de dir-me alguna, una o dues i prou.
0: Sí? Una i prou.
1: Va, digue-la tu, Joan.
0: Mira, amb ella li posarem l'obertura catalana d'en Carles Rovira.
1: Et sembla bé?
2: Pues ja està.
1: Sí? Si Joan ho diu, no direm que no, no, Teresa?
2: No, no.
0: Home, diríem
1: que sí.
0: Has de portar que està assenyalada com bona.
2: Per mi. Bueno, dedico al meu home, als meus fills, als meus nets, les meves joves, a la Vicenta Robert i a la seva germana Paquita, en Didac, la Roser, la Maria i en Miquel. Ja està.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies per la teva trucada setmanal.
1: I tant, des diumenges.
2: I moltes gràcies a vosaltres per sentir-vos a cada diumenge, que és molt divertit això, i m'agraden tant les setmanes.
1: Ai, que bé, gràcies, gràcies.
2: Com el meu fill anava a la banda,
1: sí?
2: Allà on anava el meu fill anava jo.
1: A totes les actuacions, no?
2: Sí, m'encantava.
1: Molt bé, sí, molt bé.
0: És important conservar la nostra música, la nostra dansa.
1: Gràcies per trucar i bon
2: gràcies.
1: Diumenge, Teresa.
2: Gràcies, adéu.
1: Adéu.
0: I ara sí que passarem amb la Benita.
1: Amb la Benita.
0: Tararà, tararà, tachin, tararà.
1: Ja la tenim? Bon dia, Benita.
3: Sí, bon dia.
1: Bon dia.
3: Quina entrada, noia, avui.
1: Com?
3: Quina entrada, amb bombos i platillos.
1: Sí, eh?
0: Hombre, sempre. Per vosaltres, sempre. Us ho mereixeu tot.
1: Sí, sí, sí. Benita.
3: Bueno, no sé si bon dia. Bon dia a tothom.
0: Bon dia, bon dia.
1: Amb la llista preparada com cada diumenge, eh?
3: Senyora, comencem.
1: Doncs, digues, digues.
3: Doncs mira, començo per Sant Hilari Sacalm a 11:15 a la plaça del doctor Grevalosa amb la principal de Cassà.
1: Sí.
3: A Girona, a 12:00 a la plaça de Pere Calder, a Can Guibert de Pla, amb la principal de Banyoles.
1: Uh-huh.
3: Maçanet de Cabrenys, a 12:00 i a 6:00 de la tarda, a la plaça Major, amb la vila de la Jonquera. El que vulgui anar és Festa Major.
1: Ah,
0: oh, que maco.
1: Que bé.
3: Lliçà de Vall, a 12:15, en els jardins de Can Coll, amb la Moreneta. Besalú, 6:45 de la tarda, a la plaça de la Llibertat, amb la ciutat de Girona. Plaçà, a 7:00, a la plaça del Carrilet, amb els Rossinyolets. Hostalets de Pierola, a 7:00, a la plaça de Cala Figueres, amb la Catània. Girona, a 7:00, a la plaça de l'Assumpció, amb la Flama. Polinyà, a 7:00, al carrer 11 de Setembre, amb la Sabadell. Molins de Rei, a 7:00, a la plaça de la Creu, amb la Maricel. Sant Pol, 7:45, a la plaça de la Punta, amb la Juvenívola de Sabadell. Malgrat, 7:45, a part de Can Campassol, amb la principal de Banyoles. Planes, 7:45, al Banc dels Músics del Passeig de Mar, amb la Vila d'Olesa. Pineda, 7:45, a la plaça de les Mèlies, amb la Bisbal Jove. Calella, 7:45, al Passeig de Manel Puigverd, amb els Montgrins. Castelldefels, 7:45, a la plaça de Ricard Camí, amb la ciutat de Terrassa. I Barberà del Vallès, a 8:45, a la plaça de García Lorca, amb la Contemporània. Per avui no teníem res més.
1: Déu-n'hi-do. I ens fixem tots a 7:00, 7:45.
0: Sí, no, no. Com ho farem, això? Haurem d'anar de poble en poble.
1: Sí, però qualsevol ball de sardanes a mitja tarda. Ha de ser ben bé a partir d'aquesta hora, eh?
0: Sí, sí. Està ben muntat.
3: No sé qui ho podia registrar.
1: Per això no ho crec.
0: Està molt ben ideat, això.
3: Tot i així, no, els altres postos, no sé, però aquí a Blanes, que tenim aquell passeig, com entres en aquell passeig a aquesta hora,
1: sí.
3: El terra crema, eh?
1: Crema, prou, és prou. Per tot arreu, això. És...
3: Perquè dic que ja tenen valor la gent que poden anar a ballar sardanes en any.
0: Això se'ls ha de dir a l'Ajuntament que facin una regada, eh?
1: Això.
0: Que reguin el passeig.
3: Sí, aniria bé.
0: Ja els hi dic jo.
3: Tenim aquí que mira si van amb el tràger ben posat, cada vegada que acaba una sardana tenen el mar allà mateix que s'hi van
1: a fer una remullada.
0: Menys mal. Molt bé. I quines sardanes demanareu?
3: No, espera, el que vulguin aquesta setmana, perquè a la vora hi ha bastantes coses.
1: Sí.
3: Demà dilluns, de Santa Coloma de Farners, a 10:00 de la nit, a la plaça Farners, amb la Flama. El dimarts tenen per anar a Girona, a 7:45, a la plaça de la Sardana de la Devesa, amb la ciutat de Girona. El dijous, Arenys de Mar, a 7:00, a Riera, amb la Contemporània. també a Riudarenes, dos quarts de deu, a la plaça de la Vila, ballaran amb la Montgrín.
1: Ah.
3: El divendres, dia 10, a Tordera, a les 10 de la nit, a la plaça de l'Església, amb la Copla Tres Vents.
1: Sí.
3: També a Manlleu, a les 9 de la nit, als Jardins de Can Puguet, tenen un aplec, el 82, que amb els cobles, la Principal de Llobregat i la Marinada. El dissabte dia 11 poden anar a Lloret a les 10 de la nit a la plaça de la Vila amb la Flama. A Castell de Bisbal, a dos quarts de set, a la plaça de l'Església, tindran el 18è aplec amb els cobles Marinada, Ciutat de Terrassa i Sabadell.
1: Sí?
3: També a Granollers, a dos quarts de set, a part de Torres, Villar, l'aplec de nit amb la Ciutat de Granollers, Juvenil de Sabadell i Sant Jordi.
1: Caram, a la nit.
3: I el diumenge serà l'aplec d'Olot, diumenge dia 12,
1: sí?
3: A Olot, a dos quarts d'11 i a dos quarts de 5 de la tarda, en el Parc Nou, el 63è aplec, amb les cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i Principal d'Olot. I llavors ja les ballades ja normals de cada diumenge, que seran amb el Grat, Sant Pol, Blanes, Pineda, Calella,
1: sí?
3: També a dos quarts de 8.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do l'activitat, eh? Però bueno, això està molt bé.
3: Sí. S'ha d'aprofitar ara que fa un bon temps.
1: I tant.
3: Que l'hivern no es pot anar gaire lloc.
1: Poca cosa, llavors, a l'hivern, eh? Molt bé.
3: I la mandra de sortir de casa, això és el principal.
1: Sí, sí, llavors costa.
0: Fa mandra a l'estiu amb aquesta calor i fa mandra a l'hivern, eh?
1: Sí. Depèn de com sí.
3: No passa, de moment.
1: Benita, quina sardana voldràs?
3: Mira, per en Lluís, la Catedral del Vallès.
1: Sí.
3: En Lázaro.
1: Sí.
3: I per mi n'hi ha una de Lluís Pujols que no me'n recordo quin nom m'heu dit.
0: En Lluís...
1: Lluís...
0: Lluís Pujols, Carretero.
1: Sí, el nen de Cors. Aquesta?
3: El nen de Cors.
1: Aquesta en Lluís te la dedica a tu, eh?
3: Bueno, és igual.
0: Sí. Monta, tanto.
1: I l'altra que has dit, aquesta és el nen de Cors, l'altra que has dit, quina és?
0: La 17.
3: La Catedral del Vallès.
1: La Catedral del Vallès, d'acord. Molt bé.
0: Molt bé.
3: Com sempre la dediquem a tothom, especialment a Marma Seguir, amb la família, les amistats seves, les nostres, la meva família, la Concepció de Sant Celoni, la Consol Xobet, que me'n descuido sempre, pobra Consol, la Vicenta de Blanes, la Signa de Palafoll.
0: Molt bé.
3: I les cacatues de Cullera.
0: Ah, sí, bon
1: Signa de Palafolls i les cacatues.
0: Molt bé.
3: I si m'han descuit d'algú, perdoneu, però...
0: Ja t'avisarem.
1: No. Sí, direm, ei, que s'han queixat.
3: Avisa-me.
0: Vinga.
3: Ah, gràcies. Si m'han descuidava.
0: Vale.
3: Per vosaltres.
1: Per nosaltres. Doncs gràcies, Benita.
0: Salutacions a en Lluís.
1: Salutacions i moltes gràcies per tot. Bon diumenge. Adéu.
0: Adéu. Doncs ara tenim una trucada.
1: Sí? Hola, bon dia.
4: Bon dia.
1: Bon dia, amb qui parlem?
4: Amb l'Àngel.
1: Hola, Àngel, què tal? Hola. Com va la calor?
4: Bé.
1: Oh, no, perfecte.
4: La calor va bé, el que no vaig bé sóc jo.
1: De primera, va. No fluixa ni de cap manera, eh?
4: Sí.
0: Bueno, no passa res, tu.
4: Jo sempre dic que m'estimo més dos hiverns que un estiu.
1: Oh, l'hivern s'està més bé, eh?
0: Que sí. Te quedes a casa, tapes amb una manta
1: i ja està.
4: Treballant de passa la fred.
1: Sí.
4: Ara l'estiu ja pots treballar, treure roba, el que sigui, la calor ja és igual.
1: Encara sí, més, sí, no ens el traiem de sobre.
4: Sí.
1: Quina sardana... Bueno,
4: no he escoltat cap sardana.
1: No. A veure.
4: He escoltat molts aplecs, però sardana cap.
1: A veure
0: què li direm.
1: Te'n dic, la Llampec de la plaça, la cançó de l'Esmolet, la Sisona... Gloriosa Trinitat, Hores Viscudes...
4: Mira, aquesta de l'Esmolet, que no l'has sentit mai.
1: La de l'Esmolet, que és d'en Ramon Serrat, te l'apuntem, eh?
0: Sí.
1: A qui la dediques, Àngel?
4: Bueno, aquesta la Quimeta Puig, la Julieta Masó, i la Dolors de la Berlinesqueria.
1: Sí?
4: I ara si me'n dius una de...

0: tothom, eh?
1: A tothom, van inclosos els mussols,
2: No, però ell té un grup, i aquell grup és a part.
0: És que quan se diu a tothom, no cal especificar...
2: No, sempre hi ha un apartat.
0: No.
2: Ai, quan tornis els mussols, te diré, no val, has de dir tothom.
1: Estan inclosos, els mussols estan inclosos amb tothom, eh? Molt bé, vinga. Gràcies per trucar i bon diumenge. Adéu.
2: Ara posaré uns instants de publicitat, Dolors. A veure què posem aquí, que ens recomanen els nostres clients.
1: A veure.
2: Ai, doncs mira, no ha sortit. Se n'ha anat i no ha sortit.
1: No ha sortit.
2: Tu, doncs mira.
1: Sempre fa males jugades la publicitat, eh?
2: Sí, els diumenges encara més. No sé el per què. Doncs vinga, saps què? Posem una altra sardana.
1: Doncs sí. Ara una que ha demanat en Marc Masseguer, que és la sardana Festa Major.
2: Sí. Doncs sí. És de l'Enric Morera.
1: Sí, Festa Major, i que dedica la Benet a Lluís Antoni López, el seu papa i la mama, en Joan Madrid i a mi, a l'Aitana, bon matí, a la Maria Àngels, a mossèn Pric i a en Jorge.
2: Doncs vinga.
1: Doncs vinga, escoltem Festa Major.
2: Escoltar i ballar.

0: I nosaltres que ja anirem a recordar el nostre col·laborador.
1: Sí, el nostre patrocinador, perquè entre totes les trucades que ens arriben durant el matí, fem un sorteig d'un vermut per dues persones a Cal Terrassà, que és el nostre patrocinador. Que
0: exacte.
1: Aquest, sí, ens ofereix aquest vermut.
0: Per
1: dues
0: persones, completíssim.
1: Sí, sí, sí. A part de la beguda, doncs hi ha les patates, el fuet... què més hi posen?
0: Els barbaretxos.
1: Els barbaretxos, doncs... sí, sí. Entre totes les trucades farem aquest sorteig, o sigui que animeu-vos, truqueu, i cap a una miqueta abans de les 12 fem el sorteig. A veure qui serà l'afortunat avui, eh?
0: A veure, hi teníem que posar una sardana, el que passa que serà un temps molt just.
1: Sí, sembla que la posem, seria la sardana...
0: La número 2?
1: No, la número 2, a veure, que és el general i el cubano.
0: Sí, que si per cas ja la repetiríem a tornar a començar la trora, vale?
1: Perquè vinga, doncs cantarà... aquesta que ha demanat a Marc Massaguer i...
0: Endavant,
1: escoltem-la.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Entrem ja, ara sí, en clau informativa. Són les 10 del matí, els parla Genís Mas. Comencem repassant notícies d'actualitat i és que avui i diumenge Tordera participa a una nova campanya del Mulla't. Aquesta campanya dedicada també a l'esclerosi múltiple i, per tant, Tordera que s'hi adhereix un estiu més i de la mà de l'Associació de Voluntariat aquí a Tordera. Aquesta campanya que durà a terme una recaptació amb les entrades de totes les piscines municipals per a la Fundació Esclerosi Múltiple per la lluita contra aquesta malaltia. Això que es podrà dur a terme des del matí, des de les 9 ja, per tant, ja portem una hora que ha començat aquesta recapta, fins a la 1 del migdia. L'Associació de Voluntariat que ha instal·lat una parada amb articles d'estiu amb motiu de la campanya a la plaça de l'Església. Per tant, aquí davant de la ràdio que ho tenim a prop, aquesta parada. Per la gent que no pugui passar per aquesta parada i vagi a alguna de les dues piscines municipals, ha de saber que avui les entrades doncs, que es comprin aniran...
2: Van també destinades
1: Sí. Aniran destinades a recaptar fons per aquesta malaltia. Per qui no ho sàpiga, aquesta piscina Tordera que està situada al cantó del camp de futbol del Parc Prudenci Bertrana, al vell mig de l'illa de Tordera, i si no, la piscina de Mas Mora, al carrer de la Sotzena, també es podrà fer la recaptació,
2: allà
1: totes
2: també.
1: Dues. Per tant, aquesta recaptació, que es podrà terme, recordem, fins la 1 del migdia. Seguim amb més notícies i és que ja s'ha obert el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys, un tràmit que es podrà fer fins al 10 de juliol. Aquesta convocatòria d'ajuts finançats per l'Agència d'Habitatge de Catalunya és pel pagament del lloguer, que s'adreça sobretot pels joves. Els requisits principals, a banda de complir amb l'edat, és constar com a titular del contracte del pis o de l'habitació on es resideix, i també estar-hi empadronat o empadronada.
3: Sí, per habitació també hi ha ajudes.
1: Exacte. Ben apuntat aquí perquè hi ha uns requisits i és que la unitat de convivència de la persona que sol·liciti aquest ajut ha de tenir uns ingressos inferiors als 25.200 euros a l'any i pagar com a màxim 1.000 euros en cas de pis o 450 en cas d'habitació.
2: Com a màxim.
1: Per tant, tots amb aquests requisits que pots sol·licitar aquest ajut per als joves. També l'import de la subvenció variarà entre el 20 i el 40% del preu de lloguer en funcions dels mateixos ingressos que tingui la persona que sol·licita l'ajut. I en tot cas serà d'un mínim de 250 euros i un màxim de 3.000. La regidora d'Habitatge, Jennifer Jansa, que assegura que enguany s'han realitzat modificacions per tal que els ajuts arribin a més persones. El tràmit és gratuït i s'ha de fer preferiblement de forma online a través de la web de l'Agència d'Habitatge de Catalunya o també tenim l'enllaç a la mateixa notícia aquí a Ràdio Tordera i si hi ha cap dubte es poden adreçar a l'oficina local d'habitatge.
2: Per aclarir-ho.
1: Exacte. Tenim més notícies i és que molt destacada ha estat la reacció de l'Institut Lluís Companys després d'analitzar el descens dels resultats de la selectivitat d'aquest any.
2: Han estat pitjors, eh?
1: Sí, la direcció del centre assenyala els canvis en el currículum també i la manca de comunicació amb les universitats com a factors clau en aquesta baixada. En parlava el director de l'Institut Lluís Companys, Carles Carré, que assenyalava que en línies generals sí que les notes mitjanes han estat força més baixes que en cursos anteriors. Entre les dades més destacades s'ha detectat un augment del nombre d'alumnes que han suspès. Per tant, que ha passat una xifra habitual d'un o dos casos a 7 casos enguany. El centre apunta directament a matèries com les matemàtiques, on la mitjana de tot Catalunya ha quedat fixada en un 4,9 i, per tant, suspesa. Déu-n'hi-do, per tant, la mitjana d'aquesta assignatura enguany. També el centre confirma, després d'intercanviar impressions amb altres direccions d'instituts de la zona, que aquesta baixada de resultats no és un fenomen aïllat a Tordera, sinó que es tracta d'una tendència compartida per la majoria de centres educatius d'aquest curs. Amb això, doncs, veurem com es durà a terme la propera selectivitat, però aquest any que no han estat del tot bons resultats. Acabem les notícies amb Tordera, que estrena la campanya Tot això al carrer no hi pinta res per fomentar la recollida gratuïta de residus. L'Ajuntament recorda que el servei s'ha de sol·licitar prèviament per telèfon o WhatsApp, alhora que insisteix en la necessitat de portar electrodomèstics a la deixalleria municipal. Aquesta campanya informativa i busca difondre el servei gratuït de recollida de poda i voluminosos porta a porta que el consistori ofereix a tota la ciutadania. Per fer l'ús d'aquest servei és imprescindible concertar la recollida prèviament amb un mínim de 24 hores d'antelació mitjançant el telèfon 93 765 31 51, repetim, 93 765 31 31-51. Aquest servei que està destinat a facilitar la gestió de restes de poda i voluminosos.
2: Sí, doncs trucant no és gens complicat i funciona molt bé.
1: Exacte.
2: Recullen, cap problema, o sigui que potser sí que s'ha de fer més difusió de que això funciona.
1: Exacte. Sí, al final és una solució que pot, al final, fa que estiguin més nets els carrers del nostre municipi i també recordar que aquests elements s'han de portar, parlant dels electrodomèstics, que m'ho he comentat abans, com neveres, rentadures, televisors, etc. Aquests elements s'han de portar directament a la deixalleria municipal situada al carrer del polígon industrial de Can Bartalet.
2: Sí.
1: També recordar que aquest està obert de dimarts a dissabte, de 10 a 1 del migdia i en horari de tarda de 4 a 7 de la tarda. Per tant, està pràcticament en funcionament gran part del dia. L'ús de la deixalleria, és gratuït i a més es pot generar bonificacions fiscals pels ciutadans. Per tant, tothom que no hi estigués al cas, ara ja sap que pot anar a abocar-hi totes aquestes deixalles.
2: Sí.
1: Amb això que acabem ja l'informatiu, només recordar que avui estem amb una mitjana de temperatures de 30 graus, ara mateix amb sensació tèrmica de 30 graus, tindrem màximes de 33 cap al migdia, per tant puja 1-2 graus respecte al dia d'ahir, però la sensació serà una miqueta més de calor, perquè
2: avui, sí,
1: estan avisant des del Servei Meteorològic de Catalunya que pot haver-hi una nova onada de calor que no afectaria en major part al Maresme, però sí que a les zones, sobretot de l'Empordà, que hi ha hagut aquest incendi de les Gavarres,
2: sí,
1: i al Gironès, serien les zones potser més afectades. També cap al sud també hi hauria zones afectades, però aquí no seria potser la zona més risc, però es notarà de la mateixa forma que hi haurà una mica més de calor. Us deixem amb el Matí de Sardanes i ens trobem a les 11.
2: Moltes gràcies.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Molt bé, continuem després d'aquest informatiu, Joan.
1: Tenim trucada, no sé
0: tenim
1: si l'haurem perdut.
0: Que bé. Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia, soc la Maria Àngels.
0: Oh, hola, Maria Àngels. Àngels, què tal?
2: Molta calor.
0: Oh, sí.
1: Oh, manies.
2: Però com més hi penses, pitjor.
1: Ara, ara.
0: Sí, sí.
1: Aquí agafes una bufanda, surts al carrer i diràs, ai, que fresqueta que estic.
0: Bé, no ho sé, Joan, prova tu.
2: Bueno, vinga, posa'm una oferta de ben maca.
0: Una de ben maca.
1: Bueno, va.
2: Sí.
0: A veure, quina pot ser ben maca...
1: Totes ho són, eh?
0: Totes. Quina triem, Joan?
1: Oh, mira, no sé si l'han demanat la cosinada, ja, no? Ah, sí, està demanada.
0: La cosinada, sí, està demanada.
1: Mira, però pot demanar grup Cap de Creus i Cadaqués,
0: sí.
1: No?
0: Grup Cap de Creus i Cadaqués, què et sembla aquesta?
2: Cadaqués.
0: Sí, aquesta sí, doncs vinga.
1: Va. Aquesta apa. Li pot agradar.
0: Sí?
1: A més, està nominada en dos rombos. O sigui, dos rombos vol dir que té, és bastant maca.
0: Sí, ben valorada, ben valorada.
2: Bueno, la dedico a tots els que m'escoltin, a vosaltres, la Benita, en Lluís, els amics i en Marc.
1: Molt bé, i en Bruno, jo. Jo la dedico a en Bruno.
2: També li poses una de ben maca i dedicat també a la meva filla, que l'any que la setmana que ve és el seu
1: aniversari.
2: No?
0: Un altre vols per la teva filla?
1: Sí.
0: Quina vols, a veure?
1: Jugar,
2: a veure,
1: mira, ja aquesta l'hem posat, no, aquesta ja l'hem posat.
0: Cantada o sense?
2: És igual.
0: Bueno, tria.
1: A veure...
2: Sense, si pot ser.
0: Sense, doncs no sé, Hores Viscudes,
1: allà
0: per exemple.
1: Allà en de la plaça?
2: Hores Viscudes.
1: També és maca, sí.
0: Hores Viscudes.
2: Hores Viscudes, sí, perfecte.
0: Per la filla, no?
1: Sí.
2: Per la filla i per la Laura.
1: Molt bé, que són dues persones que es van
2: per
1: deixar...
2: Per l'Anna i la Laura.
1: Es van deixar ja fa uns anys, sí.
0: Per la
2: Això mateix, en farà nou.
1: Però no, que ens van...
2: La meva 9 i la Laura 10.
1: Se'n van anar i cap al cel deuen estar, no?
2: Sí, no sé com estan, no sé. Però bueno.
0: Presents les tens, eh?
1: No, que sí, crec que sí.
2: Ah, això mateix.
0: Molt bé. D'acord, Maria Àngels, doncs.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies per trucar i bon diumenge.
1: Adéu.
2: Bon diumenge.
0: Adéu.
2: Adéu.
0: Guarda't de la clor. Adéu, adéu.
1: Tenim una altra trucada.
0: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Amb qui parlem?
3: Amb en Gabriel Páez.
0: Hola, Gabriel, què tal?
3: Bé,
0: sí?
3: us estic escoltant.
0: Molt bé, molt bé.
1: Gràcies.
0: I has anat a mercat o avui no?
3: Sí, no, encara no.
0: Primer les sardanes, no?
3: Primer les sardanes i després aniré a mercat i després aniré a fer el vermut.
0: Una mica tot. El vermut?
1: Noi,
0: El vermut que et va tocar ja l'has fet amb el premi?
3: No, sí, amb el premi de l'altre dia.
0: Esclar que sí, del nostre patrocinador, això està molt bé.
3: Sí. Bon. Pujant del mercat ja m'aturaré aquí a la plaça.
0: Molt bé, potser ens veiem, doncs.
3: Sí.
0: Doncs re, bon plan aquest diumenge, eh?
3: Sí.
0: Quina sardana demanes?
3: Aquesta de Cadaqués?
0: Sí. La de...
3: Jo també m'hi apunto, també.
0: T'hi apuntes, d'acord. I a qui la dediques? Sí.
3: A la meva família,
0: sí?
3: a vosaltres dos.
0: Sí,
1: gràcies.
3: Després
0: gràcies.
3: A l'Antonio Cuenca, a la seva dona, la Carmen.
0: Sí,
3: I per tothom que escolta Ràdio Tordera.
0: Sí.
3: I pels que no, també.
0: Ah, d'acord, a
1: ben
0: tothom.
1: Fet, senyor.
0: Gràcies. Molt bé, doncs gràcies per trucar
1: gràcies,
0: i que vagi bé aquest diumenge, Gabriel.
3: Vale, gràcies.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: Adéu.
1: Bueno, doncs ara ja podem posar una sardana.
0: Sí, ara podem posar la sardana que ha demanat en Joan Martori, que és la cosinada d'en Joan Lázaro.
1: Molt bé, doncs fem aquesta cosinada.
0: Sí?
1: A veure com sona, eh?
0: Vinga, a veure, què tal la cosinada?

0: Magnífica sardana, balladora, eh?
1: Oh, sí, molt alegre.
0: Tenim trucada.
1: Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia, amb qui parlem?
0: Amb la Quima.
2: Amb la Quima.
1: Ah, amb la Quima de Canet.
2: Sí.
1: Passada la festa major ja de Canet.
0: Oh, sí, l'ha passat amb una ressaca, la Quima, no vegis. Eh?
1: Sí?
0: I sí.
1: Ha anat bé?
2: Sí. Ah, és que no te sentia bé. Mira,
0: no sentia bé.
2: Ha anat molt bé. A casa hem guardat tres cotxes, perquè, esclar, d'aparcament no n'hi ha. I si s'han vingut a l'hora punta, i avui al dematí l'han vingut a buscar a les 8, contents, amb ganes de tornar-hi.
0: Oh, que bé.
2: Però a la Riera de Canet, que en diem els carrers de la Riera,
1: sí?
2: La Riera Gavarra,
1: sí?
2: Doncs passava una onada de riuada de gent per baix cap a l'estació. Tots agafar el seu autocar, els seus cotxes i els motos i pacíficament cap al seu destí. S'ho han passat molt bé.
1: Ai, que bé.
0: Ah, és que avui feien el Canet Rock, no? Aquesta matinada.
2: Sí.
0: El Canet Rock, perquè fa uns anys que es fa, eh?
1: Sí, fa uns anys que es fa.
2: Sí.
1: Bé, es va deixar de fer i després es va reprendre, no, Quima?
2: Que he vist a Canet,
1: sí.
2: Des de llavors ho he conegut, eh? Però ja feia 10 anys o 6 que ja feia, eh?
1: Sí,
3: molt
1: sí,
3: bé,
1: sí.
3: Molt bé.
1: Una gentada, però bueno, maco, no? Maco.
2: Sí, molt content que hagi estat aquesta festa tan maca.
1: Ai, que bé.
2: Mira, avui la sardana,
1: sí.
2: El general i el cubano.
0: Ah, carai.
1: Quina?
2: I no
0: l'he
2: sentit mai.
0: Ah, però ja l'hem posat, eh?
1: El Genel i Cubano, vale.
0: No l'hem posat?
1: No, espera't, penso que no ha sonat, o sí, espera't. Sí, sí, sí, ja ha sonat.
0: Ja
1: l'havia demanat a Marc Massaguer, sí.
0: Sí.
1: Sí.
2: Sí, ah, vale. Doncs mira, avui l'Oriol de Trinitat, que tampoc no l'he sentit mai.
1: Quina?
2: L'Oriol de Trinitat.
0: Unió de Serenitat.
1: Unió de Serenitat.
2: Trinitat, eh?
1: Doncs aquesta no...
0: No veiem res, qui és? Gloriosa Trinitat.
1: Ah, sí, Gloriosa Trinitat. Aquesta?
2: Sí, doncs poseu-me aquesta.
1: D'acord, te l'apunto.
2: Però tampoc m'he sentit mai, eh?
1: Jo tampoc.
2: Que tingueu un bon dia. Adéu.
1: Gràcies, Quima. Que segueixi bé el dia. Adéu, adéu.
0: Tenim una altra trucada.
1: Bon dia.
4: Bon dia. Soc en Martori, perdoneu, però... M'he descuidat d'una persona de dedicar-hi una sardana.
0: A mi.
4: A tu.
1: A veure, Joan Martori, l'has dedicat a la teva senyora, nosaltres, en Salvador Molins, sí. I la Nuri, en Rafael Planes i la Dolors,
4: sí,
1: el Toni Cuenca i
4: la
1: Quimeta.
4: Aquest expressament per tres apunts de Sils.
0: Ah,
4: la data sardana ja està demanada.
0: Bé.
4: La data sardana d'en Lázaro, però bueno.
0: L'altre.
4: No pot ser qualsevol altre.
1: A veure, la sardana d'en Lázaro és la cosinada... Que...
0: Ja l'hem posat.
1: Ja l'hem
4: aquesta
1: posat.
4: L'altra, la del Vallès.
0: N'hi ha una altra.
1: Sí, la catedral del Vallès. No, aquesta,
0: la catedral,
1: no, aquesta no ha sonat, l'ha demanat la Benita. T'hi vols afegir?
4: Sí, sí, ens afegim amb aquesta.
1: I la dediques a la Teresa Pons, no?
4: Per la Teresa Pons, de Sils.
1: D'acord, molt bé, doncs...
4: Sí, gràcies.
1: Gràcies adeu. Per tornar a trucar. Ara t'ho apunto. Adéu.
0: Adéu. Bé, doncs, apuntem una altra... A veure si tinc una altra trucada aquí.
1: Una altra trucada, espera que apunto aquesta. Ui, ha marxat. Torneu a trucar, torneu a trucar.
0: Això, 93 764 28 93.
1: Just.
0: I ja està aquí, ja tenim la trucada. Sí. Endavant.
1: Tenim trucada, bon dia.
5: Hola, bon dia, Joan i Dolors.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Mercè.
5: Bon dia, tinguem.
1: La en Joan decidit coneix la veu, jo no.
0: Sí.
1: La Mercè?
0: I els tinc... Els tinc fitxades.
5: Sí, em sembla que coneixes a tothom, eh?
1: Sí, Joan, sí.
0: Després de tant de temps, eh?
5: I mira. Tant. Tu, Dolors, no tant, eh?
1: A mi la veu... No, al cap d'una estona, potser sí, però així d'entrada, només dir bon dia, en Joan ja ho sap i jo no.
5: Bueno.
0: Quan portis 30 anys com jo, ja.
5: I tant. Doncs poseu-me la sardana que us vagi bé. Si m'haig d'afegir, m'afegeixo.
1: De moment encara anem bé. Encara pots triar una si vols, o sigui que com t'assembli, sí.
5: Doncs poseu-me la que us assembli.
0: N'hi ha una que la podem dedicar també aquí a Cal Terrassà.
5: Vale.
0: Que és la sisona.
1: La sisona?
0: Sí.
5: Ah, mira.
1: Perquè tenim la sisa aquí a Cal Terrassà, hi ha la sisa petita.
0: I nosaltres també aprofitarem per posar-li.
5: Pues sembla, perfecte. Mercè.
1: Doncs demanes aquesta i l'afegirem també a dedicar-la a Cal Terrassà.
0: Això.
5: Sí.
1: Molt bé. I tu qui la dediques?
5: Jo la dedico a la meva família, sí? A tota.
1: Sí?
5: I, a veure, a la Maria Dolors Oliveres, també.
1: Sí?
5: I, en general, a tothom que escolti les sardanes i a vosaltres dos.
1: Gràcies. Gràcies, Mercè.
0: Igualment per tu.
5: Gràcies.
1: Bon diumenge.
0: Bon diumenge.
5: Adéu-siau, gràcies.
0: A veure aquesta altra trucada. Endavant.
1: Hola, bon dia.
3: Sí, hola, bon dia. Soc la Consol Chauvet.
1: Hola, Consol.
0: Hola, Consol.
3: Bon dia. Bon dia.
0: Digui-nos-a, digui-nos-a. Bueno, encara hi ha la teva, eh?
3: Raval de Mar.
0: Clar,
1: Raval de Mar.
0: Encara la tenim, encara la tenim.
1: Que ho saps, Joan, que li agrada el Raval de Mar a la Consol?
0: Ella té unes preferències que siguin Ventres Pineda i Santa Susana,
1: ah, sí.
0: Ho sé, ho
1: sé. Sí, sí, sí, sí.
3: És el millor que hi ha.
1: Te l'apunto, doncs, Consol, al Raval de Mar?
3: Sí, Raval de Mar i la Santa Espina també m'afegeixo perquè aquesta me la dedico a mi mateixa i a tothom, eh?
0: Mm.
3: Bueno, doncs a totes dues els dedico a tu, Joan Madrid, i
0: gràcies.
3: A tu, Dolors.
1: Gràcies.
3: Gràcies pel programa. I després també la dedico als meus 6 nets, en Pau, en Mar, la Chloe, la Júlia, l'Elna, l'Alguer, molt especialment en Pau per tot l'esforç que ha fet ell, que se'n va anar de Calella de Palafrugell fins a Itàlia en bicicleta.
0: Què dius, no m'ho crec pas.
3: 12 dies va estar 12 dies.
1: Quants anys, no m'estranya.
0: Quants anys té?
3: Valent, sí.
0: Quants anys té?
3: 18 anys. Ah, no. 18 anys.
0: Home, és l'edat més bonica.
1: Sí, això sí.
0: Ara se sorprenen, aquesta.
3: És una experiència que ha fet a la seva vida, perquè li agrada arreglar bicicletes, encara que estudia dues carreres, però bueno, és un nano molt aplicat.
0: Jo en tinc una espatllada, ja te la portaré.
3: I també el seu germà Mar també li dedico perquè és un valent, és molt valent, és, bueno, tots dos són molt valents, però l'altre és un campió en tennis, vale?
0: Cadascú el que li agradi, eh? Molt bé.
1: Quins
0: felicitats
1: tens,
0: als avis. Felicitats als avis i als papes.
1: Sí, sí, una àvia ben contenta.
3: Sí, sí, cada un, eh? És com és.
0: Ah, que sí.
1: És així.
3: Llavors també la dedico molt especialment a la Maria de Mar Julià, molt de carinyo, en Joan Chafallí, en Lluís Pila Benita, a tots els del Rus i a tothom que escolta Ràdio Tordera. I també molt especialment, molt de carinyo, en Santi Barrera, que sé que ahir va passar un dia molt bo. Eh?
1: Ai, que bé.
3: Que tindrà bons records del dia d'ahir.
1: Això és bo, eh?
0: Felicitats.
3: Vale, Santi. Ja saps que t'estimem molt.
0: Molt bé.
3: Gràcies a vosaltres pel programa.
1: I a tu per trucar.
3: Bon diumenge i bona setmana.
1: Igualment, bon diumenge.
3: No fa tanta calor ja, eh? Ai,
1: tant de bo.
0: Ja ho veurem,
3: molt bé,
0: això.
3: Gràcies.
1: Adéu, adéu.
3: Adéu-siau.
0: Anem per una altra trucada.
1: Bon dia.
6: Bon dia.
1: Bon dia, amb qui parlem?
6: Hola, Montse de Mataró.
1: Bon dia, hola, Montse, què tal?
0: Oh, de Cal Ocellet.
6: Sí. Oh, que no podia agafar-los, eh?
1: No.
6: M'ha costat molt, molt, molt.
1: T'ha costat avui?
0: No, no m'ho
6: crec. Sí, moltíssim.
0: Sí.
6: Però bueno, dicent.
1: Finalment, finalment.
6: Sí.
0: Bueno, avui tenim una sardana que està dedicada també a Cal Ocellet, eh?
6: Ah, sí?
0: Sí. Tenim la cançó, tenim la cançó de l'Ocellet.
6: Ah, doncs pues mira, aquesta mateixa.
1: És que quan els hem llegit en Joan Madrid, diu, ui, aquesta l'hem de reservar, per si truca la Montse.
6: Sí, sí, aquesta, doncs pues mira, em dedicaré al meu home, a l'Ocellet, a la meva nena, la Laia, que la tinc aquesta setmana i la setmana que ven aquí.
1: No està, ha vingut d'Alemanya.
6: Sí. I després, bueno, a tots els amics de Tordera, l'Antonio Cuenca, la Carmen, en Salvador Molins, la Dolors del Molí, la Isabel de Can Llagosta, Antoni Serra, el Terrassà, a vosaltres.
0: Gràcies.
1: I, gràcies.
6: I bueno, i el meu fill i la meva jove.
0: Molt bé.
1: Sí. Molt bé.
0: Doncs moltes gràcies per la trucada. Cuida't molt.
6: De res.
1: Gràcies, Montse.
0: Adéu,
1: igualment,
0: setmana.
1: Adéu.
0: Tenim una altra trucada.
1: Bon dia.
7: Bon dia.
1: Hola, amb qui parlem?
7: I bona hora, en Josefina, que fa dues hores estic amb el telèfon. Que
0: no m'ho crec no res, perquè tu sempre aixeques tard.
7: Sempre aixeco tard, no, que sempre aixeco les 9.
0: Ja, això és aviat. No, jo i la Maria Dolors, la Dolors Pinatelis, hem aixecat a les 7.
1: Perquè bé, a les 9 havíem d'estar aquí, preparats.
0: Però ell diu que s'aixeca aviat. Hi ha una meva cosina que va venir de Madrid, Diu, ai, com he madrugado. I era la una del migdia.
1: Ah, sí?
0: I va dir que havia madrugado mucho. No, no.
7: Ara, com que ja estic jubilada, m'aixeco sempre a les 9 del matí.
1: Ben fet, ben fet. I el diumenge encara amb més motiu.
7: El meu horari és a les 9.
1: Clar que sí.
0: Ah, bueno, bueno.
1: Josefina, una cosa volia preguntar. Se sent, es sents bé la ràdio? Perquè ens sí. ha arribat que poder no se sentia massa bé. Tu ho sents bé?
7: Sí, de moment sí.
1: Sí, ella, doncs
0: ella és de Mas Martí, ell allà sí que se sent.
1: Sí?
0: Se
1: sent perfecte.
0: Bé. És aquest peinat d'aquí que no senten res.
1: Ah. Josefina, doncs quines sardanes demanes?
7: A veure, quines teniu, no he sentit res.
1: Ui, a veure,
0: ara,
1: no sé, ara...
0: Sí, eh? Ara ja n'hi pots fer, afegir, eh?
1: Sí, ara poder que ja comencem a afegir, perquè si no, no tindrem temps d'escoltar-les
7: bueno,
1: totes.
7: Bueno, pues no n'has afegida.
1: La que igual. Sonarà a continuació és Flor Ciutadana. T'agradaria aquesta?
7: Sí, aquesta mateixa, va.
1: Sí? Vinga, i a qui sí. la dediques?
7: Li dic a la meva germana Carmen Jiménez Pilar, la Marina, la meva neboda, que ara és aquí.
1: Sí?
7: D'Anglaterra, que ha vingut a passar dues setmanes aquí.
1: Que bé.
7: I després també li dedico a la Carmen Camps, a la meva amiga Dolors i Joaquim, a la Pilar Bataller, a l'Assumpció de Sant Celoni, a la Quimeta Puig.
1: Sí.
7: I també al meu oncle Joan amb la seva Conxita.
1: Sí. En Joan i la Conxita.
7: I bé, a tots vosaltres i tota l'audiència.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Josefina, per trucar i ara aquesta sardana que sonarà a continuació Flor Ciutadana anirà també per tota aquesta colla que tu dius, eh?
7: Molt bé.
1: Gràcies per trucar i bon diumenge.
7: Adéu.
0: Tenim una altra trucada.
1: Hola.
8: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
8: Bon dia.
0: La Montse.
8: Sí, la Montse.
1: Hola, Montse, bon dia, què tal?
8: Sí, molta calor, no es pot sortir al carrer.
1: Oh, adéus, ara. Sí, sí.
0: Però sí que el carrer està ben ple de gent.
8: Jo no he sortit de casa.
0: Deu ser el teu carrer. Deu ser el teu carrer.
1: És tot arreu, és tot arreu. En Joan no se n'ha adonat, però és per tot arreu que costa molt sortir al carrer.
8: Amb aquesta calor i al mercat ja hi ha botigues el diumenge, els dies de cada dia, i no s'ha de cortar.
0: Això no. Molt bé, doncs quina sardana li posem a la Montse?
8: Heu posat Cadaqués, ja?
1: Encara no. Cadaqués encara no.
8: M'apunto amb Cadaqués.
1: I afegeixes?
8: Ja que no
0: serà... Molt bé.
8: Això, somni d'anar a Cadaqués.
0: Estupendo.
1: Així somiant al mar i tot, no?
8: Sí. Una mica la fresca.
1: La fresca, ja, just. A qui la dediques?
8: A tothom que escolta la ràdio i a vosaltres. Així no em deixo ningú.
1: Ah, molt bé.
0: Molt bé.
8: Per tothom.
0: Moltes gràcies.
8: No, no ho digui, que no ho escolti també, doncs va bé.
1: Doncs moltes gràcies, Montse, per trucar. I a veure, guardem-nos de la calor, eh?
8: Guardeu-vos
1: la
8: calor tots plegats.
1: Igualment, gràcies, bon diumenge.
8: Bon dia.
1: Adéu, adéu.
0: I ara sí que ja podem posar una sardana, no?
1: Sí, ara podem posar una sardana i la que posarem és la que dèiem abans, la sardana Flor Ciutadana, sí, d'en Josep Blanc i Reinal, que l'ha demanat en Joan Chapelí per dedicar a la seva família, a tocar-se barrera. Sí.
0: I també hi hem afegit a la Josefina.
1: Hi hem afegit a la Josefina, que també l'ha dedicat tota aquesta colla de família i amics que ha dit abans, eh? Escoltem-la, Flor Ciutadana.

0: Bé, nosaltres teníem una trucada i sembla que se'ns han anat.
1: S'han anat. Doncs a veure si la podem recuperar, aquesta trucada.
0: 93 764 28 93, el telèfon del Matí de Sardanes.
1: Sí.
0: I de sempre, de les 24 hores de la ràdio.
1: Sí, sí, sí.
0: Bé, sembla que no la recuperem, podem posar una altra sardana.
1: No, però bé, recordem que entre totes les trucades... Entre totes les trucades fem un sorteig, del val del nostre patrocinador de Cal Terrassà.
0: I tant. I de què consisteix?
1: En un vermut per dues persones, doncs ben complert, eh?
0: Molt bé, doncs aquesta trucada l'hem recuperada, suposo.
1: Sí. Hola.
2: Bon dia.
1: Bon dia. Bon dia. Amb qui parlem?
2: A Vidreres. Amb la Rosa de Vidreres.
1: Ah, amb la Rosa de Vidreres. Què tal, Rosa?
2: Bé, molta calor, però bé.
1: Anem resistint, intentant.
0: Jo pensava que Vidreres no en feia, de calor.
2: No, Vidreres està molt fresc.
1: Sí, quina sort, vindrem cap aquí, eh? Venim de pressa cap a Vidreres, si s'està fresc.
2: Doncs vinga, ja podeu venir. Mira, Carreros de la 58... casa vostra.
1: Ai, gràcies.
0: Torno a dir. Carrer Dolors, has dit? Què ha dit?
2: Ai, senyor.
1: Jo penso que si anem a Vidreres i preguntem per la Rosa de les Cacatues...
0: Ah, també.
2: Jo penso que sí, que només per la Rosa me coneix tothom.
1: Per això mateix. Anem a Vidreres, preguntem per la Rosa i diem, mira, venim de visita.
2: Serà veritat que algun dia
0: us
2: puc veure.
0: Sí, dona. És que jo la Rosa la conec de fa 20 anys enrere.
1: Ah, sí?
2: I tant.
0: Que venia aquí com fèiem trobades del Matí de Sardanes.
1: Sí.
2: I cuidado que havia sigut padrina.
0: Havia la padrina del Matí de Sardanes.
2: Del programa aquest.
1: Del programa. Sí. El programa tenia padrins. Això està molt bé, hauríem de recuperar.
0: Sí. Tenia molt maco.
1: Molt maco, i tant.
2: Bueno, feu amb una nena jove perquè jo ara ja soc molt vella, eh?
1: Però amb molta empenta i moltes ganes, no?
0: Això.
2: Sí.
0: I no som vells, som grans.
1: Bueno, Joan, diem-ho tot, eh? Diem-ho tot. Grans i vells, també.
0: En vells de bellesa, sí. Jo soc molt guapo.
1: Ah, de bellesa.
0: Jo soc guapo.
2: Oh, que bé.
1: Sí, eh?
2: Te conserves bé, no?
0: Mare de Déu, tothom m'ho diu. L'altre dia la meva cosina me diu... Li vaig enviar un retrat que tenia... Perdó, que ho digui per antena. La meva cosina me diu... Ai, Joan, quantes arrugues que tens! Però em conservo bé.
1: Però hauries de fer fet una mica...
2: Això és la pena que hi ha, que ens surten arrugues a tothom.
1: Sí, sí, però bé, amb les fotos sempre pots fer una mica de reglo i treure-les, no?
0: Vaig badar.
1: A les fotos, a la realitat no tant. Rosa, quina sardana demanes?
2: La que vulguem, mentre no sigui cantada.
1: Doncs mira, t'afigirem a la següent, perquè ja com que tenim la llista força tapeïda, que no sigui cantada, la següent serà la...
0: Obertura catalana,
1: què et sembla?
2: Vale. Així us la coneixeré, que no la conec.
1: Jo tampoc. A veure si ens agradarà quan la sentim, eh? Aquesta, doncs, si no la coneixes, és en Carles Rovira i Reixac, eh? De veure si ens agradarà. A qui la dediques, Rosa?
2: Bueno, com sempre, a l'Irene... A les cacatues, que no me'n descuidi. Josep Boada, i per vosaltres, pel dematí que ens feu passar tan maco.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies, Rosa. I bé, és una col·laboració de tots, dels que truqueu, eh? No només de nostra. El matí aquest és amb tots plegats.
0: Sí, tots plegats fem un matí agradable.
1: Exacte.
0: Com és el que volem. És el que volem.
2: Molt maco.
1: Gràcies per trucar. Gràcies. I bon diumenge.
0: Bon diumenge.
2: Igualment.
1: Adéu.
0: Bon dia. Doncs anem a veure si posem una sardana. Ah, no, calla. No tinc.
1: Una altra trucada?
0: No, ha marxat.
1: Ha marxat? Doncs a veure si torna, eh?
0: Sí, volveran.
1: Com?
0: Diuen volveran.
1: Volveran.
0: O tornaràs.
1: Com en català, tornaran, exacte. Tenim, la sardana que escoltarem ara és una sardana cantada, la sota el Mas Ventós, que ens ha demanat en Joan Chapellí.
0: Ah, molt bé. Doncs a veure, aquí la tenim, la canta en Jaume Veumala i també Ramon Calduc, diu aquí.
1: I ens la dedica a la família, a Sato Garsbarrera, doncs escoltem aquesta cançó, Sota el Mas Ventós.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
1: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
0: Segueix-nos per no perdre't cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
2: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
5: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
7: No! Primer has de fer la digestió!
6: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
7: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
8: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93 764 0607.

0: 107.1 FM, Ràdio Tordera.
1: I ara sí que tenim una trucada.
2: Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia. Escolta, que m'he descuidat d'unes persones.
2: T'has descuidat de quines persones?
1: La Josefina.
2: Sí, la Josefina.
1: Va, vinga, sí. Digue'l-se.
3: Posa'm una altra sardana.
2: Una altra?
1: Una altra sardana, va.
2: Sí, quina voldràs. Ara ens hem d'afegir també a altres sardanes que ja estan demanades.
3: Abans que hagi demanat la Benita, ja l'heu posada?
2: No, encara. No. Vols la mateixa que ha demanat la Benita?
3: Sí.
2: A veure, la Benita ha demanat per ella la Catedral de Vallès i en Lluís el Nen de les Corts. Quina vols?
3: La Catedral del Vallès.
2: La Catedral del Vallès, d'acord. A qui la dediques, Josefina?
3: La dedico a la meva cosineta Nuri i a la meva cosineta Paquita.
2: A la Nuri i a la Paquita.
3: I que li vagi l'operació al seu home de la Nuri.
2: Molt bé.
1: Molt bé.
2: Per l'operació de l'home de la Nuri, eh?
3: Sí.
2: Desitges que vagi bé.
3: Sí.
2: D'acord, molt bé.
3: Molt bé.
2: Doncs ja està apuntat i sonarà aviat, perquè com que t'has afegit a la de la Benita, doncs aviat podrem escoltar aquesta sardana, Josefina. Moltes gràcies.
3: Molt bé, gràcies.
2: A tu, adéu.
1: Adéu.
3: Adéu, adéu, adéu.
1: Bé, doncs, anem per una sardana.
2: Sí, sí, a la sardana Obertura Catalana, que ens ha demanat la Teresa Buixeda, que dedica a la família, marit, fills, nets, a la Vicenta, a la Paquita, a la Maria, a en Miquel, i també s'hi ha afegit la Rosa de Vidreres, per dedicar a les cacatues, en Boada i a nosaltres. Doncs vinga, escoltem Obertura Catalana.

0: Tant el matí de sardanes i anem de punxar una altra sardana. Quina serà?
1: Sí, sí. Ara n'escoltarem una que han demanat tres persones. L'ha demanat la Benita per dedicar-li a Lluís, bé, i també a tothom, a Marc Massaguer, a la família, a la Consol, a la Concepció, a la Fina, a les cacatues. L'ha demanat la Benita, com dèiem, també s'hi ha afegit. Qui més, qui més? En Joan Martori, per dedicar la Teresa Pons de Sils, i la Josefina per dedicar les seves cosines Nuri i Paquita, i desitjant que vagi bé l'operació de l'home de la Nuri. Aquesta sardana és la Catedral del Vallès d'en Joan Lázaro. Escoltem-la.
0: Endavant.

0: Bé, Dolors...
1: Anem avançant en el matí de sardanes.
0: I ara posarem una de curteta, no?
1: Sí,
0: perquè hem d'anar pels informatius.
1: Els informatius, una de curteta i cantada, que és una de les que ha demanat l'Àngel dels Mussols, eh?
0: Sí, l'Àngel dels Mussols, sí, sí.
1: L'Àngel
0: Miret.
1: Si no,
0: per què ho deia?
1: És la sardana El cavaller enamorat, que canta la Salomé i que ell dedica a tothom i també a nosaltres. Doncs escoltem aquesta sardana cantada i ja serà el moment d'informatius.
0: D'acord.

0: Bé, ja anirem a l'apartat que són informatius. Ha de venir el nostre company. Mentrestant farem publicitat del nostre patrocinador.
1: Sí.
0: Què et sembla? Estàs en aquest altre micro que t'has canviat de costat i no et sentia.
1: Deixant espai perquè ara vindrà,
0: molt bé.
1: Perquè ara vindrà en Genís amb les notícies.
0: Jo ja pensava que t'havies quedat afònic.
1: No. No és
0: tenim
1: això.
0: El nostre company en Genís,
1: sí.
0: Que està fent l'entrada als nostres estudis principals.
1: Amb les notícies.
0: Amb les notícies.
1: A veure quines ens porta.
0: A veure què ens dirà.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Doncs entrem ja, sí, en clau informativa comarcal, amb aquest informatiu comarcal que fem a les 11 del matí. Comencem amb una cosa que va passar ara, fa un dia, ahir dissabte, concretament entre la matinada de divendres i dissabte, i és que una furgoneta i dos vehicles van cremar al barri de Rocafonda, a Mataró. Segons apunten fonts veïnals, el foc s'hauria originat als vehicles que estaven estacionats al carrer Foneria, al polígon de Mata Rocafonda, i va acabar arribant a cremar vegetació no forestal, per això, en total 100 metres quadrats de canyes i matolls de la riera de Sant Simó. Els veïns que van sentir una petita explosió minuts abans de les 5 de la matinada i els que sospitaven que devien ser una roda van avisar els bombers i van baixar al carrer per veure què passava. En aquell moment ja hi havia cossos d'emergència, bombers, Mossos d'Esquadra i policia local. De moment no se sap l'origen d'aquest petit incendi, que no va acabar sent el que podia haver sigut un gran incendi, però això sí, 100 metres quadrats que van acabar cremats.
1: Es va actuar ràpid, no?
3: Exacte.
1: I es va evitar que anés a més.
3: Jo crec que, com que devia ser un polígon on habitualment les patrulles solen passar pels vespres, doncs ho devien veure ràpid.
1: De pressa.
3: El que sí que ha cremat, però, és l'incendi a les Gavarres, que no és comarcal, però els bombers de Tordera hi han col·laborat, com molts altres municipis de les comarques del Maresme i la Selva, en les seves tasques d'extinció aquests 3 dies. Avui ja és el tercer dia d'aquest incendi i el cos municipal que va enviar ahir dissabte camions d'aigua i un vehicle logístic. Recordar també que la Generalitat aquesta matinada ha donat per estabilitzat aquest incendi, però el foc ja ha afectat a més de 2.300 hectàrees i compta amb un ampli desplegament d'efectius arreu de Catalunya. Des de l'inici d'aquest episodi crític, en el cas de tots aquests municipis de les comarques, van col·laborar en el cas de Tordera enviant un vehicle logístic i, a més, al migdia del mateix divendres, el primer dia de l'incendi, el parc també va mobilitzar un camió d'aigua per donar suport als incendis paral·lels a Fontcoberta i Vilavenut. Durant la matinada de dissabte, el camió d'aigua de Tordera també es va desplaçar a les Gavarres per reforçar l'estratègia d'extinció a l'urbanització de Mas Ambrós, al terme municipal de Calonge, una de les zones més amenaçades per les flames. Per tant, tots aquests desplegaments de bombers que han hagut de ser claus, perquè amb el parc de bombers d'aquests municipis no podien fer massa cosa.
1: No, hi havien d'enviar reforços de totes les bandes.
3: Sí,
1: no?
3: I de fet, des d'ahir també van arribar els reforços de la UMER, recordant amb l'exèrcit que és que era necessari fins i tot aquestes grans forces per apagar un foc que era pràcticament incontrolable.
1: Sí.
3: I recordar això, que la Generalitat ho ha donat per estabilitzat, tot i així el foc que es preveu que no s'extingirà del tot fins aquesta propera setmana.
1: S'ha de controlar que no revifi.
3: Exacte. Acabem amb una notícia també comarcal, i és que l'Hospital de Sant Jaume de Calella ha incorporat una nova tecnologia de planificació quirúrgica en 3D que permet als professionals visualitzar amb gran precisió l'anatomia dels pacients abans d'entrar a quiròfan. Aquesta eina facilita una millor planificació de les intervencions, especialment en casos molt complexos i en cirurgies també, per fer-les més segures.
1: Sí.
3: El que sí que diuen és que actualment aquesta plataforma s'utilitza en els serveis d'urologia, de cirurgia general i de ginecologia. Amb aquesta incorporació, l'Hospital de Calella que reforça la seva aposta per la innovació i la transformació digital, amb una gran aposta que, si surt bé i ajuda, doncs podria ser un gran avenç també, si científic.
1: I tant.
3: Amb això, doncs, que acabem amb un breu repàs del temps. Avui sol i calor a tota la comarca, també. Recordem amb temperatures que toquen, els 33 34 graus, depèn del municipi. No s'esperen pluges ni s'esperaran perquè l'onada de calor cada vegada serà més present, i a partir d'avui a la tarda sobretot començarem a notar una mica més aquesta calor, que tindrem sobretot zones afectades cap al Gironès. Per tant, aquí no arriba sobretot el risc, però tot Catalunya pràcticament que estarà en zona de calor.
1: Vull temperatures dir, extremes.
3: Exacte, temperatures extremes sí que hi hauran de més risc, sobretot cap al sud i també cap a la costa, però cap a la zona de l'Empordà, del Gironès, però tot Catalunya que patirà aquesta calor. Amb això que acabem ja els informatius, us deixem amb aquesta darrera hora del Matí de Sardanes.
1: Molt bé, moltes gràcies, Nis, doncs.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
0: Bé, Dolors, doncs entrem ja a la tercera hora del nostre programa, sí, Matí de Sardanes.
1: Arrenquem la tercera hora i ho fem escoltant la sardana que en Lluís demanava per la Benita, que és la sardana El nen de les Corts, d'en Lluís Pujals i Carretero.
0: D'acord, doncs aquí la tinc a punt i l'escoltem.

0: I seguim.
1: Un aplaudiment.
0: Perquè se'l mereix, se'l mereix. Sí. Anem per una altra.
1: Sí, ara n'escoltarem una que ha demanat l'Àngel, que dedica la Quimeta Puig a la Julita i la Dolors a la floristeria, i és la sardana La cançó de les Mulet, que hem dit a veure com serà, que no la sabíem, doncs no ens sonava aquesta sardana, a veure què tal, veure la cançó de les Mulet.
0: Si va bé per saltar. Espera, hi ha una trucada, l'agafarem abans.
1: Ah, hi ha una trucada.
0: Sí,
1: hola.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Bon dia. Qui parlem?
0: La Montse.
1: La Montse. La Montse Maina.
2: Correcte. Digo, oi, que no me dóna temps.
1: Sí, sí, ets a temps, encara...
0: Ara comencem la tercera hora,
1: sí,
0: nena.
1: Sí, sí.
2: Perquè com que en aquell moment estàveu preparant la cançó,
0: ja sí.
2: Deia, a veure si me dóna temps d'entrar.
1: Doncs sí, sí, sí, estàvem preparant, però encara t'hem pogut agafar, per sort. O sigui que, digues, Montse...
2: Una de cantada.
1: Una de cantada. A veure, de cantada... En tenim alguna de pendent?
0: Raval de Mar, pendent. Tenim pendent Raval de Mar.
1: Sí.
0: I cap més, eh?
1: El Raval de Mar t'aniria bé? Que t'hi afegiries?
2: Sí, perfecte.
1: Molt,
2: sí. Sí?
1: Sí,
2: sí.
1: Molt bé.
2: Aquesta mateixa.
1: Doncs te l'apuntem.
2: Molt bé.
1: Sí. I a qui la dediques, Montse?
2: Mira, se la dedico especialment a la meva mare, a sí. tota la meva família, a tots els meus amics, a vosaltres i a tothom que escolta la ràdio.
0: Moltes gràcies.
1: Amics a nosaltres i a tothom que escolta.
0: Molt ràpida, molt ràpida.
2: Jo molt ràpida, ja hi tinc les idees ben clares. Sí. Però és que tinguem i tingueu un bon diumenge i una bona setmana.
1: Igualment per tu, Montse.
2: I esperem que no patim molta calor.
0: Això són manies, són manies.
2: Ens posarem a l'ombra.
1: Sí, quin remei.
0: Farà calor igualment,
2: Vinga, adéu, que vagi bé.
0: Tenim una altra trucada, una altra trucada.
1: Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: En qui parlem?
0: Quimeta Costa.
1: Hola, Quimeta, què tal?
3: Hola, Dolors, hola, Joan.
0: Hola, guapa.
3: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, tingui.
1: Quimeta.
0: Ella li és igual.
3: Ja
1: m'afegeixo.
0: S'afegeix a la més maca, diu.
1: A la més maca. Quina deu ser la més maca?
0: La nou? Gloriosa Trinitat?
1: Gloriosa Trinitat, t'agradaria, Quimeta?
3: Vale, d'acord.
1: Sí? Vinga, vale. Doncs. A veure què tal serà, jo tampoc la conec, aquesta. A qui la dediques?
3: Doncs mira, a vosaltres dos, a la ràdio en Pes, a la Paquita i en Pere, a l'Angelina i en Pep, en Monchi, a la Lolita i en Marcelí, i a la Rosa Vilaplana, i a tota la gent que escolta tant de Tordera com de fora Tordera.
1: Molt bé. Molt bé,
0: estupendo.
1: Quimeta, moltes gràcies.
3: I aquest... Gràcies a vosaltres pel programa.
1: Doncs fins a una altra.
3: Sí, adéu.
1: Gràcies per trucar. Bon diumenge.
3: Bon dia.
1: Adéu.
3: Igualment.
0: Bé, doncs ara sí que podem punxar
1: sí,
0: la sardana que deies.
1: Sí, la sardana, espera que ja m'he perdut.
0: Jo també.
1: Era la cançó de les Mulet. Escoltem-la.
0: La cançó de les Mulet.

0: Molt bé, continuem, oh, doncs,
1: escoltant. Que maques, avui?
0: Sí, sí, sí, i déu-n'hi-do, no? Aquesta cançó de l'Esmolet, que no sabíem massa com era.
1: Ara,
0: està bé.
1: M'ha agradat.
0: Sí.
1: Doncs vinga, agafem una altra.
0: Sí, ara escoltarem la sardana grup Cap de Creus i Cadaqués, que molta gent ha demanat,
1: sí.
0: Bé,
1: sí,
0: tres
1: sí.
0: persones. L'ha començat demanant la Maria Àngels Troc per dedicar a qui escolti, a nosaltres, la Benita, en Lluís, en Marc.
1: I també la seva filla i la...
0: Per ells ha demanat una altra, per les filles ha demanat una altra sardana, que sentirem a continuació. Ha demanat la Hores Viscudes.
1: I ara quina farem?
0: Ara farem la grup Cap de Creus i Cadaqués, que també ha demanat, a veure, un moment.
1: Sí,
0: també ha demanat en Gabriel Páez, per dedicar a la família, a nosaltres, a Antoni Cuenca, a la Carmen i a tothom, i també l'ha demanat la Montse de Sant Pere, que no sabem com es diu de cognom, per dedicar a tothom i a nosaltres. Doncs escoltem aquesta sardana, grup Cap de Creus i Cadaqués de l'Enric Vilà i Armengol.
1: Ai, si no tinc pujada...

0: I una altra sardana que hem de punxar.
1: Doncs sí, sí, sí, després d'aquesta sardana també molt balladora, no?
0: La, sí, sí.
1: El grup de Cap de Creus i Cadaqués. Ara escoltarem una altra sardana que també ha demanat la Maria Àngels i que és per recordar l'aniversari de la filla Anna i també de la Laura.
0: Sí.
1: I aquesta sardana és Hores Viscudes.
0: Hores Viscudes, i nosaltres aprofitem per dedicar-li a la Maria Dolors Oliveres i també la Julita i en Jaume de Massó del Sot i la Dolors Mas.
1: Molt bé, ens hi afegim.
0: Són oïdors que són fidels, però els hi costa una mica trucar.
1: Els hi costa trucar, sí. Molt bé, Maria Dolors i tota la colla que escolta, també per vosaltres aquesta sardana.
0: Hores Viscudes.

0: Molt bé. Una altra,
1: doncs,
0: i ara...
1: Sí.
0: Ara seguim, què tenim que fer, ara?
1: El que dius?
0: Què tenim que fer, ara? Jo no sé.
1: Què hem de fer? No ho sé. Jo penso que seguir el matí de sardanes, no?
0: Seguim, seguim, doncs.
1: Sí, sí, encara no són les 12. No. I també veig que estàs empaitant una mosca.
0: Sí, mira, m'està empipant tota l'estona.
1: Abans la tenia jo aquí, ara vinc cap aquí.
0: Ah, per això feies tants de viatges cap aquí, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Has portat
1: sí.
0: la mosca.
1: Ah, t'he portat la mosca. Sí,
0: no
1: sí.
0: hi ha cap sardana que sigui la mosca?
1: Mm, haurem de buscar, farem una recerca a veure si en trobem alguna de sardana ara, que parli de mosques.
0: Són molt empipadors.
1: De moment aquí està donant una mica de murga, aquesta mosca. Molt bé. Doncs escoltarem una altra sardana. Aquesta és una que ens ha demanat la Quima de Canet per dedicar a tothom.
0: Sí.
1: I també s'hi ha afegit la Quimeta Costa, que te'l dic a nosaltres, la Paquita, en Pere, l'Angelina, en Monchi, a la Rosa Vilaplana, bé, tota la seva colla d'amics, i que és la sardana Gloriosa Trinitat, de Max Havard
0: i McCall. Sí, senyor, doncs jo la tinc a punt i l'escoltem.

0: Bé, ens han quedat tallada la sardana.
1: Sí,
0: anirem,
1: sembla.
0: Per una altra.
1: Sí, sí.
0: Estava mal acabada.
1: Estava mal acabada, no sé.
0: Tenim una trucada, a veure si el tenim.
1: Ah, sí? A veure. Hola, bon dia.
0: Bon dia.
1: Bon dia, amb qui parlem?
2: Bon dia.
0: Bon dia, en Joan.
2: Bon dia. Parlem amb un barret.
1: Ah, en Joan. Hola, Joan, què tal? En Joan, que no para, és un home amb una activitat increïble.
0: Increïble, que no deixa ningú tranquil.
1: I és per tot arreu, no para de moure's.
2: És el que hi ha, tu, la vida jove, hem d'aprofitar.
1: Sí, sí, això sí. Molt bé, doncs, Joan...
2: Quina sardana tenim?
0: Ara, quina sardana tenim?
1: A veure, tenim...
2: O m'afegeixo alguna?
0: No, t'has d'afegir.
1: Sí, a veure, ara te farem l'oferta del que et pots afegir.
0: Una oferta en descomptes.
1: Sí, a una seria la sisona, és una, i a l'altra seria la cançó de l'ocellet. També?
0: Ah, sí, també, la Montse
2: Galo Sallet. Aquest ocellet, va.
1: La de l'ocellet, molt bé.
2: Apuntem
1: la cançó de l'ocellet. A qui la dediques?
2: A mi.
1: Ah, esclar que sí.
2: Per mi. Per un dia de relax, de tranquil·litat, a veure si em poden lligar a casa, que ho veig molt difícil.
1: Sí?
2: Però bueno,
1: sí, estaràs aquí tot el dia, eh?
0: No crec.
2: Sí.
0: No crec pas.
2: Sí. Ja ho sé, ja. Bé, doncs aquesta la dedico per mi.
1: M'he
2: la Santa Espina, que la dedico a vosaltres dos, que esteu aquí al peu del canyó.
1: Molt bé, gràcies. Doncs gràcies. Del canyó, però ens ho passem bé, eh? En Joan i jo aquí, totes les trucades i amb les sardanes, molt bé, molt bé.
0: No li diguis això, que li faràs tantetes i vindrà.
2: Bueno, ja m'agradaria, passa que estic molt lluny i per vindre cada setmana és un problema.
1: Són quilòmetres.
0: Ja faríem saltejar, home.
2: De tant en tant ja m'agrada vindre.
1: Clar
2: ja.
1: Que sí.
2: La sensació d'estar a la ràdio m'agrada.
1: Molt bé, Joan. Fes el dia de descans i gràcies per la trucada. Bon diumenge.
2: Vinga,
1: adéu.
0: Bueno, doncs vinga, punxem.
1: Sí. Ara la que tocava és la sardana La Sisona, que la Consol ens la dedicava a nosaltres, als seus nets, sobretot en Pau per l'esforç i en Marc també per aquesta ruta que ha fet en bicicleta, em sembla que era en Marc,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí,
1: també la dedica a la Maria de Mas Julià, en Lluís la Benita i en Santi Barrera també.
0: També, però saps què passa? Que tenim una trucada.
1: Ah, tenim una trucada, espera.
0: Oi, ha marxat.
1: Bé, esperem que torni.
0: Sí.
1: A veure... doncs estàvem amb això, amb la sardana que dedicava a la Consol,
0: que és la 24.
1: La 24, i que també s'hi ha afegit la Montse Mainou.
0: Sí, d'acord.
1: I la Montse la dedica a la mare, a la família, als amics, a nosaltres i a tothom. Escoltem-la. I a veure aquesta trucada si la recuperem.
0: Això. Aquí estem.

0: Aquesta és balladora, maca, molt, cantada, molt, molt,
1: molt
0: alegre. Maca.
1: Joan, et sembla que n'escoltem una altra i a continuació fem el sorteig? Ja sí, anirem tancant les trucades, si algú encara s'hi vol afegir, però vaja, escoltem ara aquesta sardana, la que ha demanat la Mercè per dedicar a la família, a la Maria Dolors Oliveres i a tothom que escolti, que és la sardana La Sisona. I no, nosaltres també la dediquem a la Sisa de Cal Terrassà.
0: La Sisa de Cal Terrassà,
1: sí.
0: Que mira com van dir, ai, l'hem passat Sisa, Sisa. M'ha dit Joan, i dic, ai, doncs mira que jo tenia una tia que es deia Sisa.
1: Sisa, sí, sí. Sí.
0: Així, no, no el posen gaire, aquest nom.
1: No, és Sisa de la Mare de Déu de la Sisa, que és una ermita que hi ha aquí a Premià, la Mare de Déu de la Sisa, sí. Però també hi ha Sises que són Narcises.
0: Ah.
1: No? Un
0: també,
1: diminutiu de
0: suposo,
1: Narcisa.
0: Suposo, suposo.
1: Sí, sí, sí. Molt bé, per la Sisa també, doncs.
0: D'acord. Vinga,
1: escoltem. Escoltem aquesta sardana Sisona.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
2: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
3: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
2: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
3: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
2: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
4: El dijous 9 de juliol a les 10 de la nit, l'Altra Claver et convida a viure una experiència plena de sensibilitat i solidaritat.
5: El Teatre Claver de Tordera, Leo Giovanni Donato i Berta Permanyer presenten L'amor dans un clair obscur. Un viatge musical inspirat en la chanson francesa, amb la participació de l'Orquestra del Claver i la Coral Mirall de l'Etla.
4: L'entrada inclou gastronomia de quilòmetre zero i beguda. Recorda que tota la recaptació es destina a Hata Kendeya.
5: Cultura, solidaritat i proximitat en una nit única. T'hi esperem.
6: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
7: I nosaltres que agafem una trucada.
8: Ui.
7: Ha marxat.
8: Ha marxat?
7: Doncs s'ha acabat. No agafarem cap més. No truqueu. Anem per feina.
8: Home, a veure, aquesta que volia entrar, si vol fer un altre intent, que faci l'altre intent.
7: No faci l'altre intent, si vol.
8: Mentrestant, recordarem que hi ha vals que no s'han passat a recollir encara. Alguns ja els hem hagut de separar per caducats, perquè sabeu que tenen una validesa de 30 dies.
7: Sí.
8: Però tenim un val per la Josefina Fullà, del 28 de juny, i un altre de la Pilar Campeny, del 21 de juny.
7: Sí, que sembla que aquesta senyora era de Breda.
8: Era de Breda, pot ser, pot ser. Però també pot venir,
7: Clar que sí.
8: N'està lluny, Tordera.

0: Sol, si estàs escoltant, vine, perquè em sembla que te'n va quedar com un, també.
1: Te'n va quedar com un, no es va lavar això, eh? que va molt bé, això, de poder fer un vermut aquí a la plaça, i ens ho faciliten el bar Terrassà, que ens patrocina.
0: I ara que està jubilada, té més ocasió de fer-ho.
1: Esclar. Molt bé, Consol.
0: Anem ja tancant amb sardanes. Ens falta la de Cal Ocell, no?
1: Sí, ens falta una sardana, que és aquesta que... A veure... La cançó de l'ocellet, que l'ha demanat la Montse de Mataró per recomanació teva, Joan, perquè tu ja li reservaves, i que ella la dedica al marit, a la Laia, la filla que torna a ser... Passa uns dies per aquí, als amics de Tordera... els del Molí, bé, els de Veïnats, com
0: tots,
1: sempre,
0: tots els
1: de Cal Terrassà, i a nosaltres. I també s'hi ha afegit amb aquesta sardana en Joan Prado, que se la dedica a ell mateix. Doncs escoltem la cançó de l'ocellet.
0: I ara l'ocellet ha marxat a volant i no vol cantar.

0: modes, que eren pam.
1: Què hem de tallat. Dir ara? Hem de dir que ens en anem, no?
0: Doncs sí, perquè ja gairebé se'ns està acabant l'hora de les 3 hores de matí de sardanes.
1: Sí.
0: Són, falta poquet per les 12, ens hem d'acomiadar. Esperem que hagueu passat molt bona estona amb nosaltres. Nosaltres sí que ens ho hem passat bé, almenys jo. Sí, i tu, Joan?
1: Jo he disfrutat molt.
0: Sí?
1: Amb aquesta mosca que vols.
0: Sí, sí, sí. Ara la tens tu, no?
1: Ara la tinc jo.
0: Sí, sí, molt bé. Cuida-la, cuida-la.
1: La cuidaré. Molt I posaré bé. Sucre.
0: Això.
1: Vinga, adéu-siau.
0: Bé, doncs ens acomidem, però abans hem d'escoltar la Santa Espina, que també l'han demanat, l'ha demanat la Consol, la Sauvet, que ella se la dedica a ella mateixa. També l'ha demanat en Marc, suposo.
1: Sí,
0: sí, sí, en Marc Massaguer. I l'ha demanat en Joan Prado, que ens la dedica a nosaltres. O sigui que acabem amb la Santa Espina i fins una altra setmana. Adéu-siau, bon diumenge. Adéu-siau.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui diumenge 5 de juliol. Tordera participa avui una nova campanya del Mulla. Durant aquest matí, l'associació de voluntariat ha instal·lat una parada amb articles d'estiu amb motiu de la campanya a la plaça de l'Església. Durant el matí, de 9 a 1 al migdia, l'associació de voluntariat ha pogut començar a recaptar diners amb articles d'estiu. Amb motius d'aquesta campanya i els beneficis de les vendes dels productes també es destinen a la Fundació, la piscina de Tordera, que també ha començat a recaptar durant tot el dia aquests diners, tant la del vell mig de l'illa de la Tordera, al costat del camp de futbol i el parc Prudenci Bertrana, com també la de Mas Mora. Totes aquestes s'hi afegeixen amb el lema Mulla't aquesta campanya. Les dades, que les sabrem en unes hores o fins i tot demà al matí per concretar-les, i ja tindrem les xifres dels diners recaptats. Oberta fins al 10 de juliol la convocatòria d'ajuts finançats per l'Agència d'Habitatge de Catalunya pel pagament del lloguer que s'adreça als joves de fins a 35 anys. Els requisits principals, a banda de complir amb l'edat, és constar com a titular del contracte del pis o l'habitació on es resideix i estar-hi empadronat o empadronada. A nivell econòmic, que la unitat de convivència de la persona que el sol·liciti tingui uns ingressos inferiors a 25.200 euros l'any i a pagar com a màxim 1.000 euros pel pis o 450 euros en cas que sigui una habitació. Les condicions específiques per famílies nombroses, famílies monoparentals o unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda també seran acceptades. L'import de la subvenció variarà entre el 20 i el 40% del preu del lloguer en funció dels ingressos de la persona que ho sol·liciti. En tot cas, serà d'un mínim de 250 euros i un màxim de 3.000 euros. El tràmit és gratuït i s'ha de fer preferiblement online a través de la web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, si bé també et podes adreçar a l'oficina local d'habitatge. La direcció de l'Institut Lluís Companys ha fet una valoració dels resultats de les proves d'accés a la universitat d'aquest any, mostrant-se decebuda pel descens generalitzat de les qualificacions obtingudes per l'alumnat. El director de l'Institut, Carles Carré, ha assenyalat que en línies generals les notes mitjanes han estat força més baixes que en cursos anteriors. Entre les dades més destacades s'ha detectat un augment del nombre d'alumnes suspesos, que ha passat d'un o dos casos a 7 d'enguany. El centre apunta directament a matèries com les matemàtiques, on la mitjana a tot Catalunya ha quedat fixada en un 4,9, un fet que ha repercutit negativament en els resultats finals dels estudiants tordarencs. Més enllà de les notes, Carré ha posat de manifest el seu malestar per la gestió dels canvis recents en el currículum de batxillerat. Segons el director, assegura que hi ha una manca de coordinació entre les universitats i els docents de secundària. El centre confirma, després d'intercanviar impressions amb altres direccions d'instituts, que aquesta baixa no és un fet aïllat de Tordera, sinó que es tracta d'una tendència compartida a la majoria de centres d'aquest curs. Tordera estrena la campanya Tot això al carrer no hi pinta res per fomentar la recollida gratuïta de residus. Aquesta campanya, que busca difondre el servei gratuït de recollida de poda i voluminosos porta a porta que el consistori ofereix a tota la ciutadania. Per fer l'ús d'aquest servei és imprescindible concertar la recollida prèviament amb un mínim de 24 hores d'antelació mitjançant el telèfon 93 765 31 51, recordem, 93 765 31 51, o al WhatsApp 615 39 21 46. 615 39 21 46. El servei que està destinat a facilitar la gestió de restes de poda i voluminosos. L'Ajuntament recorda que no es recullen al carrer residus com la runa, la ferralla o electrodomèstics. Aquests elements s'han de portar directament a la deixalleria municipal del polígon industrial de Can Verdalet, oberta de dimarts a dissabte de 10 a 1 del migdia i de 4 a 7 de la tarda. L'ús de la deixalleria és gratuït i, a més, es pot generar bonificacions fiscals pels ciutadans. I acabem amb un breu repàs del temps. Avui, diumenge, amb unes temperatures que han tocat els 33 graus cap al migdia. Això sí, amb una tendència a l'alça els propers dies, amb l'arribada d'una nova onada de calor. Veurem fins a quina temperatura arriba aquesta vegada, però això sí, el Maresme i la Selva no seran les zones més afectades. Per contra, sí que ho seran l'Empordà i el Gironès. Per tant, això sí, indicaran una pujada de les temperatures els propers dies i no s'esperen pluges per aquesta propera setmana.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: cosa que compré. Copa, endavant, a gaudir.
1: Sí.

Thank you.

0: consellers, s'anomena Els ben trobats. Els ben trobats és una sardana que es va composar, o que va composar el mestre Joan Lluís Moraleda i Corsacs, a petició del grup Els ben trobats aquí present, amb camiseta negra i blanca. Aquesta sardana es va estrenar el passat 15 de juny a Sant Cebrià de Vallalta i avui, per la cobla de Principal del Bisbal, i avui, per primer cop, s'interpreta Tordera a càrrec del cobla Montgrins. La Margarida Projà, aquí present, va escriure un poema al·lusiu a aquest fet i tot seguit el llegirà.
1: Només espero que us agradi el poema i us vull dir que em fa molta il·lusió poder-lo llegir en aquesta plaça tan emblemàtica, no només pels tordarencs, sinó també pels amics que venen de fora. Gràcies per escoltar el poema. Venim d'indrets diversos. Les nostres vides són sardanes amb tiratges variats. El futur, els curts. El passat, els llargs. Però quan unim les mans i fem rotllana, el ritme que ens encisa i embriaga ens parla d'amistat. El que som ara és música. Ja tenim una sardana com a símbol d'identitat. Les cobles la llançaran als quatre vents. A les places la ballaran peus àgils o cansats. Però nosaltres sabrem per sempre nostra la sardana Els ben trobats.

Doncs, dit això, poble, quan us vagi bé, endavant, amb la sardana, els ben trobats.

cinquena jornada de Castellà. Governant tot dibuixant felicitats d'Enric Ortí i Martí. Enric Ortí és el primer tenor de la Copa Sant Jordi, ciutat de Barcelona i compositor de sardanes. La seva sardana sense de plat va ser premiada com la més popular d'entre les més de les 240 estrenades l'any 2005. La sardana que escoltarem ara, tot dibuixant felicitats, tira a 35 de curs per 87 de llarg i el salt és el 65.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
0: Emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: L'alcaldessa respon, un programa de participació ciutadana dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Cada 15 dies, l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, visita els nostres estudis per respondre en directe les preguntes de l'audiència. Pots participar enviant la teva pregunta a través de les xarxes socials de Ràdio Tordera, trucant el mateix dia del programa al telèfon 93 764 28 93 o deixant una nota de veu al telèfon 611 481 381. L'alcaldessa respon, els divendres a Ràdio Tordera i també al YouTube.
1: Bon dia, 3 minuts que passen de 2:15 del matí, com cada 15 dies. Ja anunciàvem també durant aquest estiu, a la programació d'estiu, tenim l'espai després de l'informatiu de l'alcaldessa Respon. Amb nosaltres l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías. Què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Que hem de posar els auriculars. Que
2: sí,
1: són...
2: és que m'han clavat les arracades. Està, està. Què tal?
1: Molt bé, doncs, com sempre, agraïts de que vingui cada 15 dies. Preguntes que ens arriben a través de xarxes socials, la majoria. Algunes que ens poden trucar en directe al 93 764 28 93, també a través de les diferents plataformes en què emetem el programa, YouTube, TikTok, Instagram. Intentem caçar preguntes al vol, per tant, també les poden escriure i els nostres companys del control tècnic intentaran caçar-les i fer-les arribar també aquí perquè les fem arribar a l'alcaldessa de Tordera. Preguntes que, com sempre, insistim, quan ens arribin a través de xarxes socials, a vegades hem de repreguntar. Hi ha usuaris que utilitzen noms fantàstics per anar per les xarxes socials, però nosaltres intentem adreçar-nos a persones i demanem que les preguntes ens les enviïn persones i no personatges. Repreguntem i també agraïm que ens envien ja la resposta amb el seu nom, però en tot cas sàpiguen que quan ens envien la pregunta els hi demanem el nom per també presentar la pregunta que ens facin arribar. Fetes, com sempre, les presentacions, alcaldessa, si li sembla, comencem.
2: Som-hi.
1: Tenim avui 18 preguntes, algunes de més llargues, algunes sobre el mateix tema que també intentarem ajuntar per poder doncs, donar resposta amb tots els matisos i a la vegada per no repetir-nos massa. Mm-hmm. Doncs vinga, l'Ivan diu, és una pregunta que ens arribava la setmana passada, diu, avui dijous el bus urbà s'ha desfrenat. Per evitar aquest tipus de situacions, l'Ajuntament vetlla perquè l'empresa fes un seguiment i un manteniment dels busos. Quasi bé agafo cada dia el bus urbà i ja porta uns dies el bus fallant. Dimecres d'aquella setmana anava amb el bus urbà, que ja de per si és molt vell, va haver-hi un moment que els pedals no responien al conductor i tampoc podia seguir amb la marxa perquè el bus es va quedar bloquejat sense resposta. Per tant, el conductor va apagar el motor per veure si es reiniciava i així va ser tot i continuava fallant. Com és que l'empresa sabia que fallava ja en els dies anteriors i així ho podrien comprovar els passatgers, i avui tot i el problema ha seguit i ha acabat el bus desfrenat contra una casa. Diu, quin és el seguiment que es fa des de l'Ajuntament amb l'empresa? Perquè els passatgers que utilitzem el bus amb aquestes condicions sabíem que tard o d'hora acabaria passant. Diu, no és un transport segur.
2: A veure, l'accident aquest justament, que vaig anar-hi personalment quan va passar, hi havia la representant, de fet, de l'empresa, ens va assegurar que aquest bus havia passat la revisió de l'ITV feia un mes, tots els busos passen les revisions, inclús em deia el xofer dels matins, és mecànic, diu, si hagués detectat alguna errada, ells mateixos són els que diuen, ostres, aquí falla alguna cosa. A veure, el transport és una adjudicació, i per tant és la pròpia empresa qui n'ha de fer el manteniment. Vist això, evidentment demanem explicacions del que ha passat perquè no deixa de ser una prestació d'un servei públic i n'hem demanat la informació corresponent. Jo no, a veure, en cap cas vull pensar que una empresa volgudament fa un servei malament quan se la juga, com en aquest cas que afortunadament, i veient què ha passat a Lleida aquesta setmana, soc de les que penso que a Tordera en aquest sentit som molt afortunats. Per tant, ningú fa els serveis volgudament malament, perquè quan prestes un servei públic el que vols és seguir-lo prestant. Per tant, és una activitat econòmica de la qual l'empresa en guanya i nosaltres el que volem és donar un bon servei. En cap cas estem aquí, cap de les persones que ens posem al servei públic ni les empreses que volen prestar aquest servei a fer les coses malament volgudament. Jo, en tot cas, aquesta queixa la traslladaré evidentment a l'empresa, però no tenim cap necessitat de jugar-nos-la a que ens passi una desgràcia com ha pogut passar a Lleida, en cap cas.
1: Arran del que ha passat, l'Ajuntament augmentarà el control sobre l'empresa?
2: Doncs mira, és com per plantejar-s'ho, però vaja, ja et dic, la Gemma, la representant de l'empresa, era la primera que deia, diu, ostres, és que et diu, tots els busos els tenim al dia i els manteniments els fem. Que són busos vells? Sí, segurament. Que amb una nova licitació a futur, quan toqui, s'haurà de renovar la flota? Segurament, que és una empresa que renova habitualment flota, perquè no només fa el servei nostre, sinó que fa altres serveis comarcals, i fins i tot que treballa també per la Generalitat en alguns casos. Ostres, són les empreses que han de tenir els papers al dia, i en aquest sentit jo m'enfio de que aquesta empresa té els papers al dia.
1: Estem parlant d'una empresa que fa molts anys que fa això, i que, per tant, en principi,
2: no,
1: la memòria...
2: I no només a Tordera, exacte.
1: No, li anava a dir que en el cas de Tordera és el primer, si més no, sí, d'accident... Sí. De dimensions, diguéssim,
2: sí,
1: una vegada espectaculars.
2: Sí, i esperem que sigui l'últim.
1: Exacte. Molt bé, doncs resposta a la pregunta de l'Ivan, dient això, una miqueta que l'Ajuntament doncs, bé, pot fer el seguiment, però no pot tampoc incidir d'una manera molt directa. La Trini diu, degut a la falta d'aparcament a la zona del carrer Gaudí, alcalde Vendrell, es podria adequar i netejar el solar on guardàvem fins ara la runa i la maquinària?
2: Sí, sí, sí, està previst. Allà hi havia la còpia de material i està previst que aquell, de seguida que es tregui tot... tot el que pugui quedar, perquè encara falten actuacions petites per tapar alguns panots i algunes caixes de subministres i retirar els pals de Telefònica, que ja sabem que van com van, tota la zona on estava la còpia de material, allà està previst fer-hi aparcament, sí.
1: Allà es va crear un aparcament nou, diguéssim, una zona d'aparcament nova, durant les obres,
2: sí, també
1: en principi
2: queda.
1: Quedarà el queda. Que es va fer provisionalment i s'hi sumaria aquesta altra.
2: Exacte, correcte.
1: Per tant, seria tota la part, diguéssim...
2: Prolongació carrer Gaudí.
1: Exacte, tot el que seria la prolongació es farà d'aparcament.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí que està previst, vull dir, això seguríssim. Poder faltar ara desbrossar, però sí, està previst fer una planada i posar els dos pàrquings, el que vam obrir expressament per això i aquest, i on està la còpia de material.
1: Javier pregunta, no sé si per les condicions meteorològiques...
2: Sí, allò és Carrer Gaudí, no és Santiago Rossinyol, és sí, prolongació Carrer Gaudí, sí.
1: Sí.
2: Volia situar-vos, sí, sí.
1: Sí, sí perquè llavors també hi ha la prolongació...
2: Santiago Rossinyol,
1: no, que seria
2: una
1: altra
2: carrera.
1: No, és
2: Carrer Gaudí, és allà on hi ha les assegurances de Marc Grimal, tira recte, hi ha la botiga Únix. Doncs,
1: exacte, sí. És aquell carrer que puja del bar.
2: La vorera de la botiga Únix, per dir alguna cosa.
1: Correcte.
2: Sí, sense fer publicitat gratuïta.
1: Bueno, però, per entendre'ns i situar-nos.
2: És comerç local, sí.
1: Molt bé, en Javier, canviant d'assumpte, no sé si per les condicions meteorològiques, pregunta si aquest any tindrem focs artificials a la Festa Major.
2: En principi, sí. En principi sí, amb la mateixa pirotècnia valenciana que l'any passat, que són els que participen els Focs de Blanes, que van guanyar, em sembla, també la darrera edició dels Focs de Blanes, i està previst, a menys que estiguem amb Alfa 3 i estigui prohibit. En principi tot està previst perquè hi hagi focs.
1: La Iolanda diu, tema piscines, diu, s'hauria de revisar el preu i que la gent no es pugui banyar vestida.
2: Sabeu que la gent no es podria banyar vestida, només amb aquells tratges de bany que estan autoritzats per fer-ho, i els preus es revisen cada any a l'octubre, que és quan s'aproven les taxes i les ordenances municipals, i no hi ha hagut canvis respecte a l'any passat, i segueixo insistint que les piscines de Tordera encara estan molt per sota del preu d'altres piscines de l'entorn.
1: Emmanuel parla de la parada del bus a la rotonda de la plaça Lluís Companys. Diu, es va fer una millora, però ha empitjorat. Diu, el bus aparca ben bé al mig del carrer.
2: Del carrer Maragall.
1: Parla de la rotonda de la plaça Lluís Companys. S'entén que sí, que és el carrer Maragall, que és on es fa la parada, de fet.
2: Exacte, és que la parada de la plaça Lluís Companys és el carrer Maragall. Segurament, si el bus aparca on no toca, és perquè algun cotxe ha aparcat a la parada del bus, que en aquest cas també ens hi hem trobat alguna vegada, o fins i tot que es poden trobar dos busos a la mateixa hora. Però el bus aparca al carrer Maragall, més arrambat o menys arrambat a la vorera, però a la rotonda no hauria d'aparcar, menys això de que s'hi hagi trobat algun vehicle aparcat.
1: Emmanuel parla d'unes millores, no sé si vostè té constància que s'hagi fet algun canvi, jo ara ho pensava i com a mi no tinc sensació de que s'hagi fet cap moviment de parada ni que s'hagi fet
2: allà,
1: cap obra
2: allà.
1: Allà
2: el que sí que vàrem fer va ser la vorera del carrer Maragall, ben bé a la cantonada, per als temes d'accessibilitat, allà sí que hi vàrem millorar la vorera, però no era tant per l'autocar, sinó per un tema d'accessibilitat. Que puguin aparcar a l'altra banda, on hi ha aquella botiga de... que fa cantonada.
1: Supermercat.
2: Sí, aquell supermercat passa exactament el mateix. Hi ha més tendència que els vehicles t'aparquin en aquella banda que no pas on hi ha la marquesina de davant de l'institut. Bueno, ho podem revisar-ho, però si l'autocar aparca mig al carrer és perquè hi ha algun cotxe mal aparcat.
1: La Georgina pregunta com actua l'Ajuntament amb la runa que apareix llançada il·legalment als afores del poble.
2: Mira, si us trobeu amb aquest... en aquesta situació el que es demana és la geolocalització on està aquesta runa, o habitualment són abocaments d'aquests incontrolats de plantacions, que ens hi hem trobat en moltes ocasions, amb molt de plàstic i fins i tot peces d'alumini. Ens heu d'enviar la geolocalització i el que fem és enviar-hi l'empresa de recollida, de neteja, perquè sabeu que això no ho recull la brigada, i és un cost que al final acaba pagant tota la ciutadania i que s'ha de repercutir a la taxa d'escombraries. És així de dur, però al final tot aquell que ho fa malament ho acabem pagant entre tots. És una llàstima, però passa això. Per tant, tota aquella persona que es trobi amb un abocament, ens hem trobat a la Roureda en moltes ocasions, darrere la deixalleria, en molts entorns forestals, és enviar la geolocalització perquè nosaltres ho puguem traslladar a l'empresa i es fan recollides i batudes extraordinàries per recollir tot allò que aquests incívics llencen.
1: A qui han d'enviar aquesta ubicació? La policia?
2: Poden enviar-ho a la policia, poden enviar-ho a l'Ajuntament mitjançant correu electrònic, ens ho poden fer arribar per xarxes socials, per on sigui més fàcil enviar l'enllaç de la ubicació del MAPS. Foto i ubicació.
1: Molt bé, l'Alba pregunta quan es reparen les carreteres que van a les urbanitzacions, especialment diu que la Terra Brava i Tordera Park estan molt malament.
2: La que es farà immediatament, primer, les carreteres, a veure, el que es faran són a les petites intervencions allà on hi ha més sotracs. Hem fet actuacions d'asfaltatge a Masmora i a Sant Daniel i ara comencen Tordera Park i Terra Brava. Ara comencen. Començaran a l'entorn del setembre. Ja tenim la subvenció que habitualment ens dona i afortunadament la Diputació de Barcelona per poder-hi actuar, i ara la inversió serà Tordera Park i Terra Brava, i puc dir que a l'entorn del setembre. Ens agradaria que fos abans, però és veritat que l'agost és un mes bastant inhàbil en aquest sentit, però el projecte ja està aprovat, estem molt avançats, la licitació també, perquè fem compra agregada amb la CM, però sí que és veritat que hi ha empreses que a la que et porten la maquinària ja treballen de cop, i amb l'agost pel mig, m'agradaria poder dir mitjans de juliol, però com que ho deixarem tot empantanegat, preferim començar el setembre.
1: Molt bé, en Jordi pregunta com proposen millorar l'ombra a les zones de joc, com per exemple el Parc de l'Amistat. Diu, no es pot jugar allà ni en la majoria de parcs. En algunes poblacions posen toldos en èpoques d'estiu i així la mainada poden gaudir dels parcs sense patir insolacions ni cremar-se al tocar el parc en si.
2: Doncs d'aquesta mateixa manera que està proposant en Jordi, hem comprat uns toldos, però com que la contractació és excessivament lenta en aquest sentit, està per arribar. De seguida estan encarregats, estan a punt de posar-se de seguida que arribin fa dies, però és veritat que en aquest programa moltes vegades diem que la burocràcia ens complica molt la vida, doncs és un d'aquests casos. Lamento molt que es produeixi aquesta situació. És veritat, hi ha arbres, però no han tirat i els toldos estan per arribar. Unes veles, que en diem, ja ho veureu, quedaran maques, però trigaran d'arribar uns dies.
1: A quines zones, en principi, es començaran a situar? O a tot arreu?
2: Al Parc de l'Amistat, segur. Ara n'hem instal·lat a Masmora, també, que a més s'ha d'acabar de fer una actuació perquè l'hem acabat de posar i s'ha tombat un pal, em deien, aquesta setmana. I, en principi, l'Amistat és el que és prioritari. I en a Masmora també, perquè ens ho reclamaven a tota la zona a la banda esportiva on es juga la petanca. Hi ha altres parcs que sí que tenen més ombra, com seria el de la Sardana, per tant aquest el tenim garantit i em sembla que és el millor lloc on anar a passar la tarda de Tordera.
1: Molt bé, la Jèssica parla dels porcs senglars i els problemes que porten a les bessures d'Àgora Park a la zona de Sant Ponç.
2: Bueno, Àgora Park i crec que tot el nostre terme municipal, fins i tot el centre, hi ha una sobrepoblació de senglars i de tota la fauna cinegètica que s'ha de combatre tal com s'està fent a través de les batudes que fan els caçadors, a través de les trampes també que s'instal·len, però és un problema general a tot el territori. Podem posar-hi tancats, que és com s'està fent en algunes urbanitzacions, però això no garanteix que quan et venen els senglars tu rebenten tot, basta que hi hagi una bossa fora, perquè trenquen la tanca, et rebenten, ens ha passat fins i tot en entorns de la piscina municipal, vull dir que hem trobat senglars a tot arreu, hi ha una sobrepoblació de senglars i si encara els hi posem fàcil perquè vinguin a buscar el menjar, doncs pitjor encara, no?
1: Fa
2: ja
1: temps.
2: Dic, batudes se'n fan, es fan batudes extraordinàries, però n'hi ha molts.
1: Anava
2: a dir-li això, i això ja és un problema que ha d'assumir la Generalitat, però per fer un cop de cap fort amb resoldre el problema que està portant la fauna cinegètica, no només en l'entorn urbà i amb les destrosses que fan en els mobiliaris, sinó per tota la pròpia pagesia, com en pateix les conseqüències, perquè els hi trepitgen totes les collites, i aquesta és una queixa que els pagesos ens han fet arribar i que a Tordera, com a mínim, intentem resoldre això amb la Societat de Caçadors i amb les Trampes, que també s'ha fet extensiva aquesta queixa en el marc de l'espai agrari, que li vam traslladar també quan vam anar amb tots els representants de l'espai agrari de la Baixa Tordera al conseller, i hores d'ara encara estem esperant que es doni una solució realment efectiva, però ja a nivell de país.
1: Clar, li anava a dir que fa temps que en parlem dels senglars, parlem de que els caçadors fan batudes extraordinàries, però sembla, o és evident que no n'hi ha prou, eh?
2: No n'hi ha prou, i a més és que els hi posem molt fàcil perquè es puguin anar reproduint.
1: L'Ivan, diu, l'Ivan, la Sònia, la Rosalia, la Vicky ens han enviat preguntes de la piscina de Mas Mora, els hi faig juntes i les respon també a la vegada, perquè més o menys imagino que la resposta serà la mateixa. L'Ivan diu, hola, ens agradaria saber el motiu pel qual la piscina de Mas Mora està en mal estat. La Sònia diu, la piscina de Mas Mora, pel preu que es paga, està molt deixada, no hi ha gespa, no hi ha ombra. La Rosalia diu, per què la piscina de Mas Mora està sense gespa, sense arbres, però plena de branques i forats. O la Vicky diu, per què està en tan mal estat la piscina de Mas Mora, no hi ha gespa, hi ha molts forats i no hi ha ombres.
2: Vale, no hi ha gespa, m'imagino que és perquè no hi ha sistema de rec i no s'ha regat. No hi ha ombres perquè durant l'esclafit ens van caure molts arbres a la piscina de Mas Mora, a tot l'entorn, a la pista de l'Amistat i també a la piscina municipal. I sí que és veritat que aquest any s'ha fet poca, vull dir, no ens enganyem, s'ha fet poca inversió. S'ha fet la inversió de manteniment de la piscina, de motors, perquè pugui seguir funcionant, però sí que en tot l'entorn s'han destinat els esforços a arreglar la piscina del centre, que és la que s'havia trencat del tot. Quan ens va caure el pi centenari per l'esclafit que ens va rebentar la piscina, tots els esforços s'han dedicat en allà. Els recursos són els que són. Confio que es pugui arreglar com a mínim els forats i les branques en breu, perquè la brigada té la previsió d'arranjar tota la zona esportiva de Mas Mora ara coincidint amb la festa que celebren la setmana vinent, per tant s'ha de fer una batuda grossa. Hem instal·lat recentment la zona d'ombra que comentava fa un segon, i és veritat, segurament falta cert manteniment anual a la piscina de Mas Mora i a molt d'altres, no? A molts d'altres entorns. Però sí que és veritat que l'ombra és perquè ens han caigut alguns pollancres en aquell espai, i la gespa s'ha assecat, doncs, perquè és que a més està fent moltíssima calor últimament.
1: En Cristian, i ara m'acabant, haurien de posar, diu, més personal a urbanisme. No són normals els terminis per un permís d'obres.
2: Ah, mira, aquesta pregunta també l'havíem fet algun altre dia.
1: Sí.
2: Bueno, falta més personal a l'urbanisme, segurament falta més personal a la brigada, falta més personal a la policia, falta més personal a l'àrea de serveis personals, falta personal a tot arreu, però l'Ajuntament té el personal que té i no podem fer més contractació, Insisteixo, ja no és tant que falti personal a urbanisme, que ara aviat s'incorporarà una nova arquitecta tècnica i un enginyer, amb la qual això també ajudarà a esponjar una mica les llicències, sinó que falta també que quan es presenta una llicència tota la documentació que es requereixi hi hagi tota la documentació, perquè què ens demora. Quan ens arriba una llicència, comprovem que efectivament hi hagi tota la documentació. Quan no hi ha la documentació, has de requerir el tècnic o l'arquitecte privat o el propietari que vol fer l'obra que et presenti aquella documentació. Et torna a presentar la documentació, torna a revisar. Ara en falta una altra. Abans costa. El que les arquitectes sempre em diuen és que el que costa més és revisar i requerir tota la documentació, que has de presentar a termini, que han de fer-ho per escrit. Diu, això al final és el que demora. Diu, si a nosaltres ens presenten tot el que demanem, reduïm el termini a la meitat del temps habitual. Però és veritat, sí, ja afortunadament s'estan fent moltes obres grans o petites de reforma o piscines a Tordera, això és bo, això vol dir que hi ha possibilitats per fer-la i per tant ens va molt bé, i fins i tot és un ingrés per l'Ajuntament, però és cert que tenim un cert col·lapse per manca de personal, que ara intentarem que s'espongi, perquè la setmana que ve ja s'incorpora la nova arquitecta tècnica, perquè aquesta és l'altra. Quan contractar personal no és d'un dia per l'altre. Has d'obrir la convocatòria del procés, donar el termini del mes perquè la gent es presenti, fer les proves, la prova teòrica i la prova pràctica, després l'entrevista, després que ningú et recorri a l'acte del tribunal, perquè també ens hem pogut trobar alguna vegada, i llavors contractes. Els 3 mesos no te'ls treu ningú perquè has de complir uns terminis. Tant de bo poguéssim tirar d'ETTs o no, o del mètode digital. Tot això, vull dir, oblidem-nos. Ni podem contractar ETTs, ni molt menys podem utilitzar el mètode digital, el de dit. Vull dir, això està prohibidíssim. Hi ha un mètode que ho agilitza bastant més, que és que podem estirar de les borses de processos que ha fet el Consell Comarcal, de borses de treball en aquest cas, sí, però falta que hi hagi en disposició, doncs, arquitectes o enginyers, perquè són els professionals que van molt buscats, i n'hi ha que no s'hi volen dedicar a l'administració, perquè clar, el procés administratiu no és fàcil, uh-huh. I per tant són perfils professionals que costen de triar, i això ens trobem amb arquitectes, amb enginyers que en alguns processos han quedat deserts perquè no se'ns hi ha presentat ningú, i ens passa també amb la policia. En aquest cas sí que hi ha demanda, de policia. Ara també tenim obert el procés d'estabilització d'administratius, i insisteixo, tenim obert també el procés per tot aquell que vulgui presentar-se a gent de policia local. Passarà les proves i després cal anar a l'escola de policia el mes d'octubre.
1: Doncs vinga, també una informació interessant per qui estigui interessat en això, en treballar l'administració en diferents àmbits. Tot això venia a parlar del permís d'obres, que penso que ja ha quedat resposta sobradament la pregunta. Anem acabant, com deia, en Joan demana millorar l'asfalt de Terra Brava, crec que també ja ho ha explicat.
2: Sí, ja dic, a partir del setembre, si tot va bé, si pot ser abans, però si no, al setembre hi ha algunes actuacions previstes a Terra Brava i a Tordera Park aquest any.
1: En Jan es fa una pregunta curiosa, diu: es pot organitzar una tarda d'intercanvi de cromos del Mundial a la plaça de l'Església?
2: Doncs prenc nota, perquè és una proposta molt maca.
1: Ho dic aviat, això ja.
2: No, de fet es pot improvisar, però mira, és una proposta que recullo tant per als regidors d'educació com de joventut, perquè la prenguin en consideració, perquè fins i tot això als pares els hi vindrà molt bé que els nanos entren, si ara que no hi ha escola. És veritat, és que al final te gastes un dineral amb els cromos que t'acaben sortint tots repetits, per tant, entenc que és una molt bona proposta. Mira, ara estem treballant amb un... El que passa és que per terminis no estic molt jo assabentada dels terminis i el calendari del Mundial. El que estem organitzant per finals de juliol és una proposta que va sortir del Consell d'Infants, a l'últim Consell d'Infants que varen fer, amb què voleu que passi aquest estiu a Tordera, més enllà del que s'organitza, i ens demanaven fer un final de festa dels casals d'estiu. Aleshores estem treballant en fer un dijous a la tarda, una festa aquí a la plaça, amb festa de l'escuma, amb tallers i amb activitats. No et puc confirmar el dia, si serà, jo crec que serà l'últim dijous de juliol, això ja ho anirem confirmant, però poder seria un bon espai, no sé si haurà acabat el Mundial.
1: Ja acaba el 19 de juliol, si no vaig equivocat.
2: Ah, doncs no, anirem més tard. Bueno, 19 de juliol, això és ja... Sí, recullo la proposta perquè no està malament, però més enllà d'organitzar-ho de manera formal, també pot ser com una iniciativa privada. No fa gaire es feien quedades de Terians i coses d'aquestes per xarxes, doncs això també es pot mobilitzar, però vaja, no costa res de fer un programa i tothom qui vulgui vingui a canviar cromos, perquè a les famílies segurament els interessa
1: segurament
2: fer aquest intercanvi. Sí, és una molt bona proposta que recullo, i tant.
1: I acabem, en Josep parla de descontrol amb els patinets, diu: hi ha gent que va sense casc a molta velocitat per la vorera i en contradirecció.
2: Mira, ahir en parlàvem i en parlàvem justament perquè aquest dimarts que va començar el curset de sardanes també ens vam trobar en una ocasió que va passar un patinet que anava a una velocitat que vergonya li hauria de fer a qui va en patinet en aquesta velocitat. Ja en vam prendre nota, i sí, hi haurà algunes accions en el marc dels patinets.
1: Molt bé, alcaldessa.
2: Hem posat algunes sancions ja en patinets, però a l'estiu suposo que surten més. Hi ha més activitat al carrer, però sí, i tant. Just és que en parlàvem ahir al vespre, a reunió. Parlàvem d'això, de la festa final de casals i dels patinets, de la campanya de patinets que estem a punt de començar.
1: Molt bé, et deia que hem acabat les preguntes, ens queden encara uns minuts per arribar a l'hora en punt. Sí que l'actualitat del dia local, general, gairebé anava a dir europea, passa per el temps, per les temperatures. En principi aquí fa calor, però entenc que de moment no s'ha activat cap protocol com per estar alertes,
2: no,
1: o si vostè té constància, perquè no, diuen que novament tornen a pujar.
2: Exacte, no, però l'amic Quim Serra, del Servei de Meteomar, ens comença a advertir que la setmana vinent al Maresme patirem i molt de calor. Per tant, segurament haurem d'activar algun protocol a la piscina, que anirem confirmant al llarg, a mesura que es confirmi aquesta predicció. Sabeu que quan hi ha una de calor intensa al Maresme, que estiguem en vermell, aleshores sí que activarem la gratuïtat a la piscina. I recordar també que hi ha refugis climàtics per tots aquells que a casa no s'hi pugui estar. Tenim la biblioteca, tenim l'esplai i el casal de joves amb aire condicionat, doncs, per poder passar les tardes una mica més, o els matins, una mica més amablement.
1: I també en especial la gent gran, no? Que exacte, segui les recomanacions, exacte. També, no? D'estar en aquests refugis i d'hidratar-se molt. Molt bé, alcaldessa, doncs tenim en principi, com ja en vam parlar també fa 15 dies, tot d'activitats. Es van acabant ja, no? Les festes d'aquest, ha sigut el cap de setmana de les festes del veïnat de Sant Pere, encara en queden bastantes encara, a veïnats i urbanitzacions.
2: Sí, queden, aquest cap de setmana es faran les festes de Sant Daniel Residencial, d'urbanització, la setmana vinent a Masmó, l'altre crec que es preparen les festes d'Àgora, que ara recupera una altra vegada l'associació de veïns, i bueno, s'estan preparant evidentment les festes de Roca Rossa per al 15 d'agost, també la primera setmana tenim les festes de Gelpí, aquest cap de setmana tenim l'aplec de Sant Tou, hi ha Caminada de les Dones, hi ha Tardeo de les Dones, hi ha moltíssima... Bueno, t'ho dic així de memòria, eh? Sí, un repàs d'agenda ràpid, però vaja, jo convido tothom a consultar les xarxes o la web o els programes aquests físics que repartim arreu del Tordera festiu. I ja no és només el cap de setmana, és que el dimarts tenim les nits al casal, el dimecres el festival multipolar, el dijous l'altre claver, el divendres les audicions de sardanes i els dissabtes els aplecs i les festes de barri d'urbanització, més enllà de les que es pugui muntar al centre com aquest cap de setmana munten l'associació de dones. Per tant, això és un no parar i activitat per tots els gustos, i jo convido tothom a participar-hi, o com a mínim a fer una ullada, perquè hi ha activitats, ja dic, per tots els gustos, i es munten amb la finalitat de que la gent hi participi. A vegades, allò que dèiem de la prescripció social, no? Es munten, doncs, primer perquè la gent hi participi, per evitar la solitud no volguda, per crear espais de convivència. Les entitats tenen ganes de muntar coses, munten coses per la gent, per tant, és important que la gent hi participi.
1: Molt bé, doncs, totes aquestes propostes queden dites. Nosaltres, que ja ara sí, esgotem el nostre temps, li agraïm, com sempre, que hagi vingut aquí als estudis i l'emplacem per d'aquí 15 dies.
2: Doncs ens veiem. Gràcies.
1: Acabem aquí aquesta edició de l'Alcaldessa Respon. Gràcies per la seva atenció i fins la propera. Adéu-siau.
3: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.

0: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Els bombers tenen ja un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar per controlat l'incendi de les Gavarres durant la jornada d'avui.
3: D'aquesta manera, ja s'ha aixecat el confinament dels 7 municipis que hi havia precisament confinats i les persones desallotjades de les diferents urbanitzacions també han pogut començar a tornar cap als seus domicilis.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Diga Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
1: Hem de seguir parlant d'incendis perquè hem tingut un altre avui a Sant Boi de Llobregat que els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest migdia en una empresa de gestió de residus.
3: En paral·lel, els bombers també han continuat treballant durant la nit amb 9 dotacions en un altre incendi. Incendi en una planta de reciclatge, en aquest cas a Farimet de Granollers.
1: D'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els avisos de calor intensa des d'avui fins dijous, en el que serà la segona onada de calor de l'estiu.
3: Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'avui diumenge amb unes temperatures molt i molt suaus a moltes viles de la Costa Brava, amb una mínima que, per exemple, ha arribat als 26 graus i mig a la població de Roses o al mateix barri del Raval de Barcelona, també 26 graus. Amb un matí que ha estat molt assolellat, una tramuntana que ha bufat amb poca intensitat, sobretot a la zona de l'incendi de les Gavarres, que, per cert, ja està estabilitzat. La tarda, el sol continuarà dominant, amb alguna tímida nuvolada que es deixarà veure, sobretot, a la zona del Prepirineu central, i a aquestes hores estem pendents, per una banda, de les temperatures, que són elevades sobretot a l'interior de les comarques de Girona, prelitoral central i comarca del Verges, màximes que ronden entre els 36 a 38 graus. L'entrada de la marinada, a veure com afectarà les properes hores a l'incendi de les Gavarres, i aquestes temperatures a les immediates hores podrem arribar als 40 graus, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre. Ho anirem seguint, que tingueu bona tarda.
1: Parlem també de cultura perquè el Festival Canet Rock ha tornat a veure sortir el sol.
3: Ha omplert el Pla d'en Sala amb 25.000 assistents. La jornada arrencava a les 6 de la tarda des d'ahir dissabte amb un cartell que ha combinat debuts, retorns, himnes compartits i algun comiat.
1: I en els esports, en marxa des de fa només uns minuts la segona etapa del Tour de França entre Tarragona i Barcelona de 168 quilòmetres.
3: El danès Jonas Vingegaard va ser el primer mallot groc de la prova després de la victòria del seu equip, el Visma, en la contrarellotge per equips de Barcelona.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Els bombers tenen ja un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar encara per controlar l'incendi de les Gavarres durant la jornada d'avui. D'aquesta manera ja s'ha aixecat el confinament dels 7 municipis que hi havia confinats i les persones desallotjades de les diferents urbanitzacions també han pogut començar a tornar cap als seus domicilis. Moment, doncs, per conèixer la darrera hora en directe des de Televisió Costa Brava. Raül Martín, bon dia.
5: Bon dia. Doncs sí, l'incendi forestal de les Gavarres continua estabilitzat aquest migdia, però els bombers de la Generalitat insisteixen que encara queden moltes hores de feina abans de poder donar el foc per controlat. En l'última compareixença, el cap d'operatiu de guàrdia, Eduard Martínez, ha deixat clar que, malgrat que l'evolució és favorable, encara no es plantegen un canvi de fase de l'emergència. El perímetre no ha crescut en les darreres hores, però el dispositiu continua molt pendent de l'evolució del vent.
6: Amb un perímetre que té una longitud d'uns 40 quilòmetres. Entengueu, doncs, que trigarem, avui no el donarem per controlat, per descomptat que no, perquè hi ha molta feina encara per fer, i assegurar-nos que no hi ha represes al llarg d'aquest perímetre.
5: De fet, una de les principals preocupacions és la marinada prevista per aquest migdia, que podria reactivar alguns dels punts més sensibles del perímetre. Actualment, els bombers calculen que tenen consolidat aproximadament el 70% dels prop de 40 quilòmetres que envolten l'incendi, una dada que evidencia que encara queda una part important del foc per assegurar. Ho torna a remarcar Eduard Martínez, qui és el cap de bombers de guàrdia.
6: Ara mateix l'incendi està estabilitzat, continua estant estabilitzat. Hem aixecat el confinament, però mantenim la restricció d'accessos al que nosaltres diem l'àrea general d'operacions, és a dir, la nostra zona de treball. I únicament es permeten accessos molt puntuals i sempre acompanyats amb grup d'ordre.
5: D'altra banda, els agents rurals mantenen que l'incendi ha cremat ja 2.997 hectàrees, la gran majoria dins l'espai natural protegit de les Gavarres. Del total, més de 2.128 hectàrees corresponen a massa forestal, mentre que també s'han vist afectades zones agrícoles i una petita superfície del sòl urbà. Pel que fa a les restriccions, s'ha aixecat el confinament de la població, però els accessos a la zona afectada i a tot el perímetre de l'incendi continuen tancats per garantir la seguretat i facilitar les tasques d'extinció. Sobre el terreny hi continuen treballant un centenar de dotacions dels bombers amb prop de 400 efectius. Des del cos també han recordat que Catalunya troba immersa en la segona onada de calor de l'estiu i han fet una nova crida a la màxima responsabilitat ciutadana per evitar qualsevol activitat que pugui originar nous incendis en una situació de risc extrem.
1: Moltes gràcies, Raül, i com bé ens explica, seguirem molt de prop aquestes properes hores de l'incendi a la Bisbal d'Empordà, amb aquestes bones opcions de que la situació continuï millorant. Seguim parlant pel que fa a aquest incendi, perquè el treballador detingut precisament per haver-lo presumptament provocat mentre treballava amb una radial a peu de carretera, ha quedat en llibertat després de passar a disposició de la plaça de guàrdia del Tribunal d'Instància de la Bisbal aquest matí, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
3: Haurà d'estar, doncs, a disposició de la jutgessa sempre que sigui cridat. Queda llavors investigat en una causa oberta per incendi forestal. L'home va ser detingut el mateix divendres i treballa per una UT formada per Aquaterra i Rubau, que fa conservació de carreteres. El Departament de Territori ha demanat informació per esclarir els fets.
1: Com hem explicat i com també ens ha explicat el company Raül Martín, que ens ha ampliat la informació, als veïns de les diferents urbanitzacions, en aquest cas, per exemple, la de Cabanyes, a Calonge, comencen a girar full de l'incendi.
3: Asseguren que van passar molta por i nervis després de veure les flames a pocs metres i que ara comença a ser una experiència per a recordar, segons expliquen alguns d'ells. També van remullar el jardí i la casa fins que els bombers van demanar que entressin a casa i no sortissin. Escoltem precisament alguns dels veïns afectats.
7: Bueno, la casa no està afectada. Tinc a la part de baix el jardí cremat, unes goteres del garatge i la tuberia d'aigua. No tinc aigua des de fa 3 dies.
8: Bueno, ara ja ho recordem com una experiència ja que no volem tornar a repetir mai més, però molt, molt tranquils ara. Ho vam passar malament, amb molts de nervis. Home, molt espantats, molt de nervis. No sabíem si arribaria a casa o no. Ens va agafar una mica la part de la muntanya i llavors va començar a pujar cap aquí i estàvem molt espantats.
1: Seguim parlant d'incendis en aquest cas perquè els bombers ja han donat per controlat aquest migdia el que s'havia declarat a l'empresa de gestió de residus a Sant Boi de Llobregat.
3: L'avís del foc s'havia rebut cap a 9:45 al carrer Extremadura del polígon El Fonollà Nord. Les flames han afectat una nau magatzem de la indústria i 10 dotacions dels bombers. Es mantenen encara a la zona per continuar amb les tasques de rematada del foc. Els bombers i Protecció Civil han recomanat tancar portes i finestres als veïns del barri proper de Casablanca per evitar molèsties pel fum. Per risc estructural es treballa des de l'exterior amb aquest foc i es fan maniobres defensives perquè s'ha enfonsat la coberta de la nau.
1: I després d'haver controlat aquest incendi, s'ha posat fi a la prealerta Procicat, com diem, després d'haver controlat aquest incendi de Sant Boi, ja que la columna ja no és visible, però com us ho estem explicant, els bombers hi continuen treballant. I encara en matèria d'incendis, els bombers també ho continuen fent amb 9 dotacions en l'incendi, en aquest cas de la planta de reciclatge Ferimet de Granollers. Els efectius segueixen remullant la pila de ferralla que crema mentre es remou amb maquinària pesant. Parlem ara de la meteorologia, perquè el Meteocat ja ha emès els avisos de calor intensa des d'avui fins dijous en el que serà la segona onada de calor de l'estiu.
3: Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori, encara que no serà fins dimarts quan podríem arribar a aquests registres, especialment a la franja de Ponent.
1: I al fil de tot això, parlem ara d'una iniciativa precisament per remullar-nos contra aquesta calor. Estem parlant de la campanya solidària Mullat per l'esclerosi múltiple. Fem una primera parada a Olesa de Montserrat, on 200 veïns i veïnes han saltat a la piscina municipal per fer front i per ajuntar-se a aquesta campanya solidària.
3: Anem, doncs, fins a aquest municipi del Baix Llobregat amb el company d'Olesa Ràdio, l'Adrià Carreras.
9: Un any més, la piscina municipal d'Olesa de Montserrat, a través de la regidoria d'esports de l'Ajuntament, s'ha sumat al Mulla't per l'esclerosi múltiple, un acte simbòlic de solidaritat amb les persones que pateixen aquesta malaltia, impulsat per la Fundació Esclerosi Múltiple. L'acció més destacada ha estat el salt conjunt solidari a la piscina, i que es fa de manera simultània a la majoria de piscines de Catalunya. A Olesa hi han participat unes 200 persones, entre els quals l'alcalde Marc Serrador, que ha elogiat la participació de la ciutadania en iniciatives solidàries com aquesta.
10: L'esclerosi múltiple, que afecta 12.000 persones a Catalunya, que és una malaltia que necessita recerca, que necessita finançament també per tota la neurorehabilitació, i per tant orgullosos i contents com a olesans de participar en aquest acte solidari al costat de moltíssims ajuntaments del país una vegada més.
9: L'objectiu de la campanya és conscienciar, visibilitzar i recollir fons per la investigació d'aquesta malaltia crònica que avui en dia no té cura.
3: Lleida també s'ha celebrat aquesta remullada solidària. En aquest cas ens ho explica des de Lleida Televisió, Víctor Paracuellos.
11: Un any més i ja en van 33, Catalunya es bolca amb la recerca i la lluita contra l'esclerosi múltiple en una nova celebració del Mulla't. En aquest dia hi ha un doble objectiu. Primer, donar a conèixer a la societat en què consisteix aquesta malaltia tan desconeguda. I en segon lloc, buscar finançament per als projectes que poden ajudar els malalts en el seu dia a dia. Així ho ha explicat Mònica Nieves, directora del Centre Neurorehabilitador Martí Pol.
12: Que quan la gent senti esclerosi múltiple sàpiga quina malaltia és, per poder lluitar també amb ella. I de cara al nostre centre és molt important el recolzament, és no només econòmic, sinó això, no? De que la societat entengui que és una malaltia amb símptomes a vegades molt invisibles, que la persona es pot veure molt bé físicament, però pot estar arrossegant una sèrie de símptomes que l'incapaciten. Són gent molt jove, entre 30 i 40 anys normalment de mitja quan es diagnostica. Llavors això, una mica de més de comprensió.
11: L'any passat es van recaptar a la província de Lleida prop de 60.000 euros. Per tant, l'objectiu d'enguany és superar aquesta xifra.
1: I 12.000 persones conviuen, com bé expliquem, amb l'esclerosi múltiple a Catalunya. Avui se celebra aquesta nova edició del Mulla't a moltes piscines, entre elles també les del Club Natació Terrassa.
3: Però aquest any també hi ha una altra manera de col·laborar en la investigació d'aquesta malaltia neurològica crònica. I és que les farmàcies també es mullen contra l'esclerosi múltiple. 75 establiments a tota la província hi col·laboren. Entre ells, la farmàcia Núria Pau de Terrassa. Ens ho expliquen des de Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
13: El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i la Fundació Esclerosi Múltiple s'han unit en una campanya solidària. S'anomena Les farmàcies es mullen per combatre la calor, i és que les altes temperatures intensifiquen alguns dels símptomes que pateixen aquestes persones. Escoltem Clara Pariente, afectada.
14: Que símptomes com la fatiga o els que afecten més a temes cognitius, a la concentració, són potser els símptomes que afecten més.
13: Les farmàcies que participen en aquesta campanya tindran a la venda durant tot l'estiu uns ventalls solidaris. Tots els fons recaptats es destinaran a la recerca i l'impuls de serveis de neurorehabilitació per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones. Escoltem Davinia Comas, farmacèutica i vocal del Col·legi de Farmacèutics.
15: I que tenim tot l'estiu, vull dir, encoratjar les farmàcies a que comprin aquests kits, incentivar també el client que ve, no?, aquí, a que conegui aquesta campanya.
13: Es tracta d'una acció que uneix salut, solidaritat i prevenció.
1: Parlem ara ja del Tour, perquè ja es troba en marxa aquesta segona etapa en el seu pas per Catalunya. Avui el seu recorregut és entre Tarragona i Barcelona, amb les conseqüents afectacions de trànsit. Ens n'informa l'Albert García.
16: Les afectacions es concentren al corredor litoral i l'entorn metropolità de Barcelona, especialment en vies com la C7, la Nacional 340, la C31, la BB-2041 i diversos accessos de la C32, B24 i B23. També hi ha restriccions a municipis com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels, Begues, Vallirana, Molins de Rei, Sant Just d'Esvern i Esplugues de Llobregat. Aquestes restriccions impliquen mesures excepcionals, com l'accés lliure de peatge a l'autopista C32 per vehicles lleugers per compensar el tall de carreteres costaneres. L'aixecament de barreres està previst fins a les 4 de la tarda, si bé l'horari es podrà reajustar en funció de la reobertura de la C31. Aquesta segona etapa acabarà a Barcelona. L'entrada serà aproximadament a 3:45 i es farà per la carretera de Collblanc. Continuarà per Travessera de les Corts, carrer de Sants i de Creu Coberta fins a la plaça d'Espanya. A partir d'aquí, l'activitat se centrarà en Montjuïc amb afectacions en vies com l'Avinguda Paral·lel, el Passeig de Montjuïc, l'Avinguda Miramar o la carretera de Montjuïc. La circulació es restablirà a partir de les 6.
1: Atenció, també hem de comentar perquè demà és dia feineit, és quan es disputa la tercera etapa que afectarà les carreteres del centre i nord del país, entre les quals la C352, la C59, la C17, la C37, la C25 i la Nacional 260.
3: I els municipis i comarques que es troben al pas del Tour confien que aquesta prova esportiva tindrà una repercussió directa en la restauració i els hotels de la zona, també de cara al futur. Ens ho explica Àlex Valiente, que és conseller de Turisme del Vallès Oriental.
17: Volem donar facilitats perquè tothom que ens vingui a visitar durant aquests dies seran amants del ciclisme, i per tant el que volem és també aprofitar que aquests amants del ciclisme venen a visitar la comarca per veure Le Grand Départ, per ensenyar també tots els recursos que tenim en el Vallès Oriental.
1: Les restriccions, com diem, seran especialment importants al Ripollès, amb limitacions d'accés durant les franges de talla a municipis com Ribes de Freser, Pardinyes, Queralps, Planoles i La Molina. Parlem ara de salut, perquè el Sindicat Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost.
3: És una informació de Cristina Álvarez i Carme de Fez.
18: El pla d'estiu hauria de contemplar dues qüestions estructurals: la cobertura de les vacances dels professionals sanitaris i el reforç de les zones turístiques on la població pot multiplicar-se durant l'estiu. Segons el Sindicat Metges de Catalunya, la manca de mesures concretes trasllada la pressió assistencial als equips mèdics que es mantenen en actiu i acaba repercutint també en els pacients. Javier O'Farrill és president del sector d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut a Metges de Catalunya.
19: Volvemos a vivir nuevamente una sensación de que no hay nadie allí donde debe estar para planificar. Continúa Cataluña siendo ingobernable en el sistema de sanidad y de salud y sin planificación alguna, dejando a los territorios al buen hacer en algún caso o a la libre decisión impositiva de cómo se debe cubrir esta necesidad durante el verano. La sanidad no necesita más improvisación. Necesita más planificación. Los profesionales no pueden seguir siendo el plan de contingencia de aquel sistema.
18: El Sindicat Mèdic emmarca aquesta denúncia en la campanya Ni un minut més, amb la qual qüestiona la dependència del sistema públic de salut, de les hores extres i de l'esforç addicional dels facultatius per sostenir l'activitat ordinària.
19: Ni una visita forzada más, porque es el momento de decir a la población la verdad. No tienen facultativos suficientes para atenderle y estamos quedándonos más allá de la jornada para seguir atendiendo a expensas de enfermar, de dejar el sistema como está pasando y de que no quieran ningún compañero formarse de los nuevos en la atención primaria, porque es un trabajo sin fin, de mala calidad y que solo se soporta bajo la presión y bajo el esfuerzo constante de la facultativa y facultativa.
18: Metges de Catalunya reclama a Salut que assumeixi el lideratge i desplegui una planificació rigorosa per evitar la sobrecàrrega a facultatius i permeti una bona atenció als pacients.
1: Seguim parlant d'aquest àmbit perquè el Departament de Salut convida la ciutadania a respondre a una enquesta per millorar l'ús dels medicaments a Catalunya. És en línia i es pot trobar a les farmàcies, centres d'atenció primària, xarxes socials i punts d'informació fins aquest divendres 10 de juliol.
3: Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius, implicant els pacients perquè comparteixin decisions amb els professionals sanitaris. La responsable de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut ha explicat el pla a la xarxa.
20: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
0: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús, això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut, i com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer d'esport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides.
20: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
1: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant del Festival Canet Rock, que ha tornat a veure sortir el sol.
3: El Canet Rock ho ha tornat a fer. Ha omplert el Pla d'en Sala amb 25.000 assistents. La jornada arrencava a les 6 de la tarda de dissabte amb un cartell que ha combinat debuts, retorns, himnes compartits i algun comiat. Entre els artistes, Maria Jaume, la Ludwig Band, Doctor Prats, Ginestà, els Amics de les Arts, 31 Fam, Figaflaues, els Catàrrecs, de Tietz i Buos, a més de les sessions de DJ. En la seva tradicional actuació al festival, el component de la Trinca, Josep Maria Mainat, ha homenatjat a un altre dels components del trio, Toni Cruz, que va morir als 78 anys. En un vídeo amb intel·ligència artificial, Cruz ha reviscut momentàniament per saludar els assistents.
21: No et fa vergonya estar aquí cantant rock a la teva edat? Hauries d'estar a casa teva, a la teva butaca, allà assegut amb una manta davant del braser?
22: Però escolta, estem al mes de juliol, Toni. Aquesta intel·ligència artificial no és gaire...
21: Bueno, llista, eh? Puc parlar amb aquesta gent?
22: Parla, parla,
21: sí?
22: Són tots
21: gràcies.
22: Teus.
21: A veure, nois i noies, quina alegria veure que un any més torneu a ser aquí omplint Canet de música, de festa i de vida.
3: El tancament ha arribat amb la Fúmiga, que ha actuat coincidint amb la sortida del sol en un dels últims concerts de la seva trajectòria. El festival, que havia exhaurit les entrades 4 mesos abans, també s'ha solidaritzat amb els afectats dels incendis del Baix Empordà. En sortir el sol, el festival ja tenia venudes 800 entrades per l'any vinent.

0: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de ciclisme perquè, com us hem explicat, ja està en marxa la segona etapa del Tour de França entre Tarragona i Barcelona de 168 quilòmetres. L'inici oficial de l'etapa s'ha fet des de la Nacional 340 a l'altura de la Sabinosa, tot i que abans s'ha fet una sortida neutralitzada des de la Rambla President Francesc Macià passant pel centre de la ciutat.
2: És el primer cop en la història que la ciutat de Tarragona acull una etapa del Tour de França. Unes 80.000 persones han participat en els actes festius que han precedit l'inici de l'etapa, segons els organitzadors. En declaracions a TAC12, el conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha destacat la tasca dels voluntaris i la projecció que representa el Tour.
3: És realment especial. Ahir vaig tenir la sort de fer la contrarrellotge amb cotxe darrere d'un dels equips i era espectacular als carrers, espectacular. La gent de Barcelona, tothom estava tot ple, la gent, l'animació que hi havia, bueno, entusiasmats. I avui veig que la cosa segueix igual, que la gent ho valora molt, que evidentment és un gran esforç per molta gent, perquè aquí tenim 7.300 voluntaris, tots els cossos, Mossos, Guàrdia Urbana, logísticament una quantitat de gent que fa que això sigui possible, que val la pena després quan veus el resultat, no? I la projecció al món és espectacular i tenim una ciutat, Barcelona ja ho ha demostrat moltes vegades, no? Fa poques setmanes amb el Papa, amb la Sagrada Família, però Tarragona jo crec que ja va també a nivell de projecció, un abans i un després, quan vegem l'escamot, no? El pelotón anant cap al balcó del Mediterrani per la Rambla, jo crec que hi ha un abans i un després d'això segur.
0: El danès Jonas Vingegaard és el primer mallot groc de la prova després de la victòria del seu equip, el Visma, a la contrarrellotge per equips de Barcelona.
2: Vingegaard treu 11 segons d'avantatge al seu principal rival, l'eslovè i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar. El seu equip, l'Emirates, ha estat tercer, mentre que el segon equip classificat ha estat l'Ineos. L'espanyol Juan Ayuso és quart a la general.
0: Parlem ara de futbol, perquè el Badalona Women ja té definits els 5 partits que disputarà durant la pretemporada. El conjunt dirigit per Marc Ballester s'establirà a Salou, on jugarà fins a 3 partits contra el Montpellier l'1 d'agost. 5 dies més tard, el rival serà el Bristol City Women i el 7 d'agost contra el Villarreal.
2: En la recta final, el Badalona Women s'enfrontarà a l'Espanyol el 15 d'agost i el Barça B el 22 d'agost.
0: I més futbol i més fitxatges. El Centre d'Esports Sabadell ha anunciat la incorporació de Miqui Codina, jugador de 24 anys.
2: El jugador nascut a Sant Hipòlit de Voltregà ha estat un dels futbolistes més destacats a la temporada de Primera Federació a les files del Zamora. Miqui Codina ha signat pel Sabadell fins al 2027.
0: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, perquè el Barça ha anunciat la marxa d'un altre jugador, l'aler nord-americà Will Clyburn, de 36 anys.
2: Clyburn va arribar al Barça l'estiu passat procedent de la Virtus de Bologna i ha disputat 68 partits com a blaugrana. El club ha notificat 7 baixes més a la plantilla, les de Nicola Provitola, Thomas Staroansky, Juani Marcos, Miles Cale, Miles Norris, Willy Hernán Gómez i Jan Vaseli, a més del tècnic Xavi Pasqual.
0: I en bàsquet, una altra baixa més, en aquest cas la de Derek Needham, que no seguirà com a jugador del bàsquet Girona.
2: El base nord-americà amb passaport montenegrí de 35 anys va arribar l'any passat a l'equip gironí. El club ha agraït a Needham la seva dedicació i professionalitat.
0: I pel que fa al Joventut, està a punt de tancar 3 noves incorporacions, l'escorta Isaac Nogués, l'alè Àlex Reyes i l'alè pivot Emir Suleimanovic.
2: Tots tres ocuparien places formatives. Nogués és un jugador de planter verd i negre que va jugar la temporada passada al València. Reyes, exjugador del Baxi Manresa, i Suleimanovic, format al Barça, procedeix de l'Unicaja.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena Dia de Caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós. I torna una franquícia d'èxit, Minions and Monsters.
3: M'ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
4: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
5: Lo del business, ¿te parece bien?
6: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes.
2: Dia de caza ens porta a l'estiu del 2024. Tres amigues de mitjana edat que fa temps que no es veuen queden, juntament amb la neboda d'una d'elles, per caçar conills a una finca. Aprofiten per compartir els moments complicats pels que passen, separacions, infidelitats, alcoholisme... La calor asfixiant i les converses sobre temes del passat acabaran enfrontant les dones.
7: Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina.
2: A Normal, la mort prematura del xèrif de la localitat del mateix nom fa que l'Ulisses ocupi el seu lloc en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tant secret.
8: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions. Amb un toc de misteri.
9: Daddy.
10: Humphrey.
9: Pinyata. Carbonara. Lasagna.
2: Minions and Monsters explica com els Minions van conquerir Hollywood. Es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van portar monstres d'una altra dimensió i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear. Tot sense deixar de fer-nos riure.

0: xarxa de comunicació local.
1: Estirar-me una estona i per fi relaxar-me celebrant el plaer indescriptible que és

0: No et penso donar les gràcies perquè odio celebrar el meu aniversari i Manel.
1: Museu Particular, capítol 6, espelmes d'aniversari.
2: Hola, Anna.
3: Hola, Àlex.
2: Què? Parlem de les espelmes d'aniversari?
3: Dispara.
1: Museu Particular.
2: T'has plantejat mai des de quan celebrem l'aniversari bufant espelmes?
3: No.
2: No? Doncs les espelmes d'aniversari, evidentment, van super lligades a l'aniversari, que és doncs, un ritu de pas que, sobretot, en el context occidental, ara s'ha convertit en una convenció totalment social indefugible. Vull dir, no es pot no celebrar l'aniversari. Ets molt estrany si no celebres l'aniversari. Ets un Mr. Scrooge, no? Ets un Grinch si no celebres l'aniversari.
3: Ara aquí podria, perdó, però ara aquí podria explicar i sabotejar-te.
2: No, ja ho pots dir.
3: Perquè
2: que m'estic definint.
3: Catalunya, que l'Àlex Rebollo no li agrada celebrar l'aniversari, ignora el dia, llavors les amigues el felicitem i es fa una mica el longui, et diu gràcies per deferència, perquè és un noi molt educat, però ara aquí m'està dient que la gent sembla un grinx i ell és el primer.
2: Sí, tal qual, ho accepto i me'n sento fins i tot orgullós de no seguir la convenció social de celebrar l'aniversari. Al final, però, és d'un, en el cas de les espelmes d'aniversari, el propi aniversari acaba reflectint és un acte totalment senzill, no? Però que té una complexitat enorme darrere, perquè al final el que estàs fent és parlar del temps, mesurar el temps, d'acord? I això ens porta a aquesta cosa de celebrar els aniversaris, el moment en què es neix. Ja el trobem tant a l'antiga Pèrsia com a l'antiga Egipte, però només vinculat a aquelles personalitats importants. Qui ens acabarà, no diria potser democratitzant, però sí popularitzant la celebració dels aniversaris, seran els romans. No sé si t'ho he dit mai, però en essència, 2.000 anys després, continuem sent romans, entre altres coses, no? Estem fent servir una llengua que ve directament del llatí, no? Però per molts altres fets, seguim sent romans, i aquest és un altre, no? En aquest cas, els romans tenien diversos cultes, no? Bueno, tenien, no?, un estoc de déus que riu tant tu, i a més quan anaven pel món en pillaven algun que li molava, se'l quedaven i ja està, li canviaven com a molt el nom i a vegades ni això i ja està, i d'aquesta manera anaven, també era com una assegurança de vida, perquè mira, i si aquell era el bo, no? si el déu vertader és aquell del meu veí, doncs calla,
3: val més prevenir,
2: tu adopta'l i ja està, no? Doncs entre molts d'aquests déus tenien una cosa que en deien els genius, el culte als genius, que era una espècie d'esperit que tenia cada home. En aquest cas, ja sabem que aquesta cosa igualitària a la societat romana, no ho tocaven. En aquest cas eren els homes que tenien aquest genius, i en el cas de les dones el que feien era invocar-se a Juno, amb una altra deessa, i el que feien era el dia del naixement de cada persona feien ofrenes a aquest genius i aquesta deessa Juno. Ofrenes, perquè a cadascuna de les cases hi havia un petit altar on es veneraven aquestes divinitats, i el que feien era li donaven menjar i li encenien espelmes, li encenien llum. Aquesta cosa també molt atàvica del foc, com a connexió mística amb el més enllà, perquè al final és pràcticament màgia.
3: Que no ha canviat gens, això.
2: No, no, no. Tindrem tota la intel·ligència artificial que vulguem, però en seguirem...
3: L'espelmeta, la Santíssima Trinitat, a casa meva, sempre encesa. Sí, sí.
2: No? I nosaltres en seguirem quedant com a hipnotitzats, no? Mirant el foc fins que algú de lluny ens diu que si el mirem molt ens pixarem al llit a la nit, no? Com a mi això a mi de petit, que sempre m'havia fet molta, molta gràcia i molta por a l'hora, no? Aleshores, aquest culte, no?, el genius, queda't, ja, el que fan ja és encendre les palmetes, encendre llànties amb aquesta gent. Això ho feien per demanar un any més de vida, un any més de bona sort, un any més de salut, per demanar doncs, aquesta prosperitat. Això, després, amb els sedars del cristianisme, es perd. perquè no és tant el que té el culte, és més els sants, no estan a les persones. És a dir, aquest culte individualitzat es pot arribar a veure com un pecat de vanitat, no? De dir, ostres, ets tan bo que t'has de fer ofrenes a tu mateix. Això no està ben vist. Aleshores, sí que en aquest moment no tindrà tanta tirada aquest ritu de pas, fins que després arriba la reforma protestant, ja estem parlant del segle XVI, fem salts molt grans, perquè al final la història també és molt llarga i no ens podríem entretenir amb tot el que voldríem, no? Però sobretot en aquest context germànic, centroeuropeu, anglosaxó, fins i tot, i és on triomfa aquesta reforma, que el que fa és oposar-se totalment, per exemple, a aquest culte dels sants, no? O aquests altres preceptes del catolicisme. Allà, com que ja no hi ha aquests cultes als sants, paral·lelament també veiem com la infància comença a tenir un paper, comencen a existir els nens, que això era una cosa, no, que penses, què vol dir que no existien els nens? Sí, evidentment hi havia criatures, no? Però no tenien aquesta concepció
3: com a personetes,
2: no? No?
3: Ja personetes
2: no,
3: vives.
2: Ja no dic arribar fins als nostres dies, no? Que, que tenen drets...
3: Protagonisme total, el sentiment al centre...
2: I tot, no? Gairebé, o hi ha coses que únicament van per ells, no? Però en aquest moment sí que comença a haver-hi aquest culte a la infància. Alhora també hi ha un invent meravellós, que és la impremta, que el que permet és imprimir calendaris. A banda de llibres, també permet imprimir calendaris. És a dir, pots tenir la consciència del dia que ets.
3: No sé si això va ser bona idea, perquè ara estem tots desquiciats amb les agendes i el Google Calendar, però bé, entenc la importància en el seu dia. Sabem
2: quin dia
3: vius. En aquest
2: cas, més enllà de saber que és el dia de Sant X, perquè l'has anat a l'església, en el cas dels catòlics, i t'han fotut la xapa amb la biografia de no sé quin sant, si tens un paperet a casa que et diu quin dia ets, pots anar comptant, i és més fàcil tenir aquesta consciència pròpia. I això ens fa que, sobretot en aquest context, per exemple, el 1746, tant fa temps, però tampoc estem
3: tampoc
2: parlant de mil·lennis,
3: sí, sí.
2: Trobem la primera referència a un pastís amb espelmes en el context d'un aniversari, que era d'un comte alemany, Ludwig von Zinzendorf, que m'ha quedat... Bueno, jo sóc aquí de Múnich de tota la vida, vull dir que...
3: A mi el que em sembla fascinant, per això ets amic meu, és que tinguis algú a la vida com l'Àlex que et digui exactament on estava el primer pastís amb espelmes de la història de la humanitat. Vull dir, em sembla meravellós, no esperava gens que em diguessis això.
2: Doncs, com a mínim és el primer documentat. En aquesta festa, aleshores, sabem que, com a mínim, en aquests entorns més aristocràtics, podríem dir, aquest costum arrela i a poc a poc es va estenent a la resta de la societat, també gràcies a la creació o a l'adveniment de l'era industrial, d'aquest estat modern que li importa molt el temps i li importa molt l'edat, perquè un estat modern vol dir que té lleis i té normes que moltes vegades varien en funció de l'edat. No es pot jutjar igual a un, no? En aquest cas, si ara hem inventat la infància, doncs no es pot jutjar igual a un infant que un adult.
3: Clar, no,
2: és
3: el
2: important
3: temps,
2: saber
3: no?
2: quants anys tens, no?
3: Clar. I el temps i com el calcules per no ser un, que sigui un temps productiu. O és que a mi em fa com a terror tot això, però és superinteressant.
2: Exacte, sobretot l'estat modern l'interessa, necessita clar. Saber quina edat tenen els seus ciutadans per pagar impostos, per apretar-los tot el que puguin.
3: Començar a treballar.
2: Treballar, evidentment, no? No és el mateix el que cobra una criatura que el que cobra un home adult. Doncs això m'interessa, no? M'interessa saber fins quan em puc estalviar uns cèntims i pagar-li menys o quan li he de pagar més. Aleshores, veiem com a partir del 1860 comencen a créixer les referències a la celebració dels aniversaris particulars, lligats, en molts casos, en aquest context occidental, amb aquest ritual del pastís, no? de les espalmetes, sobretot en la part d'infància, d'acord? I això inclús fa que, amb el colonialisme, perquè evidentment els europeus no han pogut mai estar-nos quiets i sempre hem hagut de fotre la pota allà on ens ha donat la gana, i en part, bona part dels problemes del món venen d'aquí.
3: Ja l'ha deixat anar.
2: Bé, que l'agafi qui la vulgui.
3: Seguim.
2: Doncs El fet és que aquest colonialisme també és cultural, no? I en altres espais que potser fins al moment no, o fins a feia poc no celebraven aquesta mena de, o no tenien aquesta concepció del temps, en el cas del temps vital, de l'aniversari, canvien, com per exemple el Japó. El Japó, fins al 1902, tothom feia anys el dia de Cap d'Any.
3: Què em dius?
2: Tots alhora. Així, endreçadets com
3: festa
2: són.
3: Festa d'aniversari, no? Global.
2: Exacte, és a dir, cada any que passa, tu tens un any més, però ja el tens el dia que canvia l'any, i punt. No? És a partir del 1902 que es comença a canviar, no? Que directament es prohibeix aquest mode i s'imposa aquest altre sistema, doncs, de cadascú quan va néixer, doncs, era en aquell moment en què li contem, tot i que al final a nivell popular continuen aquesta pràctica fins als anys 50, d'acord? Vull dir, fins a aquest punt hem arribat. I a casa nostra?
3: Bona pregunta.
2: Des de quan estem bufant espelmes a casa nostra?
3: Clar, és que a mi em fa la sensació que és com una cosa que hem fet sempre, però segurament no. Llavors, no et sabria dir. A més, mentre parlaves, pensàvem nombre d'espelmes, espelmes amb purpurina, espelmes amb formes, no? Avui en dia ja hi ha una extensió absoluta de les espelmes i ho tenim integrat com si fos la cosa més normal del món del principi dels temps. I ara em diràs segur que no.
2: No, en el cas de les espelmes, el que dèiem, com a mínim, les tenim documentades des del segle XVIII, per tant, tampoc no fa tant. I en el cas espanyol, fa tot just un segle i poc més que estem celebrant l'aniversari bufant espelmes.
3: Uau.
2: I saps, no sé com vas de monarquia potser no cal, entrar-hi.
3: T'ho explico però, després, amb una birra.
2: Precisament va ser una reina, en aquest cas Maria Cristina d'Habsburg, has estat a Barcelona i has estat, anant cap al Manac, hi ha una meravellosa avinguda, sí, que tothom la coneix a vegades allà on fan el piro musical, no?
3: Sí.
2: On fan les campanades de Cap d'Any. Es diu precisament Maria Cristina en honor a aquesta reina, que era l'esposa d'Alfons XII i després va ser la mare, doncs, d'Alfons XIII, el darrer rei, abans de la Segona República espanyola. Doncs ella, segons parla de la premsa de Madrid del 1906, instaura dins del Palau aquell any que se celebrin els aniversaris com tenia costum ella celebrar-ho a casa seva, el seu país. Ella al final era austríaca, per tant, doncs, aquest context centre europeu, que volia dir, ella parla, no, d'una torta de mazapán con una velita torneada.
3: Ai, quina monada!
2: Que això el bufaven i després repartien a l'hora
3: del
2: postres, la repartien entre els convidats més selecte. Doncs des del 1906, després es deuria anar escampant, primer entre la jet set, entre la societat, la Carmen Lomana, que ja hi deuria ser, i demés, i després, finalment, no, acaba, doncs, sent una cosa totalment accessible a tothom, inclús he regirat el registre de la propietat intel·lectual, veient que hi ha infinitat de patents d'espalmetes, ja des dels anys 40, sobretot, 47, 48, algunes inclús signades per dones inventores, que n'hi han hagut sempre. I en el cas, per exemple, de les espalmetes amb número, que ara és com aquesta simplificació, perquè sí, doncs, és més fàcil, és aquesta cosa de, també capitalista nostra, de, hòstia, si en lloc de posar 25 espalmetes puc posar un 2 i un 5, tot aquest temps que m'estalvio, no? Que penses, a veure, no?
3: Però després fa més il·lusió veure moltes espalmetes.
2: Ja, sí, ja. Però el món va així, s'ha d'anar ràpid, no? Doncs això és, la patent és d'un americà que es deia William A. Pirnes, o per l'estil, i és del 52, el 1952, per tant, tampoc fa gaire temps d'això.
3: O sigui, m'estàs dient que bufem espelmes per o gràcies a la monarquia, és així?
2: En el cas espanyol, sí, gràcies a la reina la reina Maria Cristina d'Habsburg, o Maria Cristina d'Àustria, com li volguessis dir, doncs gràcies a ella i al seu invent o la seva portada cap a Espanya el 1906 d'aquest costum de centre europeu.
3: Aquesta Maria Cristina és la de la Maria Cristina me quiere gobernar?
2: No, aquesta és una altra, però vaja...
3: Sort que tinc
2: al final són borbons, vull dir, tots acaben barrejats, tots, vull dir que ja ho deuria... Alguna traça deuria quedar. I de la cançó de l'aniversari, què en saps, Anna?
3: que és com una olla de grills, perquè quan la cantem en grup tothom diu el que li sembla.
2: Ja, és veritat. Vull dir, què costa fer una reunió dia a veure? O nosaltres, o el nom de la persona...
3: O tots en desitgem, o... sí, no és tan difícil.
2: Exacte, no costa... No
3: ens en sortim.
2: No costa res, però bueno. Doncs tot això, qui la va liar, qui va començar a liar-la, van ser dues germanes americanes que a finals dels anys del segle XIX, allà el 1893... La Mildred Hill i la Patty Hill, elles eren mestres de guarderia i cada matí, quan entraven la canalleta a classe, els hi feien cantar una cançó que deia Good morning to all, good morning to all. És a dir, era, bon dia a tothom. Era aquesta la cançó. I un dia, que van anar a una festa d'aniversari, van dir... i la van adaptar a Happy Birthday to You. Aquesta mateixa tonada, li van canviar la lletra i a partir d'aquí va començar... aquesta cançó que ha acabat fent fortuna arreu del món, però per la qual s'han pagat milions d'euros al llarg de la història.
3: De drets d'autor?
2: Efectivament, wow. De drets d'autor. Però no els ha vist ni la Mildred ni la Patty.
3: Ah, no?
2: No, és a dir, aquesta cançó elles no la van registrar en el seu origen.
3: Mal fet.
2: Això va fer que el 1935 algú altre la registrés, van passar els drets, de fet, no, d'un lloc cap a l'altre, fins al punt de que s'estaven generant en els últims anys uns 2 milions de dòlars a l'any en drets d'autor. I això feia coses arribar a situacions molt còmiques, com per exemple en restaurants dels Estats Units, els cambrers s'havien d'inventar versions perquè no podien cantar-li a un client quan li traien el pastís aquesta cançó, perquè si no havien de pagar. O pel·lícules, sèries i demés, no es podia cantar aquesta cançó perquè havies de pagar drets d'autor.
3: És que és un hit de hits, tothom se la sap, és clar.
2: Doncs això fins al 2013. El 2013 es va acabar. La Jean Nelson, que és una cineasta americana, vol fer un documental sobre aquesta cançó i se n'adona que ha de pagar. I diu, com que ha de pagar? I se n'adona de tot aquest enrenou que hi ha de drets d'autor, ho denuncia a la justícia. La justícia és un període molt llarg, amb un judici molt, molt llarg sobre drets d'autor, propietat intel·lectual i demés. Finalment, el 2013, un jutge nord-americà dictamina que aquesta cançó està lliure de drets d'autor, que és de domini públic i que és gratuïta la seva utilització, el cantar, fer-ne el que es vulgui.
3: Bravo! Menys mal, perquè si no ja em diràs tu que cantaríem.
2: Doncs no ho sé, hauríem de cantar alguna altra cançó, com per exemple en el cas català ho tenim una miqueta més fàcil, perquè des del 1992 tenim una cançó pròpia, que és la que es va crear arrel del Club Super 3, que també doncs, una miqueta talla aquesta disputa que em deies tu de si hem de dir una cosa o una altra.
3: Home, és el nostre Happy Birthday a la catalana. M'encanta. Quins records tan macos. Tu recordes quan s'acabava el Club Super 3, que sortia un llistat de noms amb els nens i nenes que feien l'aniversari? Jo sempre em buscava i no em trobava mai. Potser és que ja era miop, no ho sé.
2: Jo, com que tampoc no m'hi feia il·lusió aparèixer, ja ho has dit al principi, que el dels aniversaris no...
3: I ja estaves, no?, amb aquest mood de
2: sí,
3: patir.
2: Sí, perquè jo, com que ja vaig néixer amb 50 anys, ja...
3: Sí, sí, és un altre himne català aquest, eh? Jo et porto, Àlex, una altra cançó d'aniversari que no sé si volien que es fes himne o no, però d'alguna manera s'ho va fer.

0: Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. Quatre i cinc.
1: Et sona, Àlex?
2: Em sona, em sona.
1: Es va fer també una cançó molt, molt, molt famosa quan va saltar. És de Manel. Realment la van treure l'any 2011 en un àlbum preciós que era 10 millers per veure una bona armadura. Era el seu segon disc i tota la gent que ens vam fer fans del grup i de la cançó després vam anar a consumir com a desesperats el videoclip, que era un curt molt bonic, que hi sortia el Biel Duran, el Jaume Sisa, l'Ona Casamiquela, i no sé si ho recordes, però vindria a ser, no?, com un noi que es fa petit, petit, petit, i el que vol fer és entrar dins la noia que fa l'aniversari. Per això la cançó es diu Aniversari. És molt tendra. No és una cançó que cantem quan fem l'aniversari, realment, però sí que crec que a tots que, els que hem estat i som fans de Manel, ens porten en un ambient festiu i, no sé, molt bonic. I m'agrada molt aquesta mena de metàfora que fa, no?, de ser una personeta que entra dins d'una altra sense cap rotllo eròtic, ni molt menys, no?
2: Sinó... Oh, depèn per on entri, no?
1: Depèn de per on entri, sí. En qualsevol cas, en teoria, entra per l'ull i realment l'última part de la cançó, que fa com una baixada, no?, puja la intensitat de la cançó i després fa una baixada, diu... En el núvol de somnis que tens a l'abast, i entre d'altres que ho sento però ja mai viuràs, voldria detectar un caminet que m'allunyi del grup, o una ombreta tranquil·la on, desapercebut, estirar-me una estona i per fi relaxar-me celebrant el pla indescriptible que és estar amb tu avui que et fas gran, mentre fora de l'ull les espelmes es van apagant.
3: Avui que et fas gran, mentre fora de l'ull les espelmes es van apagar.
1: Aquesta imatge em sembla tan bonica, no? Veure des de dins de l'ull d'algú les espelmes com s'apaguen, però també aquesta celebració grupal. I clar, evidentment, avui que parlàvem d'espelmes és que no podia venir sense portar aniversari. Continuo amb música, si et sembla bé.
2: Vinga, va.
1: Això que ara t'explicaré no crec que t'ho esperis, no sé si és...
2: Ui, venint de tu m'ho espero tot, ja.
1: Seguim amb música, com et dic, i bé, és una proposta que ha sortit fa poc temps, jo fa poc temps que la veig que va pel món, no sé si més de 2 anys, però sí que és una proposta que quan la vegis...

0: i el recinte modernista de Sant Pau també, el Reial Cercle Artístic de Barcelona, però que si vols ells t'ho munten a casa teva. Llavors et porten uns músics i tenen una bateria de peces per tocar, des de clàssica, jazz, atributs, ballet, una mica el que tu vulguis. Quina és l'especificitat d'aquests concerts? Que està la sala Les Fosques i tot està ple d'espelmes enceses. Llavors, clar, queda molt romàntic, queda molt mono. A mi fa una mica de pavor perquè penso que tot sortirà cremant i vaja, tinc amics que hi han anat i m'han dit a tu t'agradaria, però aquest rotllo de que sortirà cremant em fa una mica de respecte. I després també tinc certs dubtes de la qualitat de tot plegat perquè em fa la sensació que és com una mica franquícia que t'ho fan on vulguis i per qui vulguis i com vulguis. Però em va fer gràcia portar-ho avui, el dia de les espelmes, aquí al Museu Particular, perquè penso que la particularitat d'aquests concerts ni és la música ni és l'espai, perquè si vols, és que t'ho munten en un estudi de la ràdio, és igual, és les espelmes, és a dir, què tenen que són, no sé, boniques de veure, espirituals, que ens fan connectar, com tu deies abans, aquesta cosa del foc, que bàsicament la proposta dels Candlelight Concerts és vine a escoltar música amb moltes, moltes, moltes, moltes, moltes centenars d'espelmes. Clar, la proposta és curiosa, està bé, però com et dic, a mi em fa cert respecte que tot surti cremant, perquè no deix de ser foc el que creme una espelma. Llavors, vinculant-ho una mica amb les coses que et vinc a parlar sempre, que són així entre artístiques, culturals, etc., sí que és veritat que en el món de l'art hi ha una tècnica artística que literalment es fa cremant foc, cremant espelmes concretament, no? És una tècnica que ve, el seu nom ve del francès, es diu fumage, d'aquest fum, i va ser un artista que es deia Wolfgang Palin, el que es va inventar en l'època del surrealisme una mica així per atzar segurament o experimentant aquesta mena d'impressions, representacions amb foc i fum. Bàsicament ja t'ho pots imaginar què és, eh? És agafar un suport, un paper, un cartró, que tu vulguis, i amb el fum de les espelmes generar una representació que moltes vegades se t'escapa, evidentment, però també queda com, aquesta és la gràcia, no? Queda interessant de veure com es fan aquestes imatges, aquestes fantasmagories gairebé involuntàries. El nostre amic Salvador Dalí, que potser és una mica més conegut, també va jugar una mica amb aquest rotllo del fumatge, però com que ell era molt glamurós, li deia sfumato, que queda més renaixentista, però no deixa de ser pintar, no sé si la paraula seria correcta, representar a través del fum de les espelmes. Concretament, si te fa curiositat, Dalí té una peça que està a la Tate, que es diu Canibalisme de tardor, un nom molt delineat, si t'hi fixes,
1: sí,
0: que està feta amb aquesta tècnica. És curiós, és interessant, jo a vegades ho he fet amb infants, però has de tenir una cura absoluta, perquè si no, crema molt ràpid el paper, llavors n'has de saber.
1: Ai, això ho havia vist als sostres dels lavabos de l'institut, eh? Que no és que fos surrealista, sí, però vull dir,
0: sí,
1: que...
0: És un altre
1: segurament
0: tipus de...
1: no es faríem espelmes, faríem matxero, però...
0: Sí, és un fumatge de tota la vida, totalment i absolutament. Pels que no som tan atrevits i ens fa cert respecte al foc, també et diré que dins del món artístic, diguéssim que el que en anglès es diu el candle art, l'art d'espelmes, fa molts, molts i molts, molts anys que va pel món. Per què? A veure, una espelma, en el seu origen, saps que està feta de cera d'abella. Avui en dia ja es veu que no, que hi ha tots els químics que et puguis imaginar, i fins i tot m'han arribat a dir que encendre l'espelmeta típica del supermercat o del bazar a casa... mal assumpte, perquè va desprenent cosa química, però en teoria a l'inici estaven fetes amb cera d'abella, que és un mitjà molt maleable que hi pots jugar molt, no? Llavors, amb cera d'abella s'ha fet molta escultura, des de joiers, orfebres, escultors purament. Clar, aquesta maleabilitat del material ha fet que sigui un material molt escultòric. Moltes vegades no per ser la peça definitiva, però sí per ser un pas previ a la peça definitiva. Per exemple, el bronze, moltes vegades, la peça definitiva, es treballa amb una tècnica que es diu la de la cera perduda, no? Això d'una banda. Però és que de l'altra banda, també hi ha aquesta cosa de... Bueno, no vull criticar perquè després la gent em diu que sóc molt així, molt estricta amb les coses, però hi ha aquesta cosa així una mica kitsch de fer espelmes amb formes

0: que venen a ser escultures, no? Doncs no sé, jo he vist la Venus de Milo amb espelma, gossets, casetes, la Sagrada Família amb espelma... És a dir, s'ha generat tot un moviment candle art super kitsch, però que es veu que hi ha gent que és realment freak de consumir aquests productes, no? Jo t'he de dir que alguna vegada n'he regalat alguna espelma així cotrín i algun amic meu, però en plan conya. Però després és el que et dic, no vull criticar, perquè és que hi ha gent que realment els hi agrada, els interessa i que s'hi dediquen moltes hores sí, a esculpir aquestes peces. I la gràcia d'aquestes peces també és que, si ho penses, és una mena d'oxímoron, perquè tu fas l'espelma, posem, jo què sé, la Catedral del Mar, no? La regales al teu tiet, que és molt fan de la Catedral del Mar, però clar, què passa si encén l'espelma?
1: A mi la metàfora és meravellosa, però clar, tampoc no la diré aquí, no fos cas que abogados cristianos ens denunciï, no? Però vull dir que la metàfora és meravellosa, sí, no? Fer una espelma d'una església ja em sembla una obra precisament com a contemporània.
0: Hagués pogut buscar un altre exemple.
1: Doncs quasi que millor.
0: Sí. La Venus de Milo, no? Imagina't, també, no? Que et regalen la Venus de Milo i dius, mira, amb un sopar romàntic la vull encendre. Clar, estàs literalment desfent l'obra d'art. Clar, és ben bé curiosa, no? Aquesta cosa de mai arribarà a la seva finalitat l'escultura de cera, l'espelma, perquè la destruirem. I com que tot això fa una olor una mica kitsch i rància, i no vull acabar la meva seccioneta amb aquesta imatge, a més avui no t'he portat cap cançó així gaire punk, t'he portat Manel, que és una coseta molt catalana i tradicional, acabaré amb una obra d'art magnífica, meravellosa, d'art digital i electrònic, que em reposiciona en la meva modernitat.
1: A veure.
0: És una obra que es diu Media May Rewind Reality, que vindria a ser que algo com els nous mitjans podran rebobinar la realitat. És una obra del Peter Weibel, que ell va néixer l'any 44 i es va morir l'any passat. Era un tio espectacular, va parlar molt sobre la teoria dels medis, dels mitjans de comunicació, de l'art contemporani, de la teoria... Bueno, una ment privilegiada, va estar Arts Electrònica dirigint el ZKM a Alemanya, una ment privilegiada. En qualsevol cas, va fer aquesta obra l'any 69, que era una peça en aquell moment super moderna, que vindria a ser un televisor d'aquests d'abans, de l'any 69, on hi ha projectada la imatge d'una espelma, però rebobinant-se. És a dir, en lloc de fer-se petita, s'està fent gran. Mentre que a sobre de la televisió hi ha una espelma de veritat encesa. Que què passa? Que es fa petita.
1: En l'inversa.
0: Correcte. Llavors, la projectada es fa gran i la petita, i la real, es fa petita. I en aquesta instal·lació el Peter Weibel va posar un sofà al davant perquè tu poguessis observar aquest procés. Llavors, és molt bonic perquè, d'una banda, el que tu estàs veient és una mena de vanitas contemporània, com el temps va passant i com l'única manera que tindrem en un futur de tornar enrere serà això que tant castiguem i li posem la culpa de tot, que és la tecnologia i els nous medis. A mi em sembla una obra preciosa, boniquíssima, el Peter Weibel. Ara està exposada a Madrid i, vaja, crec que no podria acabar amb una peça millor parlant d'espelmes. Potser la gent es pensa que estic xalada amb aquestes obres, però ja saps que són les que m'agraden més.
1: Escolta, per molts anys que estiguis xalada, doncs.
2: Anys i anys, per molts anys, a la una per molts anys, a la una, a les dues, a les tres, super tres!
3: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
2: El dijous 9 de juliol a les 10 de la nit, l'Altra Claver et convida a viure una experiència plena de sensibilitat i solidaritat.
3: El Teatre Claver de Tordera, Leo Giovanni Donato i Berta Permanyer presenten L'amor dans un clair obscur, un viatge musical inspirat en la chanson francesa, amb la participació de l'Orquestra del Claver i la Coral Mirall de l'Etla.
2: L'entrada inclou gastronomia de quilòmetre zero i beguda. Recorda que tota la recaptació es destina a Hatakendeia.
3: Cultura, solidaritat i proximitat en una nit única. T'hi esperem!
4: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
5: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
6: Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta.
7: Ja ha començat l'estiu i segur que tots ho heu notat, sobretot per la calor, que està sent insuportable. Jo no sé què farà, què passarà, si ens derretirem o què. Vull dir, una cosa terrible, no? Espero que això no vagi a més, no? Que tinguem, que com a mínim es mantingui, no? Perquè si anem a més, hem sentit segons quines temperatures, segons al nord, i deies, com pot ser que Galícia o por ahí faci tanta calor, Déu meu, no? O a països nòrdics, no? Que a més ells, nosaltres tenim l'aire condicionat i encara que aquesta calor no estem acostumats, estem una mica més acostumats i les coses les tenim una mica més acondicionades. Tenim persianes, que ells no tenen, és a dir, que si viatgeu a alguns països del nord veureu que no tenen persianes perquè no les necessiten. El que realment volen és que els entri el sol quan hi ha una mica de sol. Nosaltres no tenim persianes i amb això baixem les persianes i bé. Per tant, avui la programació canvia per adaptar-nos a la nova temporada i com heu pogut comprovar, avui comencem mitja hora abans perquè ara tindrem una hora i mitja de programa i intentarem fer-vos de totes les coses que explicar-vos de totes les coses que vagin succeint al poble i tot el que estan preparant les diferents associacions, tot això sempre adobat amb una mica de música. Ja ha passat Sant Joan, ja ha passat la Revella, les cuques, els petards, la festa del barri de Sant Andreu, però seguiran altres festes perquè quan arriba l'estiu els barris comencen a vestir-se de festa. Per això aquesta tarda tindrem a integrants de la Junta de Sant Pere perquè la festa de Sant Pere és ja, perquè Sant Pere és el dia 29. A més, així que si us sembla començarem amb una mica de música. Perquè aquí a Tordera no tenim platja, eh? No en tenim de platja, la tenim a prop, perquè podem marxar al Maresme, vull dir, tenim moltes platges, podem anar, si volem, a Blanes, que ja no és el Maresme, que és la Costa Brava, però podem anar a Malgrat, a Santa Susana, a molts llocs. Però sí que he vist en algunes fotografies que la gent se'n va al riu, és a dir, i s'està mullant. Perquè aquest any tenim la sort, que no sempre passa que tenim aigua al riu. I jo he vist a gent que se'n va a mullar-se els peus, va amb el gos, fa una passejada... Bueno, la veritat és que és un goig poder gaudir-ne dels rius. El nostre no és perillós, perquè hi ha hagut alguns problemes fa pocs dies, que va venir un noi que es va, de 18 anys que va perdre la vida amb un riu, perquè els rius són una mica perillosos, no? No és una cosa, no són fàcils. El mar més o menys el tenim pamat, sabem que hi ha les ones, no sé què, però a vegades el riu fa coses estranyes. Bé, doncs, com que no tenim platja, però sí que escoltarem una cançó que parla de les platges, que es diu... Una cançó molt, molt estiuenca, no sé si segur que la recordareu, que és una cançó de Los Refrescos, que diu Aquí no hay playa, que és una cançó de la banda espanyola aquesta, de pop rock, que forma part del seu primer àlbum d'estudi en el 1989, i el tema va començar a ser interpretat per la banda en el 86. El seu autor és el Bernardo Vázquez, va dir que se li va ocórrer la idea d'escriure aquesta cançó que estava atabalat pels rigors estivals de la capital espanyola, perquè en realitat parla de Madrid. Per tant, en si, nosaltres no tenim platja, però sí que volem escoltar aquesta cançó. Ens n'anem amb una mica de música.

0: Bé, a modo de curiositat, enguany, el diumenge 21 fins al 20... va començar l'estiu, que durarà fins al 23 de setembre. Va ser el dia més llarg i la nit més curta. Les nits d'estiu, encara que més que curtes, solen ser les més càlides de l'any i per això representen una bona ocasió per explorar el cel. A més, a l'estiu és freqüent viatjar a llocs com el camp i la platja, que en tenir un cel fosc ens permeten veure millor el firmament, no? Podem veure bé els estels. I és que durant l'estiu hi ha les cèlebres Perseides, no? Que tothom més o menys en recorda, perquè altres fenòmens. I enguany ha esperat que ja s'ha parlat molt de l'eclipsi, és aquest eclipsi que esperem al mes d'agost. I per això tenim aquí aquesta tarda amb nosaltres en Josep Pujol de l'associació Càstor, que és una de les que, aquestes associacions que sempre estan mirant cap al cel, per dir-ho d'alguna manera. Bona tarda, Josep.
1: Bona tarda.
0: Gràcies per estar aquí.
1: Gràcies per convidar-nos.
0: I mirar cap al cel.
1: Bueno, és el que ens agrada.
0: Una cosa interessant, no? Mira, guaitar cap a dalt.
1: Molt, molt, molt. És molt maco, a part que és molt interessant, però és molt agradable, no? Veus realment el que ens envolta una mica més enllà de la nostra atmosfera, però, bueno, disfrutem molt fent-ho i també disfrutem molt compartint-ho amb el públic en general.
0: Precisament el passat dissabte, no, el dia 20, vau fer el Cercle Astronòmiques de Tordera, vau fer una activitat familiar al Parc Prudenci Bertrana. Com va anar aquesta activitat? Doncs,
1: pues, sincerament, jo estic molt satisfet.
0: Ah, molt bé.
1: Va venir moltíssima gent, exactament no t'ho puc dir perquè no portem...
0: No
1: passem llista. No, però jo conto que per lo que vaig estar parlant amb els companys i tot això, si no va arribar al centenar, poc se va faltar, però molt poc. Inclús va haver-hi gent que va dir, ostres, és l'any que he vist més gent, i això, gent que ens va seguint ja any rere any, no? Però bé, el que passa que, bueno, el cel va acompanyar justet, sí, justet, perquè hi havia el sorra del Sàhara per allà dalt pol·lulant, hi havia una... l'atmosfera no estava prou neta. Però, bueno, vam disfrutar una mica de la lluna i alguns objectes més de cel profund.
0: Bé. Jo deia que en la meva presentació que estem en un bon moment per explorar el cel i, per tant, vull dir, suposo que aprofiteu per muntar moltes coses durant aquesta època cap a l'estiu, no? Perquè és un bon moment, tal com ho deia. Jo no és que això m'ho hagi... ho sàpiga jo, senzillament m'ho he mirat amb l'Institut Astronòmic, que deia això, jo deia, pues si diuen això aquests, segur que van a missa. Llavors, vosaltres, ara, després d'aquest dissabte, aquest dissabte vinent, sí, heu preparat una altra cosa.
1: Sí.
0: És a dir, explica'ns una mica què heu preparat.
1: Mira, nosaltres fem una sèrie d'activitats durant l'any, més cap a l'estiu, perquè és més agradable estar fora i tal, no? Deixant a banda de que durant tot l'any nosaltres, a nivell intern, fem activitats, d'acord? Per exemple, aquest any hem estat a Rasos de Peguera a 6 graus sota zero fent fotografia.
0: Uau!
1: Sí, sí, sí. No, però, a veure, precisament no convidem a ningú a pujar allà dalt perquè és bastant especial anar d'aquesta manera, no? Però sí, és el juny i juliol i l'agost normalment fem activitats, el que passa que aquest any a l'agost nosaltres no hi serem, estarem desapareguts en combate.
0: Vaja.
1: Sí, és el que toca.
0: Molt
1: aquest
0: bueno.
1: Any ens toca així.
0: Bueno.
1: Però bueno, aquesta setmana passada, tal com has dit abans, hem fet l'activitat aquí al Parc Prudenci Bertrana, que ens va venir bastanta gent, ja també ja ho hem comentat, i aquest dissabte tenim a Blanes, a dalt al Castell de Sant Joan, farem una observació sobre la lluna, tirant més cap a la lluna, perquè, clar, la contaminació lumínica també té un pes específic molt alt, i Blanes, evidentment...
0: Té molta
1: més contaminació lumínica que no pas Tordera. Però, bueno, és que com que també som entitat a Blanes i a Fogàs també, Tordera, Fogàs i Blanes, doncs també doncs fem aquestes activitats. Però ja et dic, aquest cap de setmana estarem a dalt Castell de Sant Joan. Tindrem, no sé, els telescopis que pujarem, però bé, alguns hi hauran, i si algú vol pujar, doncs serà benvingut.
0: És a dir, és una activitat, per tant, si és oberta, no? Suposo, és sí. Oberta a tothom que hi vulgui anar-hi, és a dir, que solament haureu d'agafar el cotxe i pujar fins al castell, perquè fer la pujadeta fins bueno, al castell...
1: Jo sé de gent que puja caminant, sí? Eh? Sí.
0: Bueno, doncs deu estar en forma, eh? Bueno, perquè fer una pujadeta, eh?
1: Fer. Però, bueno, són gent que ja està acostumada a caminar
0: i pugen
1: la mar de bé. I estan allà i, bueno, fan la volteta i tot això, no?
0: Bueno, doncs ja sabeu. Que teniu ganes d'anar a veure la lluna, que aquesta vegada el que podrem observar, o el que podran observar, o els que podreu observar si hi aneu, és la lluna en particular. Tu ara em deies que és una associació, però no és una associació solament tordarenca, no? Té com a... us expandiu, no? Sí.
1: A veure, el Cercle Astronòmic de la Tordera, l'acrònim és CASTOR,
0: sí.
1: Va néixer de la... d'una reunió o una trobada d'amics que ens agradaven i ens atreia tot això del... que hi ha una mica més enllà del nostre planeta, no? I va venir gent de Fogàs, va venir gent de Tordera, evidentment, i va venir gent de Blanes. Vam començar més o menys així. El que passa que s'ha anat expandint i ara tenim gent de Sant Celoni, gent d'Hostalric, gent de Fogàs, evidentment, de Tordera, de Blanes, de Malgrat, de Pineda... Inclús algun ens ha vingut alguna vegada, algun d'Arenys... Per tant, el que és la... està obert a tot el que és la gent de la conca de la Tordera, més o menys, no? I, bueno, com a entitat estem donats d'alta per poder fer activitats
0: sí.
1: A Fogàs, a Tordera i a Blanes, però no deixem de fer activitats a Canet, a Arenys, a Arenys de Munt, a Arenys de Mar, a Pineda, a Malgrat hi hem anat moltíssimes vegades, a Blanes també hi hem anat moltíssimes vegades, inclús a instituts i aquestes coses, a fer xerrades i a fer algunes plantades internes. A Palafolls, també, per cert. Veus que també veus, aquest me'l deixava. Tinc companys de Palafolls. I, bueno, intentem aportar o donar peu a que acostar més aviat els instruments, els telescopis aquests, a quanta més gent millor. Per què? Perquè no tothom té l'oportunitat de posar l'ull en un telescopi per poder fer una observació nocturna o diurna.
0: Ja, ara quan ho deies pensava, clar, no tothom té un telescopi ni té les possibilitats de tenir-ne perquè no és un aparell que sigui barat, ho penso jo. És a dir, ha de costar els seus diners i també una ha de saber com fer-lo servir, clar, perquè no és allò, me compro un telescopi i ja estic, no? És a dir, llavors suposo que sou un grup de gent que teniu telescopis i que, com que us agrada mirar el cel, el que feu... és acostar al cel altres persones que també els agraden, però que no tenen aquest mitjà, no? Que no tenen aquest telescopi. Vull dir, sou una mica generosos, no?, amb la resta de la gent. És a dir, poseu el vostre telescopi a disposició d'altres persones que els fa gràcia, doncs, mirar cap al cel i veure totes aquestes meravelles que no veiem normalment, no?
1: Exacte. Pensa que quan es va estar en procés embrionari l'associació, una de les coses que va passar és de que un pare i una filla, la filla llavors devia tenir 7-8 anys, una cosa així, i aquest pare, que es havia comprat un telescopi perquè aquest home doncs, ja li tirava endavant i tal, i va començar a veure per ell mateix, no amb fotografies, sinó posant l'ull en l'ocular, veure els objectes que podien veure i que gaudia tant la seva filla com ell d'aquests objectes tan especials i tan meravellosos, començant per la Lluna, va dir, diu, això no és una cosa per nosaltres sols, això ho hem de compartir. Així es va començar una mica l'embrió per fer l'associació Cercle Astronòmic de la Tordera.
0: Sembla que ens diuen que hem d'anar un moment a publicitat, per tant, marxem. Recordeu que aquesta entrevista la podeu veure també per YouTube, és en directe, podeu veure en Josep Pujol, que ens està explicant una sèrie de coses del firmament i de més coses.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon, videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Tordera.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: Bé, doncs continuem amb el programa després d'haver escoltat una miqueta de música i les falques publicitàries. Doncs dèiem, és a dir, que estava parlant una mica de l'associació, de la quantitat de gent que arriba de diferents llocs per veure amb aquests telescopis, i ara el micro tancat em deia que l'11 de juliol també fan una plantada de...
2: Sí, de... una plantada xerrada, o xerrada plantada.
1: Xerrada plantada, bueno.
2: A dalt Ursavinyà, com cada any.
1: Ah, Ursavinyà, un bon lloc, no, per anar-hi?
2: Déu-n'hi-do, sí.
1: Sí, no?
2: Sí.
1: Costa alt.
2: És més fosc.
1: Clar, allà hi ha menys contaminació lumínica,
2: sí,
1: no?
2: Sí, segur que n'hi ha menys. Però Déu-n'hi-do el que es puja des de la costa, La costa és criminal, però bueno,
1: els hotels...
2: Exacte, podem fer més coses. Podem fer coses diferents del que podem fer per aquí baix.
1: A Tordera, molt bé. És a dir, preneu nota, no?, l'11 de juliol. És a dir, aneu als que tingueu moltes ganes de mirar pels telescopis i anar veient la lluna o el que sigui. Jo abans, quan et presentava, deia... Això de les Perseides, tota aquesta història que tothom va veure com cauen, no? És a dir, i això fa molta il·lusió, no? Això, a vosaltres igual us sembla una cosa més...
2: Quan t'explico el que és...
1: Ah, vale, explica'm el que és.
2: És porqueria.
1: Ah, és porqueria. D'un i do, no? Sí. Quina manera de treure l'encís de la gent. Jo he anat al Montseny a veure allà i pensava que era una cosa meravellosa i ara també és porqueria. Vaja.
3: Són les restes d'un cometa. No me'n recordo com se diu ara.
1: Bueno,
3: tant se n'és. Les restes de...
1: D'un cometa que va caient.
3: D'un cometa i la Terra, al passar per la zona del camí d'aquest cometa, doncs la fricciona les restes amb l'atmosfera i per això veiem el que...
1: Que ens sembla que caiuen estels.
3: No.
1: Jo pensava, doncs, mira, cauen estels.
3: Són partícules que van quedar despreses del cometa aquest.
1: D'un i do. Mireu quina manera de treure'ns la il·lusió de les estrelles que caien.
3: No era la meva intenció.
1: Però ja està bé saber-ne les coses,
3: sí,
1: al cap i a la fi, de xules sí que ho són.
3: És espectacular.
1: Mires al cel i veus allò, te fa una il·lusió.
3: Sí, sí. Depèn de l'any, hi ha més o menys quantitat d'estels per hora. Normalment sempre es diu una quantitat molt superior, principalment als pseudoperiodistes d'aquests que volen vendre titulars. Sí, doncs n'hi hauran 1.000 per hora. Jo fa 3 anys o 4 vaig pujar per unes altres raons a dalt al Montseny en un lloc i tal, anàvem amb els telescopis perquè volíem observar d'altres coses, no? I va donar la casualitat, no? Sincerament, en 3 hores em varen comptar, i érem 5 o 6, o sigui que més o menys em van veure, estàvem bastant pendent de tot això, em van veure 80 i pico, vale? 80 i pico, en 3 hores.
1: Com que em sembla que possiblement haurem de parar aquesta xerrada, perquè recordeu que el programa ara a les 6 hi ha l'informatiu. Per tant, com que es tallarà, doncs esperem uns segons a que surti l'informatiu i després continuarem.
4: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble encara té 797 cobertes amb fibrociment per retirar. El Parlament aprovava la setmana passada el projecte de llei per l'erradicació de l'amiant. El Parlament català aprova un pla de 18 milions d'euros per garantir biblioteques a totes les escoles el 2031. A través d'una moció presentada per Junts, l'aposta per connectar les biblioteques escolars amb la xarxa pública i potenciar el patrimoni local i la llengua catalana. Escoltem el diputat Jordi Bertran.
5: Hem volgut marcar al Parlament una sèrie de criteris perquè el segueixi el govern, no? De manera que abans de la finalització del curs 2030-31, cada centre tingui aquesta biblioteca escolar operativa, que prioritzem els centres d'alta complexitat, aquells també que estan en entorns més vulnerables i els que estan en els territoris amb menys accés d'equipaments culturals.
4: L'Ajuntament convoca per avui el ple ordinari del mes de juny. La sessió comptarà amb 9 punts en l'ordre del dia i començarà a les 7 de la tarda. La podreu seguir en directe per Ràdio Tordera i els nostres canals de YouTube i Instagram. Instagram. I la 31a Setmana de l'Emprenedoria del Maresme desxifrarà les claus psicològiques que impulsen les vendes. L'esdeveniment, que es farà en format híbrid del 29 de juny al 3 de juliol, inclourà ponents especialitzats en neuromàrqueting i comunicació no verbal, i les inscripcions ja estan obertes. En parlava la responsable d'Emprenedoria del Consell Comarcal.
6: De fet, tenim moltes empreses i emprenedors que ja estan molt fidelitzats a les setmanes d'emprenedoria perquè ens anem actualitzant, i per això continuem, no? Doncs perquè té molt bon resultat, té molt bona acollida.
4: El patinatge tordarenc brilla a la final del 6è Trofeu Catalunya. El patinatge artístic Tordera i el Club Patí Tordera Artístic van destacar amb grans resultats a Palafolls i Folgueroles el passat 13 i 14 de juny. Escoltem Anna Jové, entrenadora del patinatge artístic Tordera.
7: Estem molt satisfets amb la nostra participació a la final del Trofeu de Catalunya, perquè ha estat una competició amb un nivell molt alt i han sabut demostrar tot el treball, l'esforç i l'evolució que han anat fent durant la temporada.
4: Pel que fa al temps, un dijous que, tot i que apareixeran núvols alts, es mantindrà el temps estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen precipitacions, vents fluixos, temperatures mínimes que es mantindran sense canvis importants, aniran dels 21 als 25 graus, mentre que les màximes pujaran, aniran dels 34 als 38 graus. De cara a divendres, tot continuarà igual, el sol tornarà a ser el gran protagonista de la situació meteorològica, sense precipitacions, vents fluixos i temperatures mínimes que es mantindran sense canvis entre els 21-25 graus, mentre que les màximes baixaran lleugerament i oscilaran entre els 33 i els 36 graus. Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers bulletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
1: Doncs continuem parlant després d'aquest informatiu que ja sabeu ara amb aquesta nova programació. És a dir, abans de les 6 hauré de tallar un moment, tot i que tinguin convidat, perquè surten els informatius i surten sense que tu diguis res. Està programat. Bé, doncs continuem, no, Josep?
3: Que... Sí, i tant. Faltaria més. Les notícies són importants estar al dia.
1: Exacte. Bé, dèiem que, bueno, que les perseguides eren això, que fa gràcia pujar,
3: sí,
1: a veure. Que
3: són,
1: són
3: interessants, són interessants.
1: Interessants. Sí. A més, a la gent ens fa molta gràcia, perquè no necessitem res per veure-les, no necessitem, sí, ni un telescopi.
3: Sí, sí, no, no, no.
1: Bueno, si les
3: no,
1: vols...
3: No, no, no.
1: Bueno, estem, que hi hagi poca llum, no?
3: Que hi hagi poca llum, evidentment, però hi ha una cosa, hi ha dues coses molt importants. El meu consell, eh?
1: Ah, vale, a veure. A... Mira, ara per anar-les a veure's, perfectament, vinga.
3: Exacte. Una manta... Una i una bona companyia. Ostres. I estirat a terra, i mirant a l'aire, sí, i a disfrutar.
1: Sí, sí.
3: Això són els dos elements que és necessari.
1: Bueno, clar, sobretot a terra. Jo recordo quan vaig anar al Montseny, que ara li comentava amb ell, que sí que vaig portar una manta estirada, i miràvem estirat a terra, perquè no és el mateix si no. estàs dempeus, no veus el mateix. Bé, una altra de les coses, és a dir... Bueno, a part de les perseguides, que no són tan superimportants, però bueno, que sí que ho són, doncs aquest estiu tindreu el gran boom, que a més tot, bueno, les notícies n'han parlat, ens han parlat moltes vegades, ens han dit que havíem d'anar cap a Tarragona, jo què sé, un munt de coses per veure l'Anna, per veure l'eclipsi, no? L'eclipsi que a més, vull dir, no és una cosa que passa cada... que passa molt sovint. Per tant, possiblement els que el veiem el veurem una vegada a la nostra vida. No, jo no el tornarem a veure mai més. Però sembla que també hi ha un eclipsi de lluna, no? Sembla a més, una mica més tard. Però no,
3: sí, però no...
1: Però no sé, tan important.
3: Sincerament, no té massa importància,
1: no té,
3: perquè...
1: No té, bueno, pobreta lluna.
3: Els eclipsis de lluna són una mica menys espectaculars. Són espectaculars, evidentment, però no són tan espectaculars.
1: És que quedar-nos a les fosques és una cosa important.
3: Sí, sí, sí.
1: Una cosa,
3: sí,
1: important. Ara, mentre la de lluna si la tapa una mica, doncs, bueno, com que ja estem a la nit, doncs ja la cosa ja no... Bueno, llavors, tu que ens pots dir de l'eclipsi, si volem veure'l, si no sé què...
3: Mireu, hi ha una cosa molt important. És que ja hem fet dues xerrades. Una aquí a Tordera, la biblioteca, es va fer, ara no me'n recordo el dia exactament.
1: Sí, també ho recordo.
3: I una altra també la vam fer a Blanes, a la sala de plens de l'Ajuntament. també per la fila d'entitats de Blanes i tot això, i hi ha una cosa molt important. No és com anar a veure l'eclipse, sinó com no veure l'eclipse.
1: Això és diferent, sí, eh?
3: Això és molt important. No hem de veure l'eclipse si no és amb els instruments específics per mirar l'eclipse. No podem mirar l'eclipse amb les radiografies. No podem mirar l'eclipse amb el vidre fumat. No m'encanso. Penseu una cosa, només tenim dos ulls i són de per vida. Com ens equivoquem, el sol no avisa, te la fot.
1: Ens farà mal.
3: Sí. Per tant, s'han d'utilitzar les ulleres adequades. Són unes ulleres que valen 3 euros i mig. Si en compres una, si en compres més, segurament et sortia molt més barat. Vale? Són ulleres que es venen a llocs específics d'astronomia.
1: Ah, llocs específics d'astronomia. Sí. És a dir, una òptica, per exemple, no.
3: Normalment no.
1: No en tenen.
3: Però, a més, ja... No l'he portat. Però, bueno, es pot... Això es pot mirar en la web de la Generalitat de Catalunya. Sí. Estem en contacte permanent amb la Generalitat per fer totes aquestes activitats. Sí. I ha penjat una web i allà surt la norma que està sota o que don paraiga en aquestes ulleres. La norma 1E12.000 i pico, ara no me'n recordo exactament quina és, i és el que s'ha de mirar, que tingui aquesta normativa. Per exemple, hi ha cases específiques que, si ho mireu per internet, Telescopio Mania, que està aquí dalt a Girona, després hi ha Balcànic a Terrassa, després n'hi ha Telescopis Barcelona a Barcelona, que... bueno, tots...
1: Sí, que tot són, això,
3: gent,
1: però...
3: són botigues especialitzades per astronomia. I aquesta gent sap el que toca i sap el que ven. I no són gent de màxima confiança, així de clar t'ho dic. A partir d'aquí... Jo ja no sé l'altre si sí o si no.
1: És a dir, que una mica, suposo que aquesta gent, és a dir, els que vivim com aquí a Tordera, que no tenim cap centre com aquest, suposo que vendran per internet. O que...
3: Sí, venen per internet, el que passa que, clar, et costarà el mateix, et costarà més car. No, et costarà més car el transport que no pas la pròpia ullera. Per tant, per 3 euros i pico, sincerament, s'ajunten 7 o 8 persones, en compres 10 o 12, jo què sé, m'ho invento, I els demanes i te'ls aporten per 6-7 euros a casa i llavors cadascú els reparteix i tal. Sobretot, no utilitzem extris que no siguin especials per mirar eclipsis. D'ulls només en tenim dos, i són de per vida. Això és el que volia dir. El 12 d'agost, des d'aquí Tordera, es veurà amb un 99,36% l'ocultació. No serà el 100%. I s'ha de mirar en direcció al Montseny, a la banda esquerra del Turó de l'Home, des d'una zona que puguem veure, evidentment, al Montseny, no? I nosaltres no estarem aquí perquè intentarem captar el que és la totalitat amb el que és la corona solar. I marxem cap a la meseta.
1: Molt bé, perquè allí la veureu millor.
3: Sí, i estarem una mica més alts, i el veurem total. Allà serà el 100% d'ocultació, aquí no.
1: Ens tornes a dir aquestes empreses que dius que ens
3: recomanes? Sí, mira, no hi ha cap problema. Sí. Telescopios Barcelona o Còsmic, és la mateixa empresa.
1: Barcelona.
3: O Còsmic, que va tancar. Balcànic. I Telescopiomania.
1: Una mica, és a dir, aquesta recomanació em sembla molt important, és a dir, que recordeu que la vista és molt, molt important, que només tenim, com diu en Josep, només tenim dos ulls, que ens ha de durar tota la vida, i que, per tant, no cal fer estris allò que s'ha sentit tota la vida, una radiografia, jo això ho havia sentit, eh? Una radiografia, un vidre fumat, coses com aquestes, que en realitat no ens farien bé els ulls. Per tant, si unes ulleres aquestes valen 3 euros i mig, la qüestió és, com que a casa no només n'hi haurà una persona que voldrà veure les ulleres, voldrà veure l'eclipsi, que segurament sereu més, doncs és qüestió de fer una compra més gran, o si no, vull dir, més gent, no? Dic, mira, com que suposo que ens cobraran una mica de transport, doncs ho comprem entre els quants i d'aquesta manera tots podrem gaudir-ne d'una manera segura, que és el més important, d'una manera segura aquest eclipsi. A veure, no sé, Josep, sí. No sé si es vols explicar alguna cosa més.
3: Sí, o... volia fer una precisió.
1: Digues.
3: I és que les ulleres aquestes s'han de posar a davant de les ulleres
1: normals.
3: Sí, normals. O sigui, no, sempre els filtres solars s'han de posar abans de l'element òptic que tinguem. Pot ser una càmera, perquè hi ha filtres ja per càmeres, també, en aquestes cases, sí. Però aquestes ulleres s'han de posar davant de les ulleres normals.
1: Si no portes ulleres,
3: no
1: res,
3: cal.
1: No cal. Però si portes ulleres per lluny, per exacte. Exemple, jo les porto per prop, a prop, per tant, aquestes me les hauria de treure.
3: Per exemple.
1: I m'hauria de posar directament perquè no necessito, de lluny jo no jo hi veig.
3: Però jo em porto de progressives, per tant, jo me'ls poso ben bé a davant de les ulleres que ja porto normalment.
1: Vale.
3: D'acord? Això és una de les precisions que jo volia fer. Sobretot, vidres de soldar. Sí, perquè els vidres de soldar, tal... no us emboliqueu. No us emboliqueu per 3 euros i mig.
1: No, clar.
3: Penseu que els vidres de soldar n'hi han de moltes intensitats. Quina és la intensitat adequada?
1: Ah, clar.
3: Vale?
1: Important.
3: Aquí està. Per tant, descartem. Sobretot, això hem de cuidar molt la mainada. Les persones grans també, evidentment. Però sobretot la mainada. I els grans hem de donar exemple a la mainada amb totes aquestes coses. Siguem molt curosos, sisplau. A mi, jo, com vaig estar en les primeres reunions que es van fer i vaig plantejar aquest problema, ostres, i ara què fem? No es havia pensat en la seguretat o en el que va passar amb les mascaretes. Penseu una cosa, les mascaretes, quan el Covid, hi van haver-hi mascaretes de tot tipus. A quins preus? Una salvatjada. Però, a més, potser la meitat de les mascaretes no servien per res.
1: Yeah.
3: Per tant, ojo, ojo, ojo, ojo. Tinguem, parem atenció, parem atenció, parem atenció. D'acord?
1: D'acord.
3: Anem al tanto.
1: Molt bé, doncs Josep, moltes gràcies pels teus consells, doncs gràcies per haver vingut, ja saps que aquí tens els micròfons de Ràdio Tordera quan tu vulguis venir en qualsevol moment, en l'època en què ens diem això, això és cultura, o en l'època de ara, que ara ens diem sota l'ombra dels tilers, perquè volem estar fresquets, senzillament per això. I ara hem triat una cançó que diu Llamant de la Tierra. És una perquè estem en el cel, amb les estrelles,
3: molt bé,
1: amb totes
3: molt bé,
1: aquestes coses. I ens semblava que era una cançó que anava d'acord amb el tema.
3: La conec. A mi em va agradar molt el seu
1: molt
3: moment.
1: Bé. Doncs moltes gràcies i fins la propera.
3: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
1: Molt bé. Adéu.
3: Adéu.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: El dijous 9 de juliol a les 10 de la nit, l'Altra Claver et convida a viure una experiència plena de sensibilitat i solidaritat.
5: El Teatre Claver de Tordera, Leo Giovanni Donato i Berta Permanyer presenten L'amor dans un clair obscur, un viatge musical inspirat en la chanson francesa, amb la participació de l'Orquestra del Claver i la Coral Mirall de l'Etla.
4: L'entrada inclou gastronomia de quilòmetre zero i beguda. Recorda que tota la recaptació es destina a Hatakendeia.
5: Cultura, solidaritat i proximitat en una nit única. T'hi esperem!
6: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: Emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui diumenge 5 de juliol. Tordera participa avui una nova campanya del Mulla. Durant aquest matí, l'associació de voluntariat ha instal·lat una parada amb articles d'estiu amb motiu de la campanya a la plaça de l'Església. Durant el matí, de 9 a 1 al migdia, l'associació de voluntariat ha pogut començar a recaptar diners amb articles d'estiu. A motius d'aquesta campanya i els beneficis de les vendes dels productes també es destinen a la Fundació, la piscina de Tordera, que també ha començat a recaptar durant tot el dia aquests diners, tant la del vell mig de l'illa de la Tordera, al costat del camp de futbol i el Parc Prudenci Bertrana, com també la de Mas Mora. Totes aquestes s'hi afegeixen amb el lema Mulla't aquesta campanya. Les dades, que les sabrem en unes hores o fins i tot demà al matí per concretar-les, i ja tindrem les xifres dels diners recaptats. Oberta fins al 10 de juliol la convocatòria d'ajuts finançats per l'Agència d'Habitatge de Catalunya pel pagament del lloguer que s'adreça als joves de fins a 35 anys. Els requisits principals, a banda de complir amb l'edat, és constar com a titular del contracte del pis o l'habitació on es resideix i estar-hi empadronat o empadronada. A nivell econòmic, que la unitat de convivència de la persona que el sol·liciti tingui uns ingressos inferiors a 25.200 euros l'any i a pagar com a màxim 1.000 euros pel pis o 450 euros en cas que sigui una habitació. Les condicions específiques per famílies nombroses, famílies monoparentals o unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda també seran acceptades. L'import de la subvenció variarà entre el 20 i el 40% del preu del lloguer en funció dels ingressos de la persona que ho sol·liciti. En tot cas, serà d'un mínim de 250 euros i un màxim de 3.000 euros. El tràmit és gratuït i s'ha de fer preferiblement online a través de la web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, si bé també et podes adreçar a l'oficina local d'habitatge. La direcció de l'Institut Lluís Companys ha fet una valoració dels resultats de les proves d'accés a la universitat d'aquest any, mostrant-se decebuda pel descens generalitzat de les qualificacions obtingudes per l'alumnat. El director de l'Institut, Carles Carré, ha assenyalat que, en línies generals, les notes mitjanes han estat força més baixes que en cursos anteriors. Entre les dades més destacades s'ha detectat un augment del nombre d'alumnes suspesos, que ha passat d'un o dos casos a 7 d'enguany. El centre apunta directament a matèries com les matemàtiques, on la mitjana a tot Catalunya ha quedat fixada en un 4,9, un fet que ha repercutit negativament en els resultats finals dels estudiants tordarencs. Més enllà de les notes, Carré ha posat de manifest el seu malestar per la gestió dels canvis recents en el currículum de batxillerat. Segons el director, assegura que hi ha una manca de coordinació entre les universitats i els docents de secundària. El centre confirma, després d'intercanviar impressions amb altres direccions d'instituts, que aquesta baixa no és un fet aïllat de Tordera, sinó que es tracta d'una tendència compartida a la majoria de centres d'aquest curs. Tordera estrena la campanya Tot això al carrer no hi pinta res per fomentar la recollida gratuïta de residus. Aquesta campanya, que busca difondre el servei gratuït de recollida de poda i voluminosos porta a porta que el consistori ofereix a tota la ciutadania. Per fer l'ús d'aquest servei és imprescindible concertar la recollida prèviament amb un mínim de 24 hores d'antelació mitjançant el telèfon 93 765 3151. Recordem, 93 765 3151 o al WhatsApp 615 39 21 46. 615 39 21 46. El servei que està destinat a facilitar la gestió de restes de poda i voluminosos. L'Ajuntament recorda que no es recullen al carrer residus com la runa, la ferralla o electrodomèstics. Aquests elements s'han de portar directament a la deixalleria municipal del polígon industrial de Can Verdalet, oberta de dimarts a dissabte de 10 a 1 del migdia i de 4 a 7 de la tarda. L'ús de la deixalleria és gratuït i, a més, es pot generar bonificacions fiscals pels ciutadans. I acabem amb un breu repàs del temps. Avui, diumenge, amb unes temperatures que han tocat els 33 graus cap al migdia, això sí, amb una tendència a l'alça els propers dies, amb l'arribada d'una nova onada de calor. Veurem fins a quina temperatura arriba aquesta vegada, però això sí, el Maresme i la Selva no seran les zones més afectades, per contra sí que ho seran l'Empordà i el Gironès. Per tant, això sí, indicaran una pujada de les temperatures els propers dies i no s'esperen pluges per aquesta propera setmana.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Sikayat yum dahat yum, sikayat ahsan nas, al-hawfi li-hyum hum liban, hatta bahar dajibki.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Els saludem des dels serveis informatius de Ràdio Tordera, com és habitual després dels plens de l'Ajuntament de Tordera. Reunim uns dies després els polítics locals per parlar d'alguns dels temes que s'hi van tractar en el darrer ple, en aquest cas del mes de juny, un ple que comptava amb 9 punts en l'ordre del dia. Novament un ple molt tècnic, amb punts que tothom va aprovar per unanimitat, com per exemple la fixació de les festes locals del 2027, que seran, ja podem avançar-ho, Sant Ponç i Sant Bartomeu, com és habitual, els dies 11 de maig i 24 d'agost, però es van tractar altres temes que avui podem parlar amb en Pere García de Junts, que avui ens acompanya. Benvingut, bona tarda.
1: Gràcies, bona tarda.
0: La Marta Paset, d'Esquerra Republicana, gent de Tordera i Jovent Republicà, bona tarda, benvinguda.
2: Bona tarda.
0: Avui en Rafael Delgado, Partit Socialista, benvingut, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Hem de disculpar la presència dels regidors de Més Tordera, que avui tenen un acte referent a la seva regidoria. També ha disculpat la seva presència per motius laborals al regidor Salvador Giral d'En Comú Podem, i dels regidors de Vox no en tenim constància, esperem que es puguin incorporar en els propers minuts. Com deia, un ple del mes de juny, purament tècnic, amb molts temes de l'àrea d'Hisenda, tècnics, aquesta fixació de les festes locals i també aquest reglament de fons d'acció social, un tema purament també intern, regidor Pere García, que com que és regidor de Recursos Humans, aprofitem per recordar que és un fons dirigit al personal de l'Ajuntament, no? No sé què, aquest tràmit que s'aprovava.
1: Sí, es tracta d'una de les propostes que té l'Ajuntament de Tordera de cara als seus treballadors, i ens semblava que era important poder-ho tenir més actualitzat del que teníem, no? Perquè el conveni que hi ha dels treballadors de l'Ajuntament ja té uns quants anys, i els supòsits i les situacions i les necessitats dels treballadors també han anat canviant. Llavors, arrel de diferents propostes d'aquests anys de mandat i de les converses amb el comitè, doncs vam creure oportú que era un tema que era fàcil que ens poguéssim entendre, perquè hi ha aquesta voluntat, no, al final, de poder dedicar una part del pressupost al benestar, al tema de socials i educatius, doncs, que són despeses que generen els treballadors, i per tant, doncs, ha sigut això, unes reunions amb el comitè i la junta de personal, doncs, de debatre quines propostes, què podíem incloure i què no, i per tant el portem a aprovació per ple com a reglament que toca.
0: Molt bé, un punt que tots els partits evidentment van votar a favor després del consens arribat amb els treballadors. I Esquerra Republicana i En Comú Podem presentaven una moció, regidora, per un sistema de cures digne i universal. Quin era l'objectiu d'aquesta moció?
2: Sí, l'objectiu, bàsicament aquesta moció també, penso que val la pena dir-ho, no? És d'una demanda que ens arriba d'una plataforma que es diu Plataforma per l'Autonomia i la Vida Digna. És una, no?, que el que estan treballant és això, no?, que des de l'Estat i des de la Generalitat s'impulsin les mesures que calen perquè el sistema de cures que hi ha actualment, no?, ara perquè la gent ens entengui, el que és el servei d'atenció domiciliària, tot el tema de la dependència, no?, que es faci d'una manera més àgil i que d'alguna manera es reconegui, no?, tota la feina que hi ha en l'entorn de les cures, també de les persones cuidadores, que moltes vegades són persones professionals, però també de l'entorn familiar, no?, que han de deixar moltes vegades de banda la seva feina per dedicar-se, no?, a la cura dels seus familiars, no?, impulsar d'alguna manera que hi hagin mesures noves, no?, i començar a canviar aquest sistema, perquè al final el que volem és un sistema que posi les persones al centre, que puguin tenir una autonomia i una vida plena, com més llarg sigui el seu període d'estança a casa, millor, no?, que no pas amb uns recursos assistencials. Però clar, per fer tot això cal canviar el sistema, cal canviar la mirada del que s'està fent fins ara, i calen recursos, bàsicament és això, no?, el que es demana. I la finalitat de la moció és això, no?, d'instar al departament, instar també a l'Estat a que posi els recursos que es necessita necessiten que es comencin a reduir doncs, totes aquestes llistes d'espera que hi ha ara, no? Perquè per tenir doncs, l'informe de dependència i poder accedir als recursos necessaris hi ha unes llistes d'espera inacabables, també no? Per el fet de el reconeixement de la discapacitat, que també això no? Et porta a poder tenir doncs, unes ajudes i uns reconeixements per aquella persona, doncs hi ha unes cues interminables i per tant doncs, cal posar-hi remei amb tot això. Vull dir que no només és una sola cosa, sinó que és bastant extens i complexa. Sí que el mateix dia del ple val a dir que feia un dia que vam saber que es havia aprovat a nivell estatal un reial decret amb mesures extraordinàries que serien efectives a partir de l'1 del juliol, per tant, a partir de demà, cosa que també doncs, ens felicitem doncs, que sigui així, i vam saber doncs, que per primer cop l'Estat assumiria el 50% de la despesa en l'àmbit de les cures, s'aniria fent de manera progressiva, però és una de les reivindicacions que la mateixa funció proposava, no? Per tant, crec que estem ben encaminats, però clar, el canvi de sistema, doncs hem de canviar, no?, un paradigma que no serà fàcil, però que penso que hem d'anar cap aquí, no?
0: Regidor Delgado, la regidora Toñi García va explicar la feina que s'està fent a Tordera en tot aquest àmbit, no?
3: Sí, és que, bueno, la realitat va evolucionant i nosaltres hem d'evolucionar amb ella. Quan es va instaurar tot el sistema amb la llei de la dependència, d'atenció a les persones, de tot un sistema que era un dels pilars de l'estat del benestar, afrontàvem una situació que era en el seu moment innovador i que ha donat suport a moltes persones, però ara tenim un nivell de dependència, un nivell de necessitats de cura i d'atenció molt més complexa i que ha d'abastar a un nombre molt més important de persones. Per això, precisament ara, com comentava la regidora, l'observació de la realitat indica unes línies de treball i una d'elles era la millora del finançament, com ja s'ha fet. Des del govern de la Generalitat també s'hi està treballant de valent en aquest àmbit per agilitzar tota la tramitació, per poder donar aquesta atenció, i des de l'Ajuntament de Tordera doncs també s'ha fet un esforç molt important, per exemple en el servei d'atenció domiciliària el pressupost ha passat de 250.000 a 350.000 euros. S'ha reforçat l'equip de dependència ampliant de dues a tres tècniques especialitzades i s'ha signat un conveni amb Consell Comarcal del Maresme per valor de 10.000 euros per reforçar el seguiment dels programes d'atenció. Aviam, és un esforç que s'ha de fer, però s'ha de fer de manera continuada, metòdica, seguint la realitat i des de la responsabilitat de les diferents administracions, que els ajuntaments som la primera línia, però també hem de tenir el suport de Generalitat, que el tenim, i del govern de l'Estat, que també el tenim en aquest cas amb aquestes mesures, perquè no és un problema, és una situació. La dependència s'ha de considerar com una realitat a la qual hem de donar respostes efectives per les persones que estan en aquesta situació, però sobretot també per tot l'entorn, perquè les persones que ho necessiten puguin estar bé, però també el seu entorn familiar, professional, de la gent que hi treballa, i crear aquest context de solidaritat i atenció de qualitat digna.
0: Pere.
1: Sí, en aquest sentit, a veure, es va quedar clar que tots hi estàvem d'acord i que, evidentment, tots el que volem és poder-nos fer-nos gran de manera digna, que ens puguin atendre com ens mereixem, no?, i disposar dels recursos per fer-ho. Per tant, aquest canvi de mirada i d'entendre doncs, que cada cop tenim una població més envellida, però que a la vegada també pot ser mantenir-se de manera autònoma, no? Doncs s'ha d'anar trobant aquest equilibri i en aquest sentit doncs penso que és bo que apostem per aquest canvi de mirada. En aquest sentit també afegir, no?, que des de l'Ajuntament se'ns va proposar la idea aquesta de les OACs mòbils, no?, de la Generalitat, per poder tenir aquestes oficines de la Generalitat en el nostre municipi, i evidentment va ser una proposta que vam rebre amb els braços ben oberts, no?, perquè a vegades hi ha dificultats per a les persones que viuen a Tordera doncs, de desplaçar-se a una oficina de la Generalitat, I alguns d'aquests tràmits relacionats amb la dependència doncs es poden fer des d'aquestes oficines que tindrem un cop al mes en el nostre municipi. Per tant, això també és una cosa bona.
2: Sí. Per afegir més coses, perquè com que tampoc no tenim massa més temes, no, a tocar, quan aquest reial decret que es comença a implementar demà, i que dèiem, no, que l'Estat assumiria per primer cop la meitat de la despesa, sí que sabem que a Catalunya arribaran finalment 567 milions. Ara haurem de veure, no, com la Generalitat prioritza o distribueix aquests diners en funció, doncs, de tots els programes que hi han desplegats en aquest sentit. En Pere també ho ha dit, al final ens trobem una situació que no considero que hagi sigut d'inacció dels governs que hi han hagut fins ara, sinó també per l'envelliment de la població. Al final tenim una població molt envellida i cada vegada veiem realitats diferents i que les dinàmiques van canviant, i el que hem de fer és anar-nos adaptant a les noves dinàmiques i a les noves demandes que requereix la població. Perquè al final moltes vegades no parlem de despesa, però jo aquí en tot cas parlaria d'invertir en persones, perquè el que estem fent en aquest cas és invertir en persones. Vull dir que què més lloable, no? O què més noble que destinar recursos públics per cuidar les persones. És que al final, i això moltes vegades ens n'hem oblidat i ho hem de reivindicar, perquè sembla que quan parlem de serveis socials en general, no, és com una cosa allò, no, que queden allà. Escolta'm, estem parlant de persones, de dignificar les persones i que tinguin les cures que necessiten, no? Per tant, penso que és molt important en aquest sentit. També m'agradaria avançar que precisament demà tenim a Mataró, que ens han convocat des del departament, a la presentació del Pla Cura. Sí que és cert que ens van fer una presentació prèvia una mica telemàtica, que el Pla Cura, doncs, vol ser aquest pla de xoc, no, que impulsa la Generalitat per mirar de reduir, doncs, les llistes d'espera, no, posant més mitjans i més professionals, ni que sigui per un determinat període de temps, però de dir, mira, va, fem neta. Però clar, un pla de xoc té un termini, però el que volem és que un cop hagin fet net d'alguna manera d'aquestes llistes d'espera i tot plegat, però que se segueixi, no, produint, no, que seguim, doncs, intentant, doncs, impulsar polítiques. I per això també el sentit d'aquesta moció de dir, escolta'm, ja sabem que ho fareu i que intentareu fer-ho, però no us oblideu, perquè al final els municipis el que requereixen és d'aquesta mà estesa per part de les institucions supramunicipals.
0: Suposo que s'haurà d'anar seguint, perquè aquesta dotació econòmica anunciada s'haurà de veure si és suficient o no. Aquí entenc que s'ha de fer un seguiment i una valoració, no, en aquest sentit.
3: No, sí, és evident. Les aplicacions pressupostàries després s'han d'executar. Ens consta que és una prioritat, que s'hi està treballant no només en aconseguir els recursos, sinó, sobretot, en resoldre les necessitats que hi ha. S'està pensant en les persones, perquè aquesta és una qüestió que evoluciona en el temps, no només en un augment del nombre de persones que poden requerir atenció, sinó també en la tipologia i en el tipus d'atenció, que pot ser ja no només d'atenció de cures, pot ser d'atenció psicosocial. Tenim temes que ja no són qüestions físiques o sanitàries, sinó també és la solitud, és l'atenció, la socialització, les activitats. Estem parlant d'un àmbit molt més ample i que va evolucionant amb el temps, i nosaltres com a administració hem d'estar molt atents per donar respostes a aquestes noves necessitats.
0: Hem de dir que en el ple es va fer lectura també d'un manifest abans de començar, de suport al col·lectiu LGTBIQ+, i en contra dels actes de discriminació que pateix encara aquest col·lectiu, malauradament. M'agradaria plantejar-los, aprofitant la lectura d'aquest manifest, si consideren que a Tordera es fan prou polítiques en aquest sentit, de suport al col·lectiu, de lluitar contra les discriminacions. Explicar una miqueta quin és el posicionament de l'Ajuntament, si es pot fer més, què s'està fent actualment respecte a aquest col·lectiu. Pere, vinga.
1: Sí, arrenco, doncs. A veure, accions que es fan al llarg dels anys, no? També s'han anat consolidant algunes de les propostes que es van fer, com ja pot ser la celebració dels dies commemoratius, no? però és cert que aquesta qüestió és una qüestió de fons, que no es pot treballar només en dies puntuals i que cal ampliar aquesta mirada en tot allò que es fa, no? Des del meu punt de vista, no? Des del punt de vista de Junts, no? És unes accions que mai n'hi ha prou, no? Des del nostre posicionament seria una mica aquest, no? Que sempre que es poden fer accions, sempre es pot ampliar la mirada, et pots obrir a altres àrees, no? Perquè sobretot això es treballa, no? Des de l'àrea d'igualtat, però és cert que és una àrea que ha de ser present en totes les altres. No podem entendre l'esport sense parlar des d'aquest tema, no? I això sí que és una de les tasques, que és un repte, jo penso, que hem de saber afrontar, que hem de debatre, que hem de posar sobre la taula, perquè hi ha feina per fer, hi ha camí a recórrer en aquest sentit, sobretot perquè aquelles persones de Tordera que formen part d'aquests col·lectius trobin espais i referents en el nostre municipi propers i que s'hi sentin reconeguts i creïn també doncs, aquests espais segurs que moltes vegades ens reclamen.
0: Rafa.
3: Sí, aviam, la igualtat, la lluita contra la discriminació, la visibilització, la defensa d'uns valors que són comuns, no tant políticament d'un partit o d'altre, sinó d'un sentit social, en un sentit positiu i ample, inclusiu, i també extensiu a la resta de la ciutadania. La regidoria d'Igualtat treballa transversalment, doncs hi ha elements de visualització, de celebració d'actes, però també hi ha un treball de donar a la resta de regidories aquest suport, aquest assessorament i aquesta visibilitat en accions petites que transcendeixen un acte concret, perquè és una qüestió que no és estrictament política, sinó que és de conscienciació i participació de tothom.
2: Jo en aquest cas seré més crítica des de la meva perspectiva i també com a consellera d'Igualtat que em toca en aquest cas. Parlem de transversalitat i està clar que la igualtat és un terme transversal i que aquestes polítiques s'han de notar, s'han de tenir presència en totes les altres regidories. I aquí, en aquest cas, doncs nosaltres ho trobem a faltar. És cert que es va crear la regidoria d'Igualtat, recordo, perquè nosaltres ho vàrem impulsar a través d'una moció, però després veiem que no hi ha accions transversals com a tal, perquè si no, l'altre dia mateix denunciàvem en el ple, no? I no m'estic ara referint només amb el tema LGTB, que en tot cas ja ho tocaré més endavant, eh? Estic parlant en termes d'igualtat a nivell general, no? Com és que el repertori, no? El cartells de Festa Major, bàsicament només hi ha dues dones i 30 i pico d'homes, no? Com és que la programació del Casal de Joves només hi ha homes representats, no? Per tant, això vol dir que alguna cosa està fallant en aquesta regidoria. Nosaltres hem demanat també moltíssimes vegades que es creés, es fes un pressupost des de la perspectiva de gènere. Això no ho hem aconseguit encara, quan sabem que des de Diputació de Barcelona sí que s'estan treballant les ordenances en perspectiva de gènere. Per tant, més enllà de les commemoracions dels dies internacionals, que és obvi que s'han de fer, jo sí que des d'aquest punt de vista trobo a faltar polítiques efectives en termes d'igualtat i en termes LGTBI també. I ara, recordo, mireu, precisament aquest dijous celebrarem l'acte d'entrega de premis de la 6è concurs de relats de temàtica LGTBI del Consell Comarcal, que l'any passat, si recordeu, el van fer a Tordera. L'any passat el van fer a Tordera i vàrem tenir convidats a dos joves torderencs del col·lectiu que en el seu discurs van reivindicar la falta de polítiques efectives des de l'Ajuntament de Tordera per al seu col·lectiu. Per tant, alguna cosa no s'està fent bé des de l'Ajuntament. Aviam, ja ho arreglarem, però tal com està ara la regidoria d'Igualtat, penso que de moment no hi ha la capacitat. Com pot ser que el Pla d'Igualtat intern de l'Ajuntament de Tordera estigui caducat des del 2021 i es va crear la regidoria d'Igualtat posterior i no s'ha fet res? Per tant, trobo mancances importants. No hi ha hagut una programació del Dia de l'Orgull com a tal amb actes referents en aquest, com hem vist en altres municipis, no? Per tant, doncs, jo en aquest cas sóc més crítica.
0: Per al·lusions, no sé si en Rafa vol contestar o en Pere.
3: Aviam, en tot cas, el tema del Pla d'Igualtat és un tema que que és una qüestió que en dates no és la correcta, però és una mica en posterior, però sí que és cert que s'ha de treballar. I en el tema dels actes, ja ho he dit, els actes són una cosa, el treball transversal és una altra, la col·laboració entre regidories sempre és millorable, però aquesta voluntat de treball transversal tant amb el col·lectiu LGTBI, però sobretot amb una visió d'igualtat inclusiva, i en aquesta visió d'anar més enllà cada dia una mica més, en col·laboració entre tots, aquesta sí que hi és.
2: Sí, jo no dic que la voluntat no hi sigui, però és molt difícil fer aquesta feina transversal, no? Perquè al final és posar-nos, el que dèiem, no? Les ulleres liles, no? Amb totes les propostes que es tiren endavant, revisant inclús també les bases dels plecs de condicions, etc etc. És molt difícil això aplicar-ho si no tenim un tècnic referent, un tècnic o tècnica referent d'igualtat, que ens revisi, no? Aquesta. Llavors, bueno, voluntat no dic que no hi sigui, però els fets són els que són. I ara com ara, i ja us dic, aprofitant, bueno, o des de la visió aquesta que tinc també de l'àmbit comarcal, sé, no?, polítiques que s'estan fent amb altres ajuntaments, la veritat és que n'hi ha uns quants que ens passen la mà per la cara i a mi no m'agrada, no?, quan veig que el meu municipi en aquest sentit doncs no està on jo crec que hauria d'estar.
0: Suposo que és això que deia en Pere abans, no? que hi ha molt camí per recórrer, no? Encara.
2: Molt, en aquest cas, molt.
0: Bé, poca cosa més. Hem de dir que el ple va comptar amb aquests punts en l'ordre del dia i que bé, doncs que poques coses
2: avui poques se'ns coses ha quedat més curt,
0: es,
2: això.
0: Es va comunicar. El que sí que ja podem avançar, i si els sembla, ho avancem a l'audiència, que de cara al proper ple es començarà a desencallar el tema de la licitació del que és el servei

0: proper ple i un pas previ doncs, a l'inici d'aquesta doncs, licitació que hem de poder desencallar d'una vegada per totes.
1: Suposo que ho estan esperant. Amb candidates, sobretot des de l'oposició, quan han criticat.
0: Des de la ciutadania, sí, en general. No, és una demanda dels ciutadans, que clar, hem de donar-hi resposta i un
2: esperant.
0: Compromís.
2: Sí, des del 2019, que jo vaig entrar com a regidora, que ho estic esperant. Per tant, doncs, tots, a veure sí, el sí, que sí. Ara comentava més també, volem veure les bases de la licitació per veure no, com es prestarà aquests serveis no, i les condicions. I en tot cas, doncs, llavors, si considerem fer-hi alguna aportació o alguna cosa, doncs ja ho direm.
1: Molt bé, ho deixem aquí. Avui pocs temes, la següent tertúlia serà molt més densa. Gràcies, Rafa, Pere, Marta.
2: Gràcies.
1: Fins
2: gràcies.
1: A la propera.
0: Merci.
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
5: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
6: Dental Company, porque sonreír es salud.
7: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
8: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.
3: 107.1 FM. I Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Comencem una nova píndola de salut. Avui amb nosaltres tenim a la Júlia Soler, som el cap de Tordera. La Júlia, què tal?
1: Molt bones.
0: Tinc apuntat aquí que ets RBS, REBEC. Explica'ns als que no estem dintre de la dinàmica d'un centre d'atenció primària, què significa això i quines són les teves tasques.
1: Doncs un REBEC és el referent de benestar emocional i comunitari. En general som psicòlegs que fem aquesta feina de psicòleg però més enfocat, no, a la comunitat, a donar una ajuda no tan clínica sinó de buscar el benestar d'una manera més genèrica, diguéssim. I què més m'havies preguntat?
0: No, la tasca que fa en principi entenc que és la, la salut comunitària, no?
1: Sí, ens enfoquem molt en general a fer grups, fem grups de diverses temàtiques, una mica també el que demana més la població. En general, doncs, grups enfocats al benestar emocional, enfocat a algunes problemàtiques concretes, com per exemple podria ser la fibromiàlgia, i també col·laborem amb grups d'altres professionals, com la nutricionista, la fisio, infermeres, una mica també el que es demani.
0: Molt bé, avui parlem de l'ansietat. Explica'ns a grans termes què seria això de l'ansietat.
1: L'ansietat... la notem quan estem generant, quan ens exposem a un sobreesforç, quan el nostre ambient ens demana més del que ens demana normalment, no, diguéssim. L'ansietat apareix això, doncs, no, amb aquesta forma de taquicàrdies, nervis, pensaments repetitius, aquestes com papallones a la panxa, no?
0: Entenc que si el tractes tu és que és un mal de molts, que és una cosa que està molt extensa, és així?
1: Sí, ansietat, a veure, ansietat en podem sentir tots, més o menys mesura ja dependrà de si és una ansietat que ens ajuda o si és una ansietat que ens acaba fent mal.
0: Val, per tant, hauríem de distingir dintre de l'ansietat. Jo l'ansietat, primer de tot, m'agradaria que m'expliquessis o si es pot interpretar com una malaltia o no seria considerada una malaltia. Com es tracta a nivell de salut?
1: L'ansietat, quan sí, realment és una ansietat preocupant que ens impedeix funcionar de manera normal en el nostre dia a dia, que realment ens genera un malestar important, evidentment, aquí ens hem de plantejar si potser la persona té un problema de salut mental. Ara, hi ha una línia entre l'ansietat que sí que és normal i que és un estressor i que és una cosa habitual, i que inclús un punt d'ansietat de manera ocasional ens ajuda a estar una mica alerta, ens ajuda a estar una mica més creatius i a pensar solucions, com per exemple si jo tinc un examen, aquests petits nervis abans de l'examen m'ajudaran. Però un nivell d'ansietat elevat, que no em deixa dormir bé, que em treu les ganes de fer coses, que em treu les ganes de menjar, o em dona moltes ganes de menjar, que em fa no funcionar de manera normal en el meu dia a dia, a la llarga això pot tenir conseqüències per la meva salut i llavors sí que pot ser un tema preocupant que s'ha de consultar a un professional.
0: És a dir, que hi haurien com una mena de símptomes que podríem dir que són normals i naturals, però que no sé si per repetició o per perllongació en el temps és quan potser ens hauríem d'alarmar, o quins serien els indicadors o aquella marca que ens hauria de fer pensar que tenim un problema amb l'ansietat i que hauríem d'intentar solucionar-lo.
1: Sí, és una ansietat amb una intensitat elevada i que això, que em dificulta el funcionament en el meu dia a dia, que realment m'afecta a un nivell important i comença a tenir això, conseqüències a la meva salut també. L'ansietat perllongada doncs pot tenir conseqüències a nivell físic de salut, llavors aquí... Si és una ansietat que passa d'unes setmanes i realment la noto i no desapareix, doncs llavors és el moment potser de plantejar-nos fer alguna cosa i demanar ajuda.
0: La tracteu a nivell de salut comunitària. La depressió no està aquí. Per què no hi és la depressió i en què es diferenciaria una cosa de l'altra? Perquè estem parlant també de salut mental, que això que ens complica, no?, una miqueta el dia a dia.
1: La depressió i l'ansietat es diferencien que la depressió té una base més de tristesa, bé, la simptomatologia va més per aquesta banda, i l'ansietat té una base més doncs, de la por, dels nervis, llavors l'ansietat és una sobreactivació, potser més aviat, i en canvi la depressió és més una baixada, no? Són dues emocions que em porten per costats diferents. La depressió em porta a parar, i l'ansietat em porta a estar massa activat.
0: Que en parlem és que l'ansietat és més... hi ha més casos que de depressió o no es podria dir això?
1: No, jo no m'atreviria a mullar-me tant, no. Jo crec que són dues coses que estan presents més o menys en una mesura similar.
0: L'ansietat sovint ens l'imaginem que es tracta assegut en un divà, parlant amb un professional. Vosaltres la tracteu en comunitat. Entenc que també es podia tractar de manera individual. Però quina seria la diferència de tractar la salut mental o un problema de salut mental, de fer-ho de manera individual a fer-ho en grup?
1: El fet de fer-ho en grup té alguns avantatges. Podem donar més freqüència de visites, això per un, en primer lloc, i segon, que també aquesta gent doncs, que potser degut a l'ansietat o els problemes que puguin estar tinguent, els està costant més sortir de casa, els hi costa més relacionar-se, és una oportunitat també per trobar-se amb gent que està en una situació similar, per compartir una mica doncs, la situació en la que estan i a vegades doncs, estirar una mica els uns als altres i això doncs, ajuda a la gent també a trobar una mica més aquest benestar, més enllà de les eines que nosaltres podem donar. El compartir espai amb gent que està en una situació similar té els seus beneficis, també.
0: L'estil de vida, algunes pràctiques, teniu identificades també algunes recomanacions perquè doncs, intentar evitar que arribem a tenir una ansietat desbordada?
1: Sí, les coses bàsiques que tots coneixem però que són molt importants, el fet de dormir bé, intentar dormir una quantitat d'hores de son una mica generosa, tenir una alimentació equilibrada, menjar de tot i també menjar suficient i quan el cos ens ho demana, moure'ns, també moure'ns, fer esport en el format que més ens agradi, també és molt beneficiós, trobar-nos amb gent, ja sigui amb la família, amb els amics, amb els companys de feina, però tenir moments de trobar-nos amb la gent que estimem i amb la que estem a gust, això també sempre és positiu i bé, intentar viure una mica fent les coses que ens agraden i que ens fan estar bé, que això també ens ajuda a gestionar les emocions negatives del dia a dia.
0: Clar, a vegades les circumstàncies, el dia a dia, problemes laborals, problemes familiars, personals, no poden evitar que ens trobem en el pitjor dels escenaris. Mm-hmm. Quines recomanacions hi haurien en aquests casos?
1: Quan una persona es troba realment desbordada i et trobes que no hi ha espai per l'autocura, si realment és necessari, demanar ajuda a la família, als amics, a un professional, saber reconèixer quan estem al límit i demanar aquesta ajuda sempre és el més important.
0: Molt bé, els casos més habituals que serien quan comencem a notar, a detectar que hi ha una presència d'ansietat sense haver d'arribar a aquests límits, imagino que hi ha unes recomanacions per també un des de casa mateix intentar també saber trobar l'equilibri, no? No sé si ens podies donar algunes indicacions en aquest aspecte i també alguna alarma, no?, de dir-nos, bueno, el que ens explicaves, no?, de vegades pensaments repetitius, falta de son. Quan ens trobem amb aquests tips, aquestes senyals, què ens recomanaries fer?
1: Quan ens comencem a trobar que estem una mica allà al límit, doncs això, intentar prioritzar aquelles petites coses que ens fan sentir bé, intentar prioritzar algun dels aspectes que hem comentat, no? Intentar prioritzar doncs, el temps amb una persona estimada que ens fa desconnectar o intentar prioritzar l'esport, una mica posar per davant de la resta l'autocura, encara que siguin moments molt petits, però si hi ha una cosa que durant 15 minuts em fa desconnectar, és important mantenir-la i seguir allà perquè és el que ens pot mantenir una mica flot davant d'una situació una mica de risc de desenvolupar problemes.
0: I davant d'una crisi, no?, de situació, ens explicaves, de palpitacions o de sensació d'ofec, què es recomanaria fer?
1: La respiració ja qui ho podria explicar, no?
0: I davant de situacions que ens explicaves, potser ja més de crisi, no?, de que tenim problemes de respiració, que les palpitacions, també imagino que hi ha uns tips per intentar restablir una miqueta la situació amb una normalitat. No sé si ens pots donar alguns consells.
1: Sí, hi ha tècniques molt senzilletes que ens poden ajudar a rebaixar aquesta ansietat. Una tècnica, una eina molt senzilla, és la respiració del 4-7-8, que consisteix en, primer de tot, buidar els pulmons d'aire completament, inhalar pel nas durant 4 segons, aguantar aquest aire als pulmons durant 7 segons i treure'l per la boca lentament durant 8 segons. I també quedar-nos un moment amb els pulmons buits. I aquesta respiració la podem fer unes 3-4 vegades només, però és una respiració que ens ajudarà a tranquil·litzar el cos i donar-li una senyal de que està tot bé i intentar que rebaixi això, no? Doncs aquesta ansietat, aquesta taquicàrdia, la respiració accelerada em farà rebaixar-ho.
2: Molt bé, anem acabant ja. No sé, ens has explicat abans aquestes diferents tips, ara hem parlat d'un moment de crisi, també parlàvem en general. Davant de l'ansietat, quin és el coneixement que en té la societat? Creus que la gent és conscient de, no sé si parlar de riscos, però si més no, els efectes que té l'ansietat en les persones?
1: Bé, el tema de la salut mental és veritat que és una cosa que està bastant extesa ara i està bastant en boca de tothom, però potser les persones que tendeixen a tenir més ansietat, tot i ser-ne conscients, a vegades costa posar mà en el tema i intentar doncs, prioritzar això, no? L'autocura, el vigilar de que aquesta ansietat no se'ns en vagi de les mans i si és necessari doncs, anar més enllà i canviar les coses perquè l'ansietat baixi. Jo crec que la gent ho coneix, però és això. No tothom potser té el temps, té les eines per cuidar-se.
2: Molt bé, Juli Soler, quedem aquí aquesta entrevista. Gràcies per
1: atendre't. Moltes gràcies.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: fat på nu efter Emma.
1: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
2: Gràcies a Rime de Rock and Roll. Un rock and roll de la salseta que es diu Vine, nena.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts, benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui diumenge 5 de juliol. Tordera participa avui una nova campanya del Mulla. Durant aquest matí, l'associació de voluntariat ha instal·lat una parada amb articles d'estiu amb motiu de la campanya a la plaça de l'Església. Durant el matí, de 9 a 1 al migdia, l'associació de voluntariat

0: ha pogut començar a recaptar diners amb articles d'estiu. Amb motius d'aquesta campanya i els beneficis de les vendes dels productes també es destinen a la Fundació, la piscina de Tordera, que també ha començat a recaptar durant tot el dia aquests diners, tant la del vell mig de l'illa de la Tordera, al costat del camp de futbol i el Parc Prudenci Bertrana, com també la de Masmora. Totes aquestes s'hi afegeixen amb el lema mullat aquesta campanya. Les dades, que les sabrem en unes hores o fins i tot demà al matí per concretar-les, i ja tindrem les xifres dels diners recaptats. Oberta fins al 10 de juliol la convocatòria d'ajuts finançats per l'Agència d'Habitatge de Catalunya pel pagament del lloguer que s'adreça als joves de fins a 35 anys. Els requisits principals, a banda de complir amb l'edat, és constar com a titular del contracte del pis o l'habitació on es resideix i estar-hi empadronat o empadronada. A nivell econòmic, que la unitat de convivència de la persona que el sol·liciti tingui uns ingressos inferiors a 25.200 euros l'any i a pagar com a màxim 1.000 euros pel pis o 450 euros en cas que sigui una habitació. Les condicions específiques per famílies nombroses, famílies monoparentals o unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda també seran acceptades. L'import de la subvenció variarà entre el 20 i el 40% del preu del lloguer en funció dels ingressos de la persona que ho sol·liciti. En tot cas, serà d'un mínim de 250 euros i un màxim de 3.000 euros. El tràmit és gratuït i s'ha de fer preferiblement online a través de la web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, si bé també et podes adreçar a l'oficina local d'habitatge. La direcció de l'Institut Lluís Companys ha fet una valoració dels resultats de les proves d'accés a la universitat d'aquest any, mostrant-se decebuda pel descens generalitzat de les qualificacions obtingudes per l'alumnat. El director de l'Institut, Carles Carré, ha assenyalat que en línies generals les notes mitjanes han estat força més baixes que en cursos anteriors. Entre les dades més destacades s'ha detectat un augment del nombre d'alumnes suspesos, que ha passat d'un o dos casos a set d'enguany. El centre apunta directament a matèries com les matemàtiques, on la mitjana a tot Catalunya ha quedat fixada en un 4,9, un fet que ha repercutit negativament en els resultats finals dels estudiants tordarencs. Més enllà de les notes, Carré ha posat de manifest el seu malestar per la gestió dels canvis recents en el currículum de batxillerat. Segons el director, assegura que hi ha una manca de coordinació entre les universitats i els docents de secundària. El centre confirma, després d'intercanviar impressions amb altres direccions d'instituts, que aquesta baixa no és un fet aïllat de Tordera, sinó que es tracta d'una tendència compartida a la majoria de centres d'aquest curs. Tordera estrena la campanya Tot això al carrer no hi pinta res per fomentar la recollida gratuïta de residus. Aquesta campanya, que busca difondre el servei gratuït de recollida de poda i voluminosos porta a porta que el consistori ofereix a tota la ciutadania. Per fer l'ús d'aquest servei és imprescindible concertar la recollida prèviament amb un mínim de 24 hores d'antelació mitjançant el telèfon 93 765 31 51. Recordem, 93 765 31 51 o al WhatsApp 615 39 21 46. 615 39 21 46. El servei que està destinat a facilitar la gestió de restes de poda i voluminosos. L'Ajuntament recorda que no es recullen al carrer residus com la runa, la ferralla o electrodomèstics. Aquests elements s'han de portar directament a la deixalleria municipal del polígon industrial de Can Verdalet, oberta de dimarts a dissabte de 10 a 1 del migdia i de 4 a 7 de la tarda. L'ús de la deixalleria és gratuït i, a més, es pot generar bonificacions fiscals pels ciutadans. I acabem amb un breu repàs del temps. Avui, diumenge, amb unes temperatures que han tocat els 33 graus cap al migdia. Això sí, amb una tendència a l'alça els propers dies amb l'arribada d'una nova onada de calor. Veurem fins a quina temperatura arriba aquesta vegada, però això sí, el Maresme i la Selva no seran les zones més afectades. Per contra, sí que ho seran l'Empordà i el Gironès. Per tant, això sí, indicaran una pujada de les temperatures els propers dies i no s'esperen pluges per aquesta propera setmana.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera. El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva mida.

Bona tarda o bona nit, depenent si esteu escoltant el programa el dissabte o el diumenge. Comença aquí un dia més, un cap de setmana més, un Rockmasters més. Avui dediquem l'especial amb unes carbasses molt ben conegudes, conegudes per tothom. La banda Chicago, The Smashing Pumpkins, que va convertir la introspecció adolescent i la grandesa sonora en una obra desmesurada i totalment personalitzada. Billy, James, Darcy i Jimmy han teixit un so irrepetible, guitarres que s'apilen en capes fins a formar murs immensos, baixos que respiren amb vida pròpia i una bateria que és precisió i fúria alhora. Repassarem l'ascens, les mutacions i els grans moments d'una carrera que ha sabut reinventar-se sense trair el seu cor. Així és que cordeu-vos les sabates, poseu-vos bé el cinturó, que comencem. I comencem amb una declaració de guerra. Rock querubí, querub rock, de l'indestructible Siamese Dream, l'any 1993. És un tema que posa les cartes sobre la taula des del primer segon. Corgan apila guitarra sobre guitarra fins a crear un mur que cau a sobre del públic sense avís, mentre en Chamberlin no acompanya el ritme, sinó que el domina, l'empeny, el fa avançar com una màquina que respira. La veu totalment nasal i punyent, escup desafiament i ironia. Perd el cap i cedeix, no importa en què creguis, això diu part de la lletra de la cançó. És un atac contra la indústria que els volia domesticar abans d'hora i alhora un crit d'independència que defineix el territori de la banda des del primer acord. En directe, el tema s'expandeix, les guitarres es multipliquen i allò en el disc es pot dir que ja és totalment colossal. Tot això es converteix en cerimònia d'obertura que no deixa ningú indiferent. Kettle Rock, 1993, els Smashing Pumpkins.

Així es començàvem, així obríem aquest programa dedicat a les carbasses fantàstiques, als Smashing Pumpkins. Ara anem per un tema que segurament coneixeu, Rhinoceron, Rhinoceros, de l'any 1991, del debut de Gish. És un tema que no ataca, sinó que gira. La guitarra dibuixa una espiral lenta que va creixent cap a capa fins que, quan menys t'ho esperes, s'obre en un final immens que ho omple tot. El baix de Darcy construeix una base càlida, quasi bé orgànica, podríem dir, mentre Chamberlin toca amb una delicadesa sorprenent per algú capaç de l'extrema ferocitat que hem escoltat al bloc anterior. She said, I'm not afraid to die. Ella em va dir que no té por de morir. És tal com obre el text irònic i ambigu que no explica una història concreta, sinó que suggereix moltes coses, deixant que l'oient hi projecti els seus propis estats d'ànim. En directe, la cançó s'estira durant minuts i minuts, perdent-se en improvisacions que fan que el públic deixi de comptar el temps i entri en una mena d'hipnosi col·lectiva on la música ho és tot. Gish va enregistrar-se amb un pressupost mínim, però el productor Butch Vig, que poc després produiria Nevermind de Nirvana, va veure de seguida que aquell quartet tenia una visió sonora que no s'assemblava res al circuit alternatiu de l'època. Anem a escoltar Rhinoceron en directe l'any 1993, els Smashing Pumpkins, els protagonistes avui al nostre Rock Masters.

El somni s'ha estès. Passem a la cançó lluminosa que amaga la foscor més profunda. I és que una de les grans ironies de la història del rock, una de les cançons que sona més feliç i optimista de tota la discografia dels Pumpkins, va néixer d'un dels pitjors moments de depressió d'en Corgan. La introducció de guitarra neta, alegre, quasi infantil, és una trampa. Quan entres a la melodia, ja no en pots sortir. Today is the greatest day I've ever known. Avui és el dia més gran que he conegut mai. Es repeteix com una afirmació desesperada, un intent d'autoconverses que les coses aniran, totes aniran bé. Quan entra la distorsió, el contrast entre la lletra fosca i el so brillant es fa devastador. En directe és un moment de connexió massiva. El públic canta la melodia amb les mans alçades, sense saber sovint quin abisme s'amaga al darrere de cada nota. En Corgan ha explicat que va escriure la cançó en un moment en què havia tocat fons emocionalment. La lluminositat de la melodia era en realitat un acte de supervivència. Anem a escoltar aquest gran tema dels Smashing Pumpkins, Today.

Today, aquesta gran confessió, i ara anem per al quart tema, una altra confessió, una confessió totalment nua, una guitarra acústica i unes cordes melancòliques sostenen en Corgan mentre es canta sobre records d'infantesa i dolor familiar. Disarm you with a smile, et desarmo amb un somriure. És una de les línies més punyents i recordades de la banda, una imatge de dolça crueltat que diu molt més del que sembla. La producció és més continguda que en altres temes, deixant que la veu, fràgil i ferida, ocupi el centre mentre unes campanes afegeixen una solemnitat quasi bé religiosa que reforça el sentiment de pèrdua. El baix i la bateria es mantenen en un segon pla totalment discret, donant suport sense robar protagonisme. En directe, el tema és sovint el moment de més silenci, d'un silenci totalment absolut, enmig de l'estadi, allà on toquin, on la força ve precisament de la vulnerabilitat i no pas de la intensitat. La cançó va ser escrita pensant en la relació complicada d'en Corgan amb els seus pares. Tan personal era que durant un temps va dubtar de fer-la pública o no. Anem a escoltar aquest tema, Desarmar, Disarm, en directe des de l'any 1994.

La ferida ja és oberta, la ràbia explota en un dels grans crits de la dècada. La ràbia ho ocupa tot, una guitarra distorsionada i una bateria potent creen una tensió que no baixa el cap en cap moment del tema. Malgrat tota la meva ràbia, encara sóc només una rata en una gàbia. És un dels versos més citats del rock dels 90, una imatge perfecta de la frustració i de la sensació d'empresonament d'una generació sencera que no trobava el seu lloc enlloc. La cançó alterna versos continguts amb un refrany que esclata, fusionant la duresa amb una melodia que queda gravada des del primer moment, des de la primera escolta. El baix i la bateria d'en Chamberlin construeixen una base implacable, diguéssim que no dona treva, podríem dir. En directe es converteix en un esclat d'energia col·lectiva on el públic crida el vers de la rata com un alliberament compartit i necessari. La cançó va guanyar un Grammy i va ser un dels primers grans èxits del monumental àlbum doble, el Melancholy and the Infinite Sadness, l'any 1995, un projecte de 28 cançons que va redefinir les ambicions del rock alternatiu. Anem a escoltar aquesta bala amb ales de papallona, Ballet with Butterfly Wings, en directe als Smashing Pumpkins l'any 1996, aquí al Rockmasters.

Ballet with Butterfly Wings, la bala amb males de papallona. De la ràbia passem a la grandesa, la peça més èpica i cinematogràfica de tota la seva obra. Pura grandesa, unes cordes i una guitarra acústica creen una sensació de viatge des del primer segon i la frase d'obertura que colpeja amb una imatge fosca que contrasta amb la melodia majestuosa que ve després. La producció és rica i cinematogràfica, amb una secció de cordes que dona al tema una dimensió de banda sonora, mentre Chamberlin marca un ritme marcial i precís que empeny la cançó cap amunt sense pausa. La veu de Corgan es mou entre la fragilitat i la proclama, navegant per una lletra que barreja desesperança i determinació. En directe és un moment que podríem dir que fa comunió absoluta, el públic corejant el refrany, les llums canviant constantment i la sensació que som davant d'alguna cosa més gran que una simple cançó de rock. El videoclip, inspirat en el cinema mut i en imatges, podríem dir, de principis del segle XX, va ser un dels més premiats i recordats de la seva època, guanyant diversos MTV Video Music Awards. Anem a escoltar Tonight, Tonight, aquesta nit en directe, l'any 1996, els Smashing Pumpkins.

0: Tonight, aquesta nit de l'èpica passem a la nostàlgia, el retrat generacional més estimat de la banda. Un tema que respira nostàlgia per tot arreu, una guitarra que recorda els anys 70, però amb una producció inconfusiblement dels 90. És una que marca el ritme des del primer segon, Shake Down 1979, la sacsejada, obre un retrat de l'adolescència, aquell instant suspès entre l'infància i l'edat adulta, on tot sembla possible i alhora condenat a desaparèixer. La melodia és enganxosa i la melancolia alhora, amb una bateria ballable i unes guitarres brillants que embocallen la veu de Corgan amb una calidesa que no li és habitual en la seva obra. El baix manté un groove molt fluid i elegant que sosté tota la cançó. En directe es converteix en un moment de comunió tendre on el públic coreja la melodia com qui recorda la seva pròpia joventut perduda. Corgan va escriure la cançó recordant la seva pròpia adolescència als afores de Chicago. És encara avui un dels temes més estimats i radiats arreu del món. Anem a escoltar els Smashing Pumpkins l'any 1996, aquest tema.
1: Love this song and I'll shut my mouth now.

La joventut s'esvaeix. Tornem a la foscor i a la urgència més crua. La urgència ho domina tot. Una guitarra repetitiva i agressiva i una veu plena de malestar, creant un ambient dens i opressiu que no dona respir en cap moment. Déu és buit, igual que jo. Una de les línies més punyents de la banda, una declaració de buidor absoluta que defineix l'esperit més fosc de Melancholy. La cançó és directa, curta i contundent, amb un mur de guitarres que sembla tancar-se sobre l'oient i una bateria que marca cada temps com un cop de puny sobre la taula. En directe es converteix en un esclat de força on Corgan crida amb una intensitat que fa vibrar l'aire i la banda accentua tota la càrrega agressiva del tema fins al límit. La cançó va ser escrita en un període de gran tensió interna i va esdevenir una mena de manifest de l'estètica fosca i depurada d'aquella època de la banda. La samarreta amb la paraula zero que Corgan portava en aquella gira va esdevenir una icona visual dels anys 90. Anem a escoltar aquest tema també de l'any 1996, aquest tema dels Smashing Pumpkins, el tema tan conegut per tots els seguidors, zero.

Zero Smashing Pumpkins. De la foscor passem a la transformació, el canvi de pell que va desconcertar a mig món. Una metamorfosi. Després de la marxa de Jim Chamberlin, la banda abandona els murs de guitarra i abraça les textures electròniques i una atmosfera més, podríem dir, fosca i continguda. La guitarra dibuixa una melodia hipnòtica i repetitiva, mentre una caixa de ritmes marca un pols fred i mecànic i el baix arrossega amb pes, amb un pes totalment calculat. La veu de Corgan és més continguda que mai, canta des de la melancolia i el desconcert, com algú que ha perdut el nord però continua caminant. En directe és un moment de transició i experimentació. La banda demostra que no té por a reinventar-se, encara que això signifiqui perdre part del públic pel camí. L'àlbum Adore, de l'any 1998, va marcar un gir radical de so i va dividir profundament crítica i seguidors. Amb els anys, però, molts l'han reivindicat com una de les obres més valentes i personals de tota la seva carrera. Anem a escoltar Abador 1998, els protagonistes avui, els Rockmasters, els Smashing Pumpkins.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
2: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
1: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
2: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
1: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
3: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
4: Dental Company, porque sonreír. Salut.
5: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
0: L'emissora que t'escolta. Tordera. Cent 7.1 FM. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Cent 7.1 FM.

0: accents.
1: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a La Teranyina, el programa on parlem amb les associacions i les entitats de Tordera. Avui tenim amb nosaltres una nova convidada que ve des de la nostra dansa, però des del curset de sardanes. És una de les seves monitores. Ens trobem aquí amb la Mireia Pla. Què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Estem aquí amb tu per començar aquesta entrevista parlant d'aquest curset de sardanes que ja s'ha tancat una mica la inscripció, però per començar, sempre deixem un petit espai perquè la gent s'hi introdueixi. Explica'ns qui ets tu i també de què tracta aquest curset de sardanes.
2: Doncs bé, jo sóc la coordinadora del curset de sardanes de la nostra dansa, juntament amb l'Ariadna Ros, i també sóc, doncs, monitora d'aquest curset.
1: Uh-huh. Ara dèiem que s'ha tancat aquest període d'inscripció. No sé al final quanta gent hi haurà dins d'aquest curset, perquè ho parlàvem ara fora de càmeres, però això, digue'ns quanta gent més o menys hi haurà, com es distribuirà i si esteu contents també des del curset per la rebuda de la gent.
2: Doncs bé, enguany hi ha 101 inscrits, estem molt, molt contents per tota la gent, doncs, que s'ha animat a apuntar-se al curset. Estem també molt contents perquè tenim un equip de monitors força gran, som 16 monitors aquest any, per tant podem cobrir, doncs, les necessitats que tinguem, doncs, al llarg de l'estiu amb el curset de sardanes, i la veritat que això, molt, molt contents amb tota la gent que s'ha apuntat.
1: No, no t'ho preocupes.

0: Preguntat, digue'ns això, des de quan feu el curset, perquè comenceu ara aquesta setmana, sí. I això fins quan dura més o menys, perquè Déu-n'hi-do són unes quantes classes.
1: Sí, comencem justament demà, dimarts 30, i s'estén el curset de sardanes fins al dimarts dia 11 d'agost. Fem això, curset com cada any, fem els dimarts de 7:45 a 8:45 i els divendres de 9:45 a 10:45. Per tant, bé, doncs són uns quants dies que podem practicar per després a la cloenda, a la festa major, doncs poder ensenyar tot allò que han après.
0: Després parlarem d'aquesta cloenda perquè doncs, suposo que aquest deu ser un dels objectius també del curset. Abans, però, has comentat que anireu això, 101 persones dins d'aquest curset i que sereu uns quants monitors. No sé com això es distribueixen en diferents grups i, sobretot, aquest perfil de gent que us ve al curset és gent que mai ha ballat sardanes o que sí que n'ha ballat alguna vegada? Com és, més o menys, aquest perfil de gent?
1: Bé, tenim una mica de tot. Primer, pel que fa als grups, tenim el grup del que seria d'infants, que hi ha quatre grups, que són el vermell, el groc, el verd i el blau, que es distribueixen segons l'edat, comencen amb 5 anys i acaben més o menys amb uns 15, aproximadament. I després hi ha el grup d'adults que només fa el curset els divendres al vespre. Bé, el perfil que tenim hi ha una mica de tot. Sí que normalment hi ha força continuïtat, és a dir, tenim forces doncs, inscrits que ja venen d'altres anys d'haver-se inscrit i que van pujant per tots els nivells d'edat, però també tenim doncs, noves incorporacions, tant al grup d'infants com també adults, que s'ha apuntat doncs, força gent que potser abans no havia ballat sardanes i que s'anima doncs, a ballar-ne.
0: Et volia preguntar per com són més o menys els assajos, els entrenaments, per dir-ho així, d'aquesta disciplina, perquè en feu, diria, dos a la setmana, sí. Més o menys. Això, com es divideix aquests entrenaments? Us centreu en una part de tècnica o quina estructura seguiu, més o menys?
1: Bé, això és força depenent del nivell d'edat, és a dir, no és la mateixa dificultat que s'exigeix al grup vermell amb els nens i nenes de 5 a 6 anys, que no pas al grup blau, doncs, que és un grup que tira molt perquè ja són, doncs, més grans, però sí que intentem una mica doncs compaginar la tècnica, ensenyar la disciplina de la sardana en si, però també intentar afegir-hi jocs, intentar d'ensenyar-los, per exemple, els instruments de la cobla, quan tenim l'oportunitat els divendres, també de posar doncs, sardanes perquè es vagin familiaritzant per després del dia cruent de ballar-ne. Intentem una mica doncs, de barrejar una mica tot plegat.
0: Per tant, diries que no és només el fet d'ensenyar a ballar la sardana, sinó que també obrir portes a descobrir doncs, tot el que comporta, no? Sí. Amb la cobla, també els divendres entenc que després del curset teniu, hi ha actuacions aquí a la plaça. També els nens es queden a les audicions, ballen, com en són partícips?
1: Sí, això és veritat que ens agrada molt l'ambient dels divendres perquè tenim la cobla en directe, que és un privilegi, i molts cops després del curset molts nens i nenes i també adults es queden a ballar i és una cosa que ens agrada molt perquè és com que la sardana a més del que fem no, dins el curset que també després els divendres es pugui continuar ballant doncs ens agrada molt veure doncs, tots els nens i nenes que se sumen a les rotllanes a ballar una estona.
0: Et volia preguntar també, perquè abans has parlat d'aquesta cloenda, del final del curset, de què tracta aquesta cloenda perquè la gent ho sàpiga i si vosaltres ja des de ben inici que comenceu el curset ara, comenceu ja a pensar en aquesta cloenda, en què centra més o menys?
1: Bé, la cloenda del curset de sardanes es fa aquest any el 25 d'agost a les 7 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament i la cloenda bàsicament és ensenyar doncs, el que s'ha après durant tots els dies del curset. Es fa sempre un galop d'entrada doncs, on cada grup fa el seu galop de fantasia i després es balla una sardana tots plegats i després ja sonen els obsequis i tot això. I bé, la cloenda sí que al principi, els primers dies de curset doncs, no la comencem a preparar, però cap a mitjans del curset sí que doncs, es comença a pensar doncs, idees pel galop, es comença a triar doncs, la sardana que es ballarà, i després sí que els últims dos dies de curset és quan es fa el que li diem l'assaig general, és on doncs, practiquem el que farem el dia de cloenda perquè surti tot bé.
0: Et volia preguntar també, a nivell personal, no sé si ja portes això, fent de monitora anys anteriors, com és l'experiència també d'ensenyar, no sé si en el teu cas infants o adults, però com és l'experiència d'ensenyar aquesta disciplina i doncs això, quines valoracions em fa si ho gaudeixes?
1: Doncs bé, jo porto sent monitora fa uns quants anys, crec que farà ja ara, aquest serà el cinquè estiu, em sembla que soc monitora de sardanes i serà el tercer que faig de coordinadora del curset. I bé, estic molt contenta, jo, bueno, des de petita que estava ja al curset, a mi m'agradava molt venir a ballar sardanes i ara doncs viure al curset de sardanes és una altra perspectiva, perquè realment ho vius d'una altra manera, també és molt enriquidor, m'agrada molt, i jo soc monitora sempre doncs dels petits, normalment del curset. I m'agrada molt doncs poder transmetre la sardana cap als més petits, perquè sí que s'ha de tenir molta paciència al final, perquè doncs la sardana no és complicada, però sí que és veritat que doncs té una mica de tècnica que s'ha d'anar practicant, però jo crec que és una experiència molt xula.
0: Ja per anar acabant, et volia preguntar també, hem parlat d'aquests sent un persones que al final que s'han apuntat en aquest curset. No sé si en comparació amb altres anys és més o menys gent, més o menys com està aquesta situació? La sardana es troba en un bon punt? Com ho valoraries?
1: Doncs bé, jo crec que la sardana Tordera es troba en un molt bon punt, es troba, la veritat que bueno, estem molt contents. Sí que respecte a l'any passat hem tingut uns quants inscrits més, també recordar però que hem tancat les inscripcions telemàticament, però que sí que és veritat que a plaça la gent es pot continuar apuntant. Donem dues setmanes de marge per si algú doncs no s'ha pogut inscriure a través del formulari d'inscripcions que vam posar per les xarxes socials, doncs que poden venir a plaça i les coordinadores l'ajudarem a totes les persones que us vulguin acabar d'apuntar, però tot i això estem molt contents per la rebuda que ha tingut, i bé, això que animem, si algú encara falta per apuntar-se, que es pot apuntar.
0: Ara comentaves que deixeu aquestes dues setmanes de marge. En quin horari, per recordar el que hem comentat abans, us pot trobar la gent a la plaça?
1: Doncs ens podeu trobar a la plaça els dimarts a 7:45 a 9:15 i els divendres a 9:45 a 10:15. Estarem doncs a la plaça fent el curset.
0: Doncs Mireia, jo que ja he acabat amb les preguntes, gràcies per venir aquí avui als estudis de Ràdio Tordera i esperem doncs que comenci molt bé aquest curset.
1: Moltes gràcies.
0: I amb vosaltres doncs que també ens acomiadem una setmana més, esperem que us hagi agradat l'entrevista d'avui i ens trobem la propera setmana amb un nou convidat i una nova entitat per conèixer. Ràdio Tordera.

l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

0: les portes de Troia, amb Alberto Richer, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Als arxius i biblioteques històriques es conserven milers i milers de manuscrits i còdexs medievals produïts als escriptoris monàstics. Si ens fem la imatge mental d'un d'aquests espais, segurament ens imaginarem un grapat d'homes silenciosos elaborant còpies de llibres. Aquesta setmana posarem sobre la taula el nom d'una d'aquests personatges, responsable de l'elaboració d'un dels manuscrits més bellament elaborats del segle X peninsular i que conserven des de fa 1000 anys a la Catedral de Girona. Benvinguts a la història de l'Apocalipsi i de Ende, la seva il·lustradora. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de ràdio castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar d'Ende i el Beat de Girona. I ho fem molt especialment amb un convidat infiltrat. Martí Abril, benvingut.
3: Hola.
2: Com estàs?
3: Molt bé.
2: Content de seguir?
3: Convidat o era entrevistador?
2: O entrevistador infiltrat?
3: Entrevistador normal. Sí, sí.
2: Entrevistador normal, perfecte. Però el programa el portarà el nostre historiador de capçalera, Alberto Richer. Hola, benvingut.
3: Bones, què tal?
2: Alberto, Ende. Un nom que d'entrada ens diu ben poc o res. De què anirà el programa avui?
3: Bé, doncs posarem sobre la taula un nom, Ende, que es correspon amb el nom d'una dona de finals del segle IX, vinculada al món artístic, al món cultural de la península ibèrica i responsable, ja ho anirem veient, d'una obra meravellosa que encara avui podem contemplar en terres catalanes.
2: A veure, els nostres oients habituals ja ho saben. Ja saben les respostes, si han fet els deures i escolten els nostres programes, però per si de cas cal fer la pregunta obligada. Dona medieval, activitat artística, activitat intel·lectual, tot això no són oxímorons?
3: No, a veure, mai insistirem prou en el fet que en els temps premoderns en general i a l'edat mitjana en particular, són espais on la presència femenina és més intensa i més sostinguda del que la historiografia ha assenyalat en àmbits que, des del nostre punt de vista heteropatriarcal, considerem com estrictament masculins. No? Nosaltres considerem que la política, el món cultural, no? la creació literària, les professions liberals, són, no? en la nostra tradició de dret romà, són estrictament masculines, però la realitat és que de l'edat mitjana és molt més impertinent que tot això, i quan s'han fet estudis, s'han fet llistes, s'han documentat, s'ha fet feina d'arxiu ben feta, no parlem ni d'una ni de dues, sinó de centenars i centenars de dones documentades en professions, en activitats aparentment masculines, cirurgianes, advocades, polítiques, escriptores, il·luminadores, biòlogues, científiques, astrònomes... Vull dir, la llista és i seria molt, molt llarga, no? Per tant, serveixi el programa d'avui com un recordatori que hauríem d'intentar no haver de fer cada vegada que parlem, no?, d'una dona protagonista en la història o en la història no contemporània, i que no ens hauríem d'estar justificant cada vegada que parlem d'elles, però per si de cas és un recordatori que cal fer.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Alberto, què està sonant?
1: A veure, clar, l'heu criat en una cova.
0: Correcte.
1: Està sonant, com no, la banda sonora de la pel·lícula La història interminable, que, com tothom sap, és l'adaptació d'una part, no? Arriba a la meitat del llibre fantàstic de La història interminable, que crec que és casualitat que portin el mateix nom, de Michael Ende. I llavors, com suposo que la primera pregunta que em faràs, perquè el guió l'he escrit jo, és que qui és Ende, em semblava, bueno, en aquesta història interminable que és justificar constantment la presència femenina a la història, no? I justificar que el 50% de la població fa coses, no? En aquesta història interminable de Michael Ende seria una bona música introductòria per parlar de la Ende d'aquest programa.
0: Molt bé, doncs Alberto, qui és Ende?
1: Molt bé, doncs és ni més ni menys que la primera miniaturista amb nom identificada de l'Europa medieval. O sigui, poca broma, no? És la primera, una de les primeres persones, abans ja veurem, potser tenim alguns homes identificats, però és la primera dona que podem atestiguar que va ser responsable del disseny, no?, i de les il·lustracions d'un manuscrit.
0: Però era freqüent mencionar l'autoria de les il·lustracions i les decoracions?
1: A veure, no era la tònica general, no? Sobretot durant l'alta edat mitjana, però no era una cosa superinfreqüent. No? Tenim diversos exemples pel segle VIII en endavant, sobretot a mesura que conservem més manuscrits, sobretot a partir de mitjans del segle VIII. Els més inicials no són sempre molt aclaridors, no? Perquè, per exemple, no es distingeix entre copista i miniaturista, no? Entre la persona que copia el llibre i la persona que il·lustra el llibre, per entendre'ns. Quan ens diuen que una persona ha fet les il·lustracions, vol dir que les ha fet manualment o que les ha dissenyat, no? Que les ha triat. Bueno, aquests conceptes d'autoria durant l'edat mitjana que sempre ens fan dubtar. Però si posem alguns noms, tenim, per exemple, Eadfrid, bisbe de Lindisfarne, vora l'any 700, que se li atribueixen les miniatures dels evangelis a Lindisfarne, que potser heu vist alguna vegada, no? Ja que és una d'aquelles mostres molt elaborades de caplletres d'art insular, aquells evangelis fets a Irlanda, a Anglaterra, profusament decorats, els que heu estudiat paleografia, aquella lletra tan bonica sobre la que Tolkien després utilitza per fer la cal·ligrafia dels elfs. Quin és el problema amb Eadfrid, bisbe de Lindisfarne? Que l'autoria d'aquests evangelis o l'autoria de les miniatures i il·lustracions d'aquests evangelis s'expliquen en un afegit del segle X, no? De l'any 900 i algo, uns 200 anys posteriors a la redacció i dibuix d'aquestes miniatures. On es diu que Eadfrid va ser-ne l'autor. Per tant, sembla més aviat un intent de vincular les miniatures a un gran personatge de l'època que no pas una atribució real, no? Però bueno. Tenim altres casos també anteriors a la nostra Ende, com per exemple el de Gundeskalk, que és un escriba carolingi documentat a finals del segle VIII, sobre 781-782, que és responsable del conegut com a Evangeliari de Gundeskalk, perquè el va pintar ell, però que és l'Evangeliari de la coronació de l'escola de Reims, que és l'Evangeliari que Carlemany utilitza, no?, que encarrega quan per la seva cort d'Aquisgrà. I és, per tant, un encàrrec directe de Carlemany i ell s'identifica com a copista, no? I el dubte és si això també inclou l'autoria de les miniatures, només la de les caplletres o només la còpia, o només, no, el disseny de l'evangeliari. En el cas d'Ende, com veurem, no hi ha dubte d'aquesta identificació i, per tant, l'identifiquem com la primera miniaturista no anònim.
2: I una pregunta, Alberto, perquè segur que molta gent ho sabrà, però és que no som historiadors. Què és una miniaturista?
1: Una miniaturista, tot i que ho sembli, no és una persona que pinta Warhammer, no? Que està ja fent miniatures...
0: Jo m'esperava Ende, que estava pintant figuretes. Clar, de visigots, Alberto.
1: No, això no passa. No? Tots sabem que això no passa. Però de marines espacials o de bards a nivell 18... No, una miniaturista és literalment una pintora de miniatures. És a dir, d'aquelles imatges que decoraven i il·lustraven els manuscrits medievals.
0: I es diuen miniatures perquè eren imatges molt petitones?
1: Clar que sí. molta gent potser creu això, no? Que com són miniatures, perquè són dibuixos, tu mires el llibre, el manuscrit, i dius, mira, quina personeta més, és una miniatura, no? Mm-hmm. Dius que també es basa en això, no? Mira, quin cavaller de Rohan més bonic, no? O quin cavaller bretonià tan maco m'he comprat. Mm-hmm. Realment no ve d'aquí la paraula.
0: Me catxis.
1: Les miniatures medievals no és perquè fossin dibuixos molt petits, sinó que l'arrel del terme ve del verb llatí miniare, que miniare simplement vol dir pintar en mini. El mini és el tetraòxid de plom, que és el responsable d'aquest reconeixible color vermell, no?, dels manuscrits medievals. Llavors, les caplletres i més endavant les miniatures es pintaven especialment amb aquest color tan reconeixible, no? I per tant, miniar un manuscrit, fer miniatures, era pintar de vermell. I d'aquí aquesta confusió lèxica, que no deixa de ser divertida pensar que les miniatures són miniatures perquè són molt petites.
0: Molt bé, i si Ende es dedicava a il·lustrar manuscrits, això vol dir que conservem algun llibre decorat per ella?
1: Sí, jo, de fet, anava a titular el programa directament Ende. Això com, saps, com si... però després he decidit que pues, com a títol era potser massa críptic, sí. I tothom que està escoltant aquest programa sap que es diu Ende i el Beat de Girona, així que jo crec que confiem lo suficient en la nostra audiència per saber que el llibre del que parlarem serà un llibre molt famós, del que segurament n'heu vist imatges, n'heu sentit a parlar alguna vegada, quan heu anat al Museu Episcopal de Girona a veure el tapís de la creació, potser també l'heu vist, que és el Beatus, el Beat de Girona, no? I que recull els comentaris del llibre de l'Apocalipsis de Beat de Liébana, per això es diuen Beatus, no? Perquè són els comentaris d'aquest monjo Beat, com a nom és... raro.
0: Una mica redundant. No?
1: No, però Beat va fer uns comentaris al llibre del Nou Testament de l'Apocalipsis, que es recullen, i tots aquests llibres que recullen aquests comentaris d'aquesta interpretació de l'Apocalipsis es coneixen com a Beats. Els Beats, ja anirem veient, es convertiran en un llibre molt estès entre els segles X i XI a la península ibèrica. Són una tipologia textual que és estrictament hispànica, o sigui, no, només es dona aquí, no en altres parts d'Europa, i només es distribueix aquí i no en altres parts d'Europa. En conservem 34 manuscrits diferents, per un llibre de l'any, entre l'any 900 i l'any 1050, Déu-n'hi-do, dels quals alguns són només un foli, alguns són un fragment, altres com el Beat de Girona són gairebé 290 folis. Molts d'ells, per la seva pròpia idiosincràsia, són llibres molt il·lustrats, no? Perquè tots es parlen de l'Apocalipsis, de la bèstia, del set cada, dels no sé quants caps, de l'anticrist, dels genets, no? De la guerra... de cataclismes, doncs és un llibre que et demana il·lustracions, no? I d'aquests 34 beats que conservem, 22 conservem miniatures. I el que ens ocupa avui, aquest beat il·lustrat per Ende, que es troba a la Catedral de Girona, ja veurem que a més és el més decorat, el que conserva més il·lustracions de tots els beats que es conserven.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Bloc central del programa. Què estem escoltant, Alberto?
1: Estàvem escoltant Beatus Beer, que és un cant musàrab. No? En castellà veurem que aquests comentaris de l'apocalipsi, aquests beats, apareixen en un context de cultura musàrab, i per tant, bueno, posats a una música random sense més, aparentment.
0: Molt bé, doncs tenim a Ende, tenim el beat que va il·luminar. Però abans d'endinsar-nos més en el personatge i en el manuscrit com a tal, fins a quin punt eren importants els beats?
1: Clar, com hem dit abans, estem davant d'un gènere eminentment hispànic, no? I de fet molt dels regnes del nord de la península. Conservem, ja veurem alguns viatges a Catalunya, però ja veurem com arriben aquí. Llavors, és un... els beats, com he dit abans també, és el nom que rep aquests comentaris a l'apocalipsis atribuïts a Beat de Liébana a mitjans de la dècada dels 780, no? És un teòleg que comenta l'apocalipsis, els seus comentaris es fan molt famosos i molta gent decideix tenir còpies d'aquest llibre. Aquests comentaris a l'apocalipsis, més, dèiem, com dèiem abans, estan profusament decorats i comencen a copiar-se i a distribuir per la península ibèrica a finals del segle X. Els més antics daten a l'inici del segon quart del segle X, no? 930, 920, i per tant, uns 150 anys després de la suposada redacció original del Beat, no? I cap al tercer quart del segle X, és a dir, 970, 980, veiem una nova explosió productiva dels beats. Es posa de moda copiar els beats, no? Encarregar-los, decorar-los, transmetre'ls, i suposen, en el seu context de còpia, una clara literatura de combat. És una per molt que sigui una obra de reflexió teològica, és una obra política, no? I que s'entén aquesta explosió dels beats per la situació que estava vivint la península ibèrica en aquell moment. És una literatura de combat, no? On els genets de l'apocalipsis, on la fi del món, no? La destrucció portada per aquests quatre genets de l'apocalipsis, s'identifiquen en aquest projecte de miniatures, en aquest projecte visual, o audiovisual, si afegim el cant musàrab, amb els genets musulmans, no?
2: Clar, estem a finals del segle X i, per tant, hi ha un nom que ens ve sí o sí al cap.
1: I, sí? Quin?
2: Sí, sí. Quin és aquest nom?
1: Clar.
2: Què, jo?
1: Clar, com bé estàs pensant, Martí, el nom que et ve al cap és Almanzor.
2: Efectivament.
1: Almanzor. Si pensem en apocalipsi, si pensem en la fi del món, si pensem en el terror, en la guerra, no? En la fam, en la violència, en els genets musulmans, en aquests genets de l'apocalipsi que estan decorats amb les armes i la manera de muntar cavall, no? I les llances i els escuts de fusta, i les robes dels genets musulmans, no? És a dir, aquells que estaven més enllà de la frontera, les tropes del califat de Còrdoba, l'expansió dels beats i la seva plasmació artística responen, en bona mesura, a l'inici del concepte, que ja vam mencionar en el programa que vam fer fa una setmana sobre l'inici de la conquesta islàmica de la península ibèrica, d'aquesta recuperació mental, aquest projecte polític que coneixem com a neogoticisme, que és la recuperació des del Regne d'Astúries de l'espai visigot. No? Aquesta idea de nosaltres som els hereus del Regne Visigot i per tant estem restaurant la Hispània visigoda i per tant estem recuperant, i per tant al segle XIX diran que estan reconquerint.
0: No?
1: Llavors es creen aquestes cròniques, no? Que vinculen la figura de Don Pelayo, Covadonga, no? Pues estem en aquest moment, no? No és casual que els primers aquesta moda dels beats passi al Regne d'Astúries i passi, no? A finals del segle IX, principis del segle X. I, per tant, es vincula la conquesta islàmica d'Hispània amb els textos apocalíptics. No? Tenim un comentari apocalíptic que ens serveix per entendre la geopolítica de la península ibèrica en aquest moment. De fet, això és força irònic en si mateix, perquè precisament l'apocalipsis era un dels textos del Nou Testament que els arrians, és a dir, els visigots, fins a la conversió de Recarret, no reconeixien. Vull dir, els arrians no creien en l'apocalipsis. Llavors, les bíblies arrianes no porten apocalipsis. Els visigots comencen a necessitar explicar i entendre l'apocalipsis i el posen de moda quan es converteix en el catolicisme. Que segles més tard el neovisigotisme es recolzés justament sobre un text en el que els visigots no creien, no deixa de ser irònic.
0: Bastant irònic.
1: I és un bon exemple de l'invent que suposa tot plegat, no? Sigui com sigui, trobem una evident explosió de còpies de Beats en les dècades finals del segle X, en el context que ens interessa avui, tot vinculades a la por generada per les ràtzies constants del Mansor, no?, i dels exèrcits califals, com bé ha recordat en Martí, i no deixa de ser poètic que l'impacte dels actes d'una persona acabi generant tota una tradició manuscrita amb desenes de manuscrits conservats i vellaments decorats, no? Si no hagués... Al final, la violència engendra violència, a vegades la violència engendra art, no? Si no, si el Mansor no hagués sortit de farra un parell de nits boges i hagués cremat, doncs, què sé, tampoc era... tampoc
3: cosa.
1: Hi havia tanta gent a la península Ibèrica al segle X. Vull dir, en una balança, 30 i pico manuscrits...
3: A veure què posem a la
1: balança. Fem el joc del tramvia. En una balança, 30... 34 manuscrits únics, la creació d'un gènere literari que genera tota la imatge de l'anticrist, de l'apocalipsis, serà l'avançada visual del romànic?
3: Mm-hmm.
1: O...
3: poca cosa.
1: 3.000 persones?
0: Re.
1: Bueno, aquí no us farem triar, no som un concurs de la tele i no us farem triar. Però no deixa de ser poètic, no?, que a vegades sempre estudiem la història de l'art separada de la història de la política, no?, o la mentalitat dels fets històrics, però són dues coses que estan inexorablement relacionades, no? I les mentalitats no deixen d'explicar-se, o només es poden explicar en la seva totalitat, si li afegim aquesta capa de geopolítica.
0: Molt bé, i ens has explicat una miqueta quan, no?, i en quin context polític van començar a néixer aquests beats, però l'altra pregunta, i ens has començat a avançar una miqueta, és a on es van començar a produir? Ho sabem?
1: Sí, clar. Els més antics es vinculen a monestirs com Santo Domingo de Silos, mm-hmm, i Sant Millán de la Cogolla. No confondre amb Sant Millán del Cogollo.
0: No.
1: Això és un altre monestir que una mica més cap a Galícia. El que ens interessa... Què?
0: No, res.
1: Bueno, què sé? És una broma que fijo a una referència que com el meme del Capitán América... agafat. El que ens interessa a nosaltres, el Beat de Girona, va ser copiat i il·luminat per la protagonista del programa d'avui, per Ende, a un altre monestir, potser menys conegut, però que suposo que ara em preguntareu per ell, que és el monestir de Sant Salvador de Tàbara.
0: Molt bé, suposes bé, Alberto. Sí. On cau aquest monestir?
1: Doncs, sorpresa, el monestir de Sant Salvador de Tàbara cau a la, casualment a la localitat de Tàbara.
0: No pot ser.
1: A Zamora, i de l'escriptori d'aquell monestir en sortiran per aquelles dades entre el 960 i el 975-980 diversos beats que encara avui es conserven i que estan repartits per diferents parts del món.
0: Per tant, estem parlant d'un monestir femení.
1: Doncs sí i no.
0: I com
1: és una cosa que potser ara ens sorprèn, hi ha gent que s'escandalitza, hi ha gent que de cop i volta dirà jo no m'he fet cristià per això, que és que Sant Salvador de Tàbara és un monestir doble.
0: Oh.
1: O, com es diu, és un monestir dúplice, que diuen, que són paraules per no fer massa evident que el que estan dient és que és un monestir mixte, com les piscines. No? Amb una comunitat de monjos, però també una comunitat de monges vivint plegats. No revueltos, ¿vale? Però no hi havia literes. O suposo que, si és com les vetges de colònies, havia monitoratge de nit, allà perquè els monjos i les monges no es canviessin d'ala del monestir. Però sí que vivien separats, o tenien els dormitoris separats, però compartien espais comuns. Com, per exemple, l'escriptorium, no? L'escriptori monàstic. El lloc on es feien, on es redactaven, on es confeccionaven els manuscrits. A més, Sant Salvador de Tàbara va ser fundat per l'entorn àulic, per l'entorn de la cort d'Alfons III d'Astúries, a finals del segle IX, i per tant està també vinculat a aquesta idea que dèiem, el neogoticisme de monarca. No? Alfons III és el responsable d'aquestes cròniques, no?, que sustenten la idea de la reconquesta, de la restauració visigoda. Mm. I, de fet, hi ha algunes referències que ens indiquen que era un monestir no important, sinó importantíssim, ja que es comenta que el nombre de membres d'aquesta comunitat doble arribava a ser d'unes 600 persones.
0: Wow.
1: Imagineu-vos, era com una mica de hoy en megaconstrucciones,
0: sí, sí, sí,
1: una mena de casa de colònies, com una mena de Euphoria Kids.
0: I que la màgia passava a l'escriptori.
1: Com una, sí, com una mena d'allò de bam, 600 per 600, com una mena de... Això si 3CAT agafa la idea, mirem-nos. Si ara fan realities de tot, pues, fem com una mena de reality d'agafar 300 monjos, 300 monges, reunir-los en una casa de colònies...
0: On els posaries?
1: El Collell, per exemple.
0: El Collell, clar.
1: On anem com a... Bueno, on anàvem, perquè ja no anem de colònies. jo què sé, els dopes de MDMA... I ho graves, i a veure què passa.
0: A veure què passa, no?
1: Bueno.
0: Veia il·luminacions que surten.
1: Clar, bueno, clar, després normal que... És que hi ha místiques a l'edat mitjana.
0: Sí, moltes, moltes místiques. A veure, aquests monestirs eren freqüents?
1: Doncs déu-n'hi-do. En un context molt concret, però durant els segles 9 i 10, són freqüents, sobretot al nord de la península Ibèrica. Per exemple, monestirs conegudíssims, importantíssims, al nord de la península Ibèrica són monestirs dobles, com per exemple Sant Miguel de la Cogolla, o el monestir de Santa Maria de la Real, a Aguilar de Campó, a Palència, són en origen monestirs dobles. Aquest tipus de monestirs aniran desapareixent, por lo que sea... No? Sobretot a partir de l'expansió de l'ordre de Cluny, a partir de la reforma teocràtica de l'Església, no? Que jerarquitza més, posa una mica d'ordre les ordres monàstiques, no? I les ordres, els benets, no? Tota l'ordre benedictina comença a regular com ha de ser un monestir. No? I una de les primeres coses que ha de ser un monestir ha de ser no mixta, perquè passen coses. A vegades també tenim, no, aquests records de monestirs que són femenins i després són masculins i després tornen a ser masculins, aquestes coses. A Catalunya, per exemple, en un context posterior, també trobem altres variants d'aquest procés. Els monestirs dobles prenen la forma en les comunitats de donats, la gent que, els deodats, no? Aquesta gent que es dona a l'Església, ho deixo tot, em dono a l'Església, jo i la meva família ens donem a l'Església i ens muntem un monestir. Nosaltres, i clar, si ens donem a l'Església, vinc jo, ve la meva senyora, ve la meva sogra, ve tothom, no? Per exemple, les comunitats de Sant Salvador de Morrocurt, a l'Alt Penedès, Santa Maria Sevilla, al Bages, Santa Maria de Belllloc, a Conca de Barberà, Santa Anastàcia de Premià i Sant Salvador de Vilassar, al Maresme, normalment, en un context més tardà, en segles 13-14, en un altre ambient històric, no? Però són exemples no relacionats amb aquests monestirs del segle IX i X, però que sí que trenquen aquesta visió monolítica del que és la vida en comunitat, que a vegades pues, era vida en comunitat, en el bon sentit de la comunitat.
0: Molt bé. Ja tenim situada la nostra artista, ja tenim tot el context general, la importància dels beats, el seu origen geogràfic, cronològic, etc. I ara toca ja parlar, no, de la nostra artista, la nostra pintora Ende, que va confeccionar les il·lustracions del Beat de Girona. Com sabem, Alberto, que va ser així?
1: Doncs ho sabem, ni més ni menys, però una cosa tan evident, perquè així se'ns diu el colofó de l'obra.
2: I, Alberto...
1: Fes la veu de la raó, va, pregunta.
2: Per qui no ho sàpiga... Què és el colofó de l'obra?
1: El colofó, encara avui, no? O sigui, en els llibres impresos, és l'anotació final que es posa un llibre per indicar-ne els detalls de la impressió. No? Aquest llibre s'ha acabat d'imprimir a la impremta de no sé què, a la vila de no sé què, a l'any del senyor de no sé què, no sé quant. ¿Vale? En els manuscrits medievals era l'espai de tancament on s'agraïa a Déu haver pogut acabar el llibre, perquè sabeu que estava a la mitjana
0: i tot s'agraeix,
1: pots morir en qualsevol moment, sí, sí. No? I per tant has d'agrair coses a Déu, i on a vegades es mencionava el nom dels copistes que havien participat en la confecció del mateix, no? Penseu que la còpia d'un llibre a un escriptori monàstic era una tasca que en el millor dels casos portava mesos de feina diària, no? A partir de la baixa edat mitjana, quan es perfeccioni el sistema de peces, no? I els llibres, diguem que es segmenti la producció dels llibres, es fa com una mena de producció en cadena de llibres, no? Els llibres es divideixen en fascicles i, per tant, tu pots tenir, en comptes de tenir una persona copiant tot el llibre durant 3 mesos, de cop i volta dius, pues sí, puc tenir a 30 persones copiant-me 10 pàgines cadascú, de cop i volta el llibre s'acaba en una setmana i no s'acaba. No? I quan comença a haver-hi una necessitat de llibres, sobretot en ambients universitaris, no? El tràfic dels apunts, que tots ben coneixem, de cop i volta les copisteries universitàries de cop i volta inventen el treball en cadena. Moltes vegades també, no?, domèstic. És un altre meló que no s'ha obert gaire, però també quan tu ja saps que externalitzes un treball, busques un baix cost, l'acaben fent dones. Això venia per a algú que m'havies preguntat, què és el dels colofons.
0: Exacte.
1: Això, que, quan un llibre triga mesos de feina diària, tu quan l'acabes, quan aquest llibre s'engestia, et venia molt de gust deixar-ne constància de que per fi havies acabat aquella puta merda que portaves 4 mesos de la teva vida allà amb una ploma d'oca pintant no sé què, i a vegades els copistes que estaven ja, era com l'espai de llibertat últim, no, ja he acabat el llibre, agraeixo haver acabat el llibre i cago una mica en tot plegat, o deixo, em poso poètic, em poso romàntic, o el que sigui, no? Hi ha colofons d'això de, bueno, el copista ja ha acabat el llibre, ara que el convidin a una ampolla de vi. No?
0: Brutal.
1: Serà.
0: Molt bé. I el colofó del Beat de Girona, què hi diu? És tan original?
1: Bueno, diu literalment això.
0: A veure.
1: Diu, no és gaire original, però diu, en el nom de Déu, primer de tot, bon dia, en el nom de Déu, aquest llibre de l'Apocalipsis de Sant Joan ha estat escrit pel prevere sènior a petició de l'abat Dominicus, ha estat pintat i il·luminat per Ende, pintora i ajudant de Déu, i pel frare Emeteri, que era un prevere. No? Diu això, no? Pues és com un colofó molt, molt formal, no? On diu, bueno, aquest llibre, aquest és la persona que l'ha encarregat, aquesta és la persona que l'ha escrit, no? Aquesta és la persona que ha dissenyat i ha pintat, no? I ha projectat les miniatures, i aquesta és la persona que l'ha ajudat.
0: No? Com bueno, ens deixa les coses molt clares, no? I ara sí que ja ho tenim. Ende, pintora.
1: Sí, i aquí... Però ha proposat una... Sabeu que els historiadors en general, però els medievalistes en particular, són gent que se'ns ha d'estimar com som i sempre busquem brega. No? I aquí ha proposat una separació diferent de les paraules de la frase. Pensem que estem en un moment en l'escriptura visigoda en què encara, no, potser la separació de les paraules dins de la frase no sempre segueix un ordre tan evident.
0: I aquí
1: diu que hauríem de llegir En de Pintrix, no? Que és una persona que es diu En... i que de Pintrix, no? És una variació de manera de dir pintora. En comptes de dir Ende, Pintrix, no? Sabeu que Pintor és pintor, Pintrix, no? Com Imperatrix. No? Gladiator, Gladiatrix. Dominator, Dominatrix. No? Aquelles coses, doncs, de Pintor, Pintrix.
0: Que és el que passava als escriptoris.
1: Exacte. Clar, perquè molts manuscrits, molts llibres importants s'encadenaven perquè la gent no els robés. Jo ja tens cadenes, un espai tancat i humit, pues, ja està. O jugues una partida de Dungeons & Dragons, però que encara no s'ha inventat. Faltarien 1000 anys justos, més o menys, perquè Dungeons & Dragons és del 70, del 1970 bueno. I algú. Falten 1000 anys, no pots ser una clèriga, no?, de nivell 7, però pots dedicar-te a fer colofons. Llavors, hi ha fins i tot qui diu que no cal llegir Ende, sinó que cal llegir Eude, no? Oda, Eude. En comptes d'Ende. A mi m'és ben bé igual. Em dona exactament igual com es digués aquesta senyora, perquè no tenim dades textuals per posar en context aquest nom. No tenim un arxiu del monestir que ens permeti dir, vale, pues hi ha una Ende i aquí tenim el testament d'una Ende, o tenim el matrimoni de no sé què, o... Ah, com... treballem sobre el buit, perquè la documentació d'arxiu del segle, de finals del segle X a la Castella, bueno, a la Castella, a l'Astúries de l'època és pràcticament inexistent, llavors dona igual com es digui, no? Aquí hi ha cadascú que es faci les palles mentals que vulgui. Lo important és que fos quin fos el nom, és el nom, el colofó deixa clares molt unes coses que és important assenyalar.
0: I quines són aquestes coses?
1: Doncs la primera és que es digués com es digués aquesta senyora, Ende era una dona. No? Ja que diu Pintrix i no diu Pintor, no? I la segona, és igual com es digui, no? Entrem en aquesta cosa de la història d'opereta, no? Ah, el nom, no, bueno, l'important aquí és dir, com es digués aquesta dona, és que hi ha una dona pintant en un monestir i en un escriptori medieval. I la segona és que de la parella de persones que es van dedicar a il·luminar el manuscrit, ella és la responsable del disseny de l'obra.
0: I això, o sigui, això t'ho acabes d'inventar? O com ho sabem?
1: Sí.
0: Perfecte,
1: sí.
0: Següent pregunta.
1: En aquest programa ens
0: Martí
1: inventem
0: toca.
1: Les coses. La pregunta és com ho podem saber, això, no? Doncs ho podem saber per una cosa molt medieval, que és la jerarquia, l'ordre jeràrquic. Els noms, a l'edat mitjana, apareixen sempre en ordre d'importància. Igual que les pintures romàniques tenim una perspectiva jeràrquica, no? una perspectiva òptica, les coses són més grans o més petites, no segons si estan a prop o lluny, sinó si són més importants o no. Quan tu tens un Pantocràtor o una Majestas Domini, Déu és molt gran, i els àngels o els evangelistes són de mitjana estatura, i la gent normaleta són formiguetes, no? Per què? Perquè són miniatures, exacte. Si són uns custodes o un ordomecànic o alguna cosa d'aquestes, no? Perquè el tamany, el romànic sí que importa. El tamany a l'edat mitjana importa. Com més gran és una cosa, més important ets. I si tu has de fer un ordre, com abans apareguis, més important ets, no? Fixeu-vos, no? La persona que fa l'obra, l'abat que li encarrega, i de les dues persones, la parella de persones que es dediquen a il·luminar el manuscrit, ella va primer, no? Jo, Ende, sóc la pintora i l'ajudant de Déu, no? Sóc el camí amb el que Déu ha decidit que es facin aquestes pintures, i aquest senyor m'ha ajudat, no? I aquest prevere m'ha ajudat a pintar. Llavors, podem saber que Ende no és només una miniaturista, no és només una pintora, sinó que és la persona responsable del projecte, diríem avui, del projecte iconogràfic, no? El projecte visual d'aquest manuscrit. I, per tant, va tenir el paper més important de les dues persones, no? Aquest frare Emeteri i ella, que van participar en el projecte de decoració del Beat.
0: Molt bé. Tenim detalls de com era l'escriptori monàstic del Sant Salvador de Tàbara? És a dir, l'espai on Ende i Emetri van realitzar el Beat de Girona?
1: A veure, estem a finals del segle X. Sabem que és un espai i un lloc i una època on no hi ha gaire informació de més. Llavors, aquesta pregunta, pues, evidentment, els oients ja saben que no es pot respondre. Però, com estem a l'edat mitjana, i és fantàstic, sí que es pot respondre.
0: Molt bé.
1: Podem, precisament, perquè aquest escriptori del monestir de Sant Salvador de Tàbara és com una rara avis, és un miracle de conservació, ja veurem. I, precisament, jo us he dit abans que a la dècada, a segona meitat del segle X, es fan altres beats. Vale? Doncs, precisament, en un dels altres beats produïts al monestir en aquells anys, apareix una doble descripció de l'escriptori monàstic. És a dir, no només tenim un llibre fet per la que fins ara, no? Amb autoria, és la primera dona miniaturista. No he posat el guió, però si voleu preguntar-me després si hi ha més, que us explicaré un cas molt, molt bonic. Sinó que tenim també una doble descripció visual i literària de l'espai on aquesta dona, juntament amb homes, va fer aquest manuscrit. I la trobem, aquesta descripció, al colofó del Beat de Tàbara, que és un altre dels beats que es fan al monestir de Tàbara, que és potser un dels colofons més meravellosos en un còdex medieval, o com a mínim dels que es fan al segle X. És una mica llarg, aquest colofó, però si voleu, és interessant, si voleu el llegim i el compartim.
0: Home, ja que som aquí i estem dedicant un programa a això, jo penso que val la pena aturar-nos-hi una miqueta, no?, a veure com descriu aquest escriptorium monàstic tan curiós, no?
1: Vale, doncs, diu aquest colofó del Beat de Tàbara una cosa més o menys com aquesta. Diu, oh, torre de Tàbara, alta i de pedra. No? L'escriptori està en una de les torres del monestir. Al primer pis de l'edifici, on Emeteri, fixeu-vos, Emeteri és el mateix que anys després, no? el de Tàbara és del una miqueta abans, de la dècada dels 70, on Emeteri va estar assegut, encorbat sobre la seva taula de treball durant 3 mesos seguits, amb tots els seus membres, no especifiques i 4, o sigui, amb tots els seus membres adolorits per l'exercici de la ploma. No, és aquesta descripció de l'espai físic de l'escriptori, de les penúries, no, del treball físic d'aquests monjos. La còpia de manuscrits era un patiment, no? Passaves, imagineu-vos, no hi havia llum elèctrica, no? Durant hores al dia forçant la vista amb productes químics allà encorbat, un treball repetitiu. El llibre ha estat acabat el dia 6è de les calendes d'agost de l'any 1008. Això en el nostre calendari equival al 27 de juliol de l'any 1970. A l'hora novena, medieval sempre portant la contrària, l'hora de novenes és les 3 de la tarda. Vale? Llavors, mira, tenim fins i tot, no?, una descripció del lloc on es fa, de l'edifici on es fa, el dia que s'acaba, l'hora que s'acaba. Després ve la part més bonica. Diu, oh, mestre Màgius, mira, estem en una partida de Dungeons & Dragons, mestre Màgius, agregui pintor, que amb el teu esforç vas deixar aquesta obra iniciada. la mort et va sorprendre i et va portar al sepulcre abans que poguessis engestir el llibre. Però jo, Amateri, el teu deixeble, vaig agafar la ploma per ordre de l'abat i he acabat amb el pinzell les miniatures que tu havies esbossat. Fins i tot que tenim informacions pràctiques de com es funcionava el monestir, d'això, clar, si tu et passaves mesos per escriure un llibre, tenies certa edat, eres la persona, no? havies ascendit, eres l'ancià, no? Magius, no? La mena de Gandalf que portava el projecte del Beat, t'arriba la mort, vas a creues el mar, i el teu deixeble ha d'agafar la ploma com qui agafa l'espasa del teu cadàver i continua amb aquesta mena de lluita contra la vida que suposa redactar un manuscrit. I diu, com el navegant ansia el port, així ansia l'escriptor la darrera línia. Fixeu-vos que bonic. El treball de l'escriptura t'encega els ulls, et doblega l'esquena, et trenca les costelles i el ventre i causa un immens dolor a tot el cos. Per això, tu, que llegeixes aquest llibre, resa per l'ànima de l'escriptor, per tal que el Senyor li concedeixi el perdó pels seus pecats. Amén. Fins també, que únic, no? Que en aquesta queixa d'un treball, avui diríem, d'un proletari de la còpia manuscrita que t'està explicant les seves condicions de treball. Diu, això és una putíssima merda, estic aquí rebentat treballant de sol a sol, com a mínim en aquest petit espai de llibertat que tinc per agrair, per no sé què, faig paleses les meves condicions laborals, no? Llavors, és molt bonic.
0: M'ha semblat brutal, o sigui, és una descripció com super... molt interessant.
1: Molt de verídica.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí,
1: molt personal,
0: sí.
1: Molt de dins.
0: Aquest senyor que ens estava parlant ara, a Materi, no? És el company d'Ende.
1: Sí, aquest Beat de Tàbara, que és d'uns 15 anys abans que el Beat de Girona, ja veiem a Materi, el company de feina d'Ende, que encara és un aprenent, no? Podem intuir que a causa de la mort del seu mestre entoma la finalització del Beat i que anys més tard encara està per darrere d'Ende, no? 15 anys més tard encara és el segon don del projecte. I ja per tancar aquest tema, dir també que aquest colofó va acompanyat només, no només d'aquest text, sinó d'un dibuix, d'una miniatura de la torre de l'escriptori, on la podeu buscar, Wikimedia, o qualsevol busqueu, i colofón, Beato de Tàbara... on Amateri es dibuixa a si mateix, no? Que quedi ben clar, és com la denúncia a inspecció de treball, no? M'ha tingut aquí, este soy yo.
0: Tancat en una porta.
1: Es dibuixa a si mateix i altres persones treballant a l'interior dels diferents pisos de l'escriptori monàstic. Em sembla meravellós, perquè tenim com per diferents vies, no? Una petita finestra a com era la producció de manuscrits, no? Que sempre, a més, considerem molt masculina, però aquí qui està dirigint o qui està dissenyant aquestes il·lustracions és Ende.
4: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
5: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del programa. Alberto, què és aquesta cançó?
1: Aquesta cançó potser la comentem sobre la marxa.
0: Ah, vale? D'acord.
1: Una cançó infantil dels Falalà. Qui no els coneixeu, no sabeu lo tranquils que esteu.
0: Ja els coneixeu?
1: Ja els coneixeu, bueno, formen part d'aquest mena de multivers que s'ha muntat, 3CAT amb en Titó, els Falalà, no sé què, bueno... Escalf, aquí ho patiu.
0: Molt bé, doncs ja anirà sortint a poc a poquet. En aquesta recta final ja tenim situat el context, l'obra i les persones, entre elles, que participen en l'elaboració del Beat de Girona. Anem ara, si et sembla, Alberto, a mirar les imatges i fer-nos així una idea, no, de la feina que va realitzar Ende i Amateri.
1: No podrem, no, resseguir les 280 pàgines i les escenes d'il·lustracions. És un llibre que està digitalitzat, que podeu trobar imatges d'aquests beats sense problema. I el Beat de Girona és el darrer dels tres beats conservats que hem dit que sabem que es fan a la segona meitat del segle X a l'escriptori monàstic de Sant Salvador de Tàbara. I, a saber, el Beat Morgan... Es diu així perquè està a la Biblioteca Morgan, perquè està, va acabar en un altre país. Les il·lustracions de les quals se'ns diu el colofó que va realitzar Magius, el mestre d'Emeteri. No tenim com un primer beat que va fer el mestre, un segon beat, que és el beat de Tàbara, que va ser començat per Magius, que es va morir a mitges, i el va acabar Emeteri, i un tercer beat, el beat conegut com a beat de Girona, realitzat per Ende amb l'ajuda d'Emeteri. Llavors tenim, fins i tot, no, com tres generacions, no són tres generacions, perquè anem del 960 al 980 i alguna cosa, no? Però tenim com 20 anys de producció, de successió en el taller monàstic de Sant Salvador de Tàbara. És bonic adonar-se del fet que considerem tres obres semblants i l'excepcionalitat que això suposa a nivell mundial, no? Considerem tres obres semblants produïdes al mateix lloc i realitzades per diferents copistes i miniaturistes del mateix estudi al llarg d'una vintena llarga d'anys i per la segona meitat del segle X. I a més, si dona temps, ja veurem perquè només hi ha tres i el conservat de Girona és l'últim. De fet, el Beat de Girona està format per 284 folis, molt ricament decorats, amb abundància de policromia i amb decoracions que també inclouen or i plata. I potser la característica més important de les miniatures apareix quan es compara aquest darrer Beat de l'escriptori de Tàbara amb els altres dos Beats.
0: I què hi ha de diferent?
1: Doncs... assumirem que la mà d'Ende és la responsable dels canvis, no? Tenim un beat de Magius, tenim un beat començat per Magius i acabat pel seu deixeble, la persona que el va ensenyar, i per tant amb un estil, no?, proper al del mestre, i un tercer beat, una miqueta posterior, que quan mires les imatges tenen moltes diferències amb les anteriors. Vull dir, aquí hi ha hagut una renovació estilística. Fixeu-vos que bonic, quan en història tenim, no?, un context polític, una informació documental, que podem, no?, juntar context polític amb mentalitat, amb producció, amb continuació, podem parlar de cop i volta de moltes coses que ens semblarien totalment impensables. A diferència dels dos beats anteriors, trobem característiques que allunyen el beat de Girona de l'art mossàrab i la costa del romànic, no? Sempre figurant ja la manera de fer dels murals romànics, de la miniatura romànica. Penso també que a vegades sempre fem molta distinció entre la gent que pintava miniatures i la gent que pintava, no?, frescos o retaules, però és la mateixa gent, no? Perquè tu mires l'estil de les miniatures, és molt semblant a l'estil de, per exemple, dels frescos. Trobem menys esquematització de les figures, que semblen més humanes, més esbeltes. Es comença ja a jugar amb els plecs de les vestidures, per exemple, i trobem que Ende, potser aquí ja podríem fantasejar sobre la mirada femenina, no?, els fa com més dolços, personifica els personatges, intenta individualitzar-los, no fer-los tan iguals tots, amb elements reconeixibles que et permet saber que aquesta persona és diferent de la resta, no? Introdueix també temes, escenes que no trobem en beats anteriors, no? Hi ha, per exemple, un estil propi, un desig d'actualització, així com un coneixement important del comentari a l'Apocalipsis, que porta a Ende a triar nous temes, no? El llibre és el mateix, però jo trio il·lustrar escenes diferents. O jo trio aquesta escena que sempre s'ha il·lustrat així, afegeixo aquest canvi, no? O personalitzo o fico el focus en altres coses. Enfocar de manera diferent el, això, no? I a més, també això ens permet intuir que Ende no només és, no?, el matxaca que dibuixa, sinó que és la persona que boca la seva opinió de l'obra en el projecte de miniatures. I a més, si no només fos motiu tot això per interessar-nos pel Beat de Girona, és el Beat, d'aquests 34 Beats conservats i els 22 en miniatures, és el Beat conservat amb més miniatures, és el Beat més il·lustrat del món.
2: I una pregunta que potser molts oients s'estan fent. Com és que el Beat il·lustrat per Ende va acabar a Girona?
1: Ah, doncs mira...
0: Jo m'acordo fent des de la pregunta 1.
1: Que vas dir Beat de Girona. Que normalment sempre els paleògrafs, els codicòlegs, els arxivers, no són gent... O sigui, cauen més en la banda del notariat, no? No són gent especialment amb unes floritures artístiques. Llavors, és un Beat que està conservat a Girona, diguem Beat de Girona. No? El Beat de Tàbara, perquè sabem que es va fer Tàbara, i el Beat Morgan, perquè el va comprar un senyor que es deia Morgan, és de la cul de biblioteca Morgan, no? Veurem més casos. Llavors, sabem que el Beat està a Girona des de finals del segle XI, el 1078. No sabem com va sortir de Tàbara, però devia fer-ho poc després de fer-se, ja que, oh sorpresa, el monestir va ser destruït per una de les ratxes del Manzor de final del segle X.
0: Mira, al
1: final
0: torna a sortir
1: aquest perill, no?, de fem els beats perquè el perill de les ratxes del Manzor, doncs patapum, era de veritat.
0: Molt bé, i es conserven més beats a Catalunya?
1: En conservem un més, el conegut com a Beat d'Urgell, que us deixo a la vostra imaginació on es conserva.
0: Martí?
2: A Girona?
1: No, a Urgell. Que tampoc està realitzat en territori català. Tant el Beat de Girona està fet al monestir de Tàbara, sinó que, i aquest Beat d'Urgell, per estil, s'ha especulat que per similitud amb altres beats conservats, es pot haver fet a la zona de Palència, de la Rioja, també a finals del 10. I sembla ser que va arribar a Urgell en temps del contramangol cinquè. No? I, bueno, aquests són els dos beats que conservem avui en dia a Catalunya.
0: Per tant, això ens pot portar a la conclusió que no hi ha beats realitzats a Catalunya.
1: Doncs sí. I d'aquí ve la cançó, no?, de que la biblioteca està plena de llibres i els llibres es mouen i et porten a llocs. No? Estem, tenim l'únic beat que sabem que va estar copiat a terres catalanes, és precisament una còpia del Beat de Girona que es va realitzar a Girona vora l'any 1100, no? Deia, hòstia, quin llibre més guapo tenim, mola molt, anem a fer una còpia, anem a copiar-lo, perquè mola molt, si en tindrem dos, el podrem regalar. I que, de fet, còpia també les miniatures d'Ende. Algunes miniatures que el Beat de Girona estan malmeses, esquinçades o per temes d'humitat no estan deteriorades, amb aquest Beat, que és la còpia, s'han pogut com restaurar. Sabem, comparant, no?, podem veure el tros que falta de la miniatura, perquè és aquesta còpia catalana.
0: Llavors, tenim tres Beats i no dos, no?, a Catalunya?
1: Error. Ja hem vist al llarg del programa d'avui, i crec que és un bon tancament per reflexionar sobre això, que els llibres medievals en general i els beats en particular circulen molt, es mouen molt. Aquesta idea de que la cultura monàstica o que els llibres a l'edat mitjana són poquets i circulen poc, de cop i volta fixeu-vos, no? Un llibre fet a Sant Salvador de Tàbara a Zamora acaba a la catedral de Girona, o un fet a La Rioja acaba a Urgell, o a la Montcarolingi un fet a Aquisgrà t'acaba a Londres, no? Els llibres circulen per aquestes xarxes monàstiques. De fet, el Beat de Girona es va fer a Zamora, el Beat d'Urgell es va fer a Palència o a La Rioja, i el Beat que avui conservem i que coneixem com a Beat de Turí, perquè està a la ciutat de Turí, a Itàlia, en realitat és un Beat copiat a Girona. Fixeu-vos com, de cop i volta, tot quadra. No sé si tenim temps per explicar el que deia que volia explicar.
0: Tens un minutet.
1: Podríeu dir-me, Ende, vale, és una dona, és copista, és il·luminadora, però bueno, això és un cas particular, com a vegades passa a la història, bueno, pues que, com al final estem parlant de... Sí, parlem... Ens fixem en el gènere quan ens hauríem de fixar en la classe, no? Aquesta dona pinta perquè és membre d'una família important i per tant està en un monestir, per tant, no? I si no tenim més dones documentades com a miniaturistes, doncs deixa de ser passa a ser una excepció i no un factor explicatiu. No fa gaire es va publicar un estudi que en el cementiri d'un monestir del segle XI a Alemanya es va trobar un crani. I els científics van decidir estudiar la composició de les dents d'aquest crani per veure, doncs, bueno, podem veure les restes orgàniques del que hi ha al sarro de les dents, per veure què es menjava, no?, en uns monestirs al segle XI, no sé què. A més, era un monestir, era un crani d'una dona, vale? I llavors, de cop i volta, no, rascant, descobreixen un pigment blau en la cara interior de les dents d'aquesta dona. Quan el raspen i l'analitzen, resulta que és un tros de lapislàzuli.
0: Hòstia!
1: És un tros d'un...
0: Sí.
1: I que és un color de luxe que s'utilitzava en els monestirs alemanys per decorar, per utilitzar el blau de les miniatures dels manuscrits més luxosos a l'Alemanya del segle, de la seva època. Llavors dius, tinc el crani d'una monja que té la part de dins d'una dent tacada a nivell microscòpic amb un pigment caríssim, però caríssim perquè es portava d'Afganistan, vull dir, era caríssim, tacant-li la part de darrere de les dents. Llavors, clar, els científics comencen a fer ciència i decidir especular sobre com és possible. I la conclusió a la que arriben és que aquesta dona era miniaturista. I que segurament, no?, en algun moment fa aquesta cosa que no hem de fer, sobretot si hem llegit a Umberto Eco, que és quan estem en un escriptori medieval, portar-nos coses a la boca. I segurament estaria pintant amb el seu pinzell, no és molt radiofònic, i es tacaria la part de darrere de les dents amb aquest pigment blau. Llavors, no sabem com es deia, no sabem el seu nom, però tornem a tenir, no?, a milers de quilòmetres de distància, en 100 anys després, una altra evidència de dones dedicades a la miniatura medieval.
0: Molt bé.
1: De luxe.
0: Doncs molt bona manera de tancar el programa. Moltíssimes gràcies, Alberto Reche.
1: A tu.
0: Martí, gràcies per venir com a oient convidat preguntón. Adrià Tirado.
1: Es diu Segrest.
0: Segrest. Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril i nosaltres esperem a la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Una edició més arriba la història del High Energy, el teu programa de la música dance dels 80s. Avui, a la història del High Energy, tindrem The Wizard Girls. I després, com que s'està acabant la temporada regular de Hot Dance 80, farem un repàs a les cançons que varen ser números 1 als estius. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy. El duet vocal americà The Wizard Girls és una de les formacions més icòniques i potent de l'era de la música disco, el High Energy i el Dance Pop. Amb una de les veus descomunals curtides al gospel i una energia desenvolupant una fita imborrable a les pistes de ball als anys 80. Estem parlant de Martha Wash i Thora Houston amb el nom artístic de Wizard Girls.

La història del duet va començar a San Francisco a mitjans dels anys 70. Martha Wash, Isora Hampstead, llavors Isora Rhodes, grans amigues amb un sòlid transformen la música gospel, varen unir forces al 1976 per convertir-se en les coristes del llegendari rei del disco i high energy com estem escoltant ara amb aquesta cançó, You Make Me Feel Surreal. Sota el nom de Two Tones of Fun, o simplement de Two Tones, les seves potents veus es varen convertir en la columna vertebral dels majors èxits de Sylvester

El 1992, després de firmar per Columbia Records, el duet va adoptar formalment el nom de With the Girls per al llançament d'una cançó que canviaria les seves carreres per sempre. Estem parlant de It's Raining Men.

El duet va continuar editant àlbums durant els anys 80, destacant treballs com el que varen editar el 1983, Success.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Encetem aquesta edició d'avui amb els Inner Circle. Sweet la la la la song. Un grup que es va formar el 1978. Però va ser el 1992, l'any dels Jocs Olímpics de Barcelona i de l'Expo de Sevilla, quan es varen fer famosos amb aquesta cançó. S'anomenaven, més bé es deien, es feien anomenar The Bad Boys of Reggae. Els nois dolents del reggae.

I la música dels Lipzing i Funky Town. Ens anem cap a la platja de la mà dels Rigueira.

La cançó de l'estiu del 80 va ser Funky Town de Lip Sync. El 81 era Tequila con Salta. El 82, Alaska y los Pegamoides. I F.R. David Wars.

Seguim al 1983, ara serà Ryan Paris. Anem a fer un repàs on es pot escoltar actualment Hot Dance 80. A Osona, al Ripollès, al Moianès, al Bages, a l'Alt Empordà, al Maresme, al Baix Montseny, al Baix Penedès, al Garraf, Terres de l'Ebre, Segrià, Cerdanya, Andorra... I la darrera incorporació, la Ribera Baixa, a València.

El seu nom real és Claudia Frischmann Drop, una de les figures més icòniques i singulars del sintopop i música dance dels 80. Va néixer el dia de Nadal de 1952.

Hot Dance 80 no escoltarem el Tractor Amarillo, tot i que estem fent una llista amb els números uns dels anys 80 i 90. Però anem a fardar de platja, perquè a Catalunya i al País Valencià tenim platja, però a los madriles va ser que no.

Això és Hot Dance 80. Estem escoltant alguna cosa que normalment no es punxa, o sigui que anem a donar-li canya al cos i a ballar amb el The Power. Recorda, si vols enviar una nota de veu, ho has de fer al 626-440-111. 626-440-111.

A Snap the Power. Utilitzant un sample. Sabeu d'aquí, eh, que sí? Jocelyn Brown. I la propera a trepitjar la pista central de Hot Dance 80 és una dona que va enregistrar molts i molts temes. I és que era una veu d'estudi que al final es va posar a cantar ella en solitari.

Seguim escoltant les cançons que triomfaven als estius. Ara la propera serà la Whitefield, amb una cançó que era per ballar el dissabte a la nit. Didi na na na.

0: Estem ballant el dissabte a la nit, Saturday Night, amb Wakefield. I ara què et sembla si ens anem a ballar un mambo? Va, vinga, va. 1, 2, 3, 4.
1: Ladies and gentlemen, this is mambo number 5.

0: 5, l'Omega, una cançó que els DJs ens punxaven moltíssim a les pistes de ball. Estàvem a l'estiu, a l'aire lliure,
1: Mambo number 5,
0: ballant això, el Mambo number 5. I ara anem a escoltar una cançó que ja té 50 anys. Estem parlant de la Tina Charles i el I Love to Love. Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80.

La música de la Tina Charles amb les cançons de l'estiu. I anem a per una altra. Ens anem a Itàlia. Ell és Tullio de Piscopo. I això és Stop Pichon. Stop Pichon.

0: queda.
1: Recorda, Hot dels 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció Susi Bautista i Navarra, des de la coordinació Barbarroja Show, i aquí editant i presentant un servidor, Josep Maria Jurado i Escobar. I acabem aquesta edició de Hot Dance 80 amb la música de Earth, Wind and Fire, els Terra, Vent i Foc, que li cantaven el novè mes del mes. Estem parlant de September.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. I què tenim aquesta setmana, us preguntareu? Doncs dos grans convidats. El primer, Manu Guix, que ens presenta el seu últim disc, Galàxies. I la segona convidada és la Camila, guanyadora de Masterchef 14. Parlarem també de l'última edició de La Isla de las Tentaciones amb Òscar Sueiro. I també tindrem la història de la tele amb l'Assumpta Vitòria i el racó del Toni Rovira. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Preparats? Preparades? Comencem!
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva. La seva.

0: Doncs quan sona aquesta sintonia no podem parlar d'una altra cosa que no sigui de la història de la tele amb l'Assumpta Vitòria. Assumpta, de què ens parles avui?
1: He trobat una careta de presentació de No te rías, que es peor.
0: Molt bé.
1: Que és curteta, però fa molta gràcia, perquè diu, és de l'any 92. És el dia de programa, el número 129. I aleshores jo feia una veu en off que deia, senyores i senyores, me complazco en presentar a ustedes, i es tallava. I llavors sortia el Jordi Estadella i deia, hola, soy Jordi Estadella, que se ha cortado la línea, por favor, mientras hacía la presentación, si pudieran ayudarme, estamos todos esperando y aquí estoy sin poder hablar. I llavors sortia la meva veu que deia, oh sí, perdón, perdón, señoras y señores, con ustedes en No te rías, que es peor, Jordi Estadella. I aleshores el Jordi Estadella deia, muchas gracias, vaya, vaya, muy bien, soy Jordi Estadella. ¿Esta es la voz en off? Ay, es que yo estaba haciendo la presentación del programa y se ha cortado la línea. Pero por fin puedo presentar No te rías, que es peor, con toda la gente de esta tarde. Señoras y señores, con ustedes, Jordi Estadella. Jo crec que té la seva gràcia, perquè fa molt temps que és de fa tants anys, i és una mica d'humor, una mica de carinyo cap al Jordi Estadella. Una abraçada. Ah, és un programa de Jazz Music, del nostre estimat Tinet Rovira. Una abraçada. Era el programa número 129. Adeu.
0: Gràcies, Assumpta. I nosaltres acabem la secció recordant la sintonia de No te rías, que és peor.

0: Avui tenim amb nosaltres un artista que forma part de la banda sonora de moltes vides. Pianista, compositor, director musical... I una de les ànimes creatives més sòlides del panorama musical català. I segur que l'heu vist als escenaris, a la televisió o darrere de grans produccions musicals. Ara torna amb un nou treball discogràfic, un viatge sonor ple d'emoció, intimitat i univers propi, Galàxies.
1: I emprendre el vol com si fóssim museu.
0: I donem ja la benvinguda al Manu Guix. Manu, com estàs? Benvingut.
2: Molt bé, i vosaltres? Quina presentació més guapa, tio.
0: Ah, gràcies, gràcies, Manu. Jo ja saps que et segueixo des de fa molt de temps i que és un plaer, com sempre, tenir-te avui amb nosaltres als micròfons de Ràdio Arenys, a la xarxa, que com sempre, doncs, és realment doncs, un plaer tenir-te amb nosaltres.
2: Que guai, igualment, igualment.
0: Escolta, Manu, Galàxies sona molt íntim i alhora molt expansiu. Quina idea o emoció hi ha darrere del títol d'aquest disc?
2: Pues mira, no ho sé, tenia moltes ganes de fer un disc que expliqués el que jo estic vivint ara mateix i que parlés de l'amor. Estic a la meitat de la meva vida i jo ara a mi l'única cosa que m'importa, com deia el Pau Donés just abans de morir, només tinc ganes d'estimar i de que m'estimin i ja està, i crec que és el més important de tot. I he tingut ganes doncs, de fer aquest petit recull de cançons, aquestes 6 cançons, que de fet això és la primera part de l'àlbum, la segona part de l'àlbum sortirà l'any que ve. I bueno, i ha estat una mica doncs, un monogràfic, no? Un monogràfic per parlar de l'amor en moltes de les seves diferents facetes.
0: Aquest treball té una atmosfera molt cuidada. Com ha estat el procés de creació? Ha sigut diferent respecte a discs anteriors?
2: Ha sigut més curt perquè, clar, he tingut menys temps. De fet, quan vaig enganxar de cop i volta a nivell de calendari em van venir 3 mesos que estava més o menys tranquil i vaig dir, ostres, aquest és el moment en el que he d'aprofitar per fer cançons per mi d'una vegada, no? Perquè ja feia 4 anys del llançament de l'últim disc, del disc de Moments.
0: Sí.
2: I de cop i volta, doncs això, vaig tenir aquests 3 mesos, i això no fa gaire, eh? O sigui, la cançó més... La primera cançó del disc, que és el Satèl·lit Orbitant, aquesta que estava sonant
0: total,
2: ara.
0: Total.
2: Aquesta que no tenia un any, no? Vull dir, imagina, que va ser en 3 mesos que de cop i volta vaig poder fer aquestes 6 cançons i va ser ràpid però molt intens, no? I com sempre, doncs jo des de casa, a casa tinc un petit estudi a Badalona i allà em serveix molt per compondre i per fer les primeres maquetes, diguem-ne. Després vaig marxar també una setmana a Planoles, que em va anar molt bé per
0: que
2: poder compondre.
0: Que és el teu santuari, allò, eh? És el meu santuari.
2: Absolutament. I allà també em va anar molt bé, i després, quan ja tenia les cançons compostes i maquetades, doncs, com sempre, vam acabar Medusa amb el Roger, el meu soci i coproductor del disc, i allà vaig acabar de donar forma a aquestes 6 cançons.
0: Hi ha alguna cançó del disc que et sentis especialment... que sentis especialment personal o que t'hagi costat més compartir?
2: La veritat és que totes comparteixen una part de mi molt íntima, eh?
0: Es nota.
2: Home, però clar, a nivell personal, doncs clar, hi ha la cançó que li escric al meu pare, no? Que és el Més enllà dels estels, que
0: preciosa.
2: És la que té la càrrega emocional, diguem-ne, més potent, no? I mira que ja fa temps, i en canvi segueixo doncs, trobant-lo molt a faltar, i mira, de tant en tant em neix aquest impuls d'escriure-li.
0: Normal, normal. Ja, aquesta cançó també m'agrada molt, aquesta que és Anys Llum, que diu això, mira...

0: L'edat és un estat mental, Manu. M'ha agradat molt aquesta cançó, aquesta vitalitat que transmet, aquesta forma de veure la vida. Estem aquí per... cada dia és un regal i l'hem d'aprofitar.
1: Així és, i fem el que fem, escolta, que valgui la pena, no?
0: Exacte. Vull dir,
1: podem fer moltes coses, cadascú pot viure la vida a la seva manera, que cadascú faci el que vulgui, però que el que faci que valgui la pena fer-ho, no? I jo això ho penso molt, i aquesta és, sens dubte, la cançó més vitalista del disc,
0: sí.
1: I jo no sé si penso això per l'edat que ja tinc, 46 anys, i ja sóc gran, i ja no m'estic per història. Però sí que és veritat que ja, hòstia, ja no em ve de gust fer coses perquè toca fer-les, saps?
0: Exacte.
1: Ja no em ve de gust pues, haver de quedar bé amb algú o haver d'anar a una estrena perquè ja has d'anar o haver de... Mira, escolta, jo vull fer que em roti, saps?
0: Que ja toca.
1: I fer el que em faci feliç i ja està. I si un dia vull emborratxar-me fins a les 6 del matí, doncs pues, escolta'm, si em ve de gust i em val la pena, doncs endavant. I si prefereixo quedar-me a casa mirant Netflix amb una manteta, doncs també, però el que sigui, que valgui la pena.
0: Que et vingui de gust, clar que sí, i tant. La teva trajectòria combina televisió, teatre musical i carrera discogràfica. En quin moment et trobes ara com a artista? O una mica de tots, com sempre.
1: Pues segueixo com sempre, la veritat, absolutament pluriempleado.
0: M'encanta.
1: Sí, fent moltíssimes coses alhora, com sempre... Vull dir, ara tot just hem acabat l'edició d'Operación Triunfo, sí. I estem en plena gira d'Operación Triunfo.
0: Ja n'hi hem, ja
1: n'hi hem. Al mateix temps acabo de treure disc i estic en plena gira meva, que això em fa moltíssima il·lusió, amb projectes de teatre musical pel davant, com sempre, amb El Petit Príncep, que tornarem per Nadal a la 13a temporada. En fi, com sempre, combinant-ho tot i treballant molt, però és que és el que em fa feliç. A mi m'agrada treballar. Jo quan arriba l'agost i saps les vacances, que tothom està desitjant que arribin les vacances?
0: Exacte.
1: Jo quan porto 3 dies de vacances penso, hòstia, jo vull tornar a treballar.
0: Ja, necessito activitat, no? O sigui, Bueno, i el pàdel, que a tu t'agrada el pàdel també, que no té qui tenir el pàdel, Manu Guix,
1: El pàdel no tant, jo soc de tenis, sobretot.
0: Bueno, tenis.
1: Però sí, però no. Però saps què passa? Que jo tinc la sort que treballo amb els meus millors amics. I aleshores, sempre que treballo, m'ho estic passant pipa.
0: Sí.
1: I és on estic millor, treballant.
0: Amb l'Àngel i companyia, no?
1: Clar. amb l'Àngel, sí, o amb el Roger, amb Medusa, amb els meus amics.
0: Escolta, clar. I quines coses més xules que feu a Medusa, eh? Sou uns cracs amb el Roger. M'encanta, m'encanta perquè el que feu, ho feu amb carinyo i es nota que ho viu amb passió. I això és brutal.
1: Sí. La veritat és que no ens haguéssim imaginat. Ara ja Medusa ja té 16 anys, fa 16 anys que vam inaugurar l'estudi. I, hòstia, si ens arriben a dir en aquell moment que Medusa seria un estudi per on passaria la Rosalía, el Rau Alejandro, la Karol G, la Maria Carey...
0: Poca broma, eh?
1: I un llarguíssim etcètera d'artistes top mundial que han passat per Medusa, no ens ho haguéssim cregut mai. Vull dir que estem molt contents i molt agraïts.
0: Sens dubte. Una altra cançó que m'agrada molt és aquesta, Objectiu la Lluna.

0: aquesta cançó, Manu, té... Uau, t'ho dic tan seriós. Uau, és que et transmet una bona vibra, tio. Uau, sí. T'ho juro.
1: Que no ens falti de res i que ens sobri de tot.
0: Exacte, exacte.
1: I ja està. És una frase que m'encanta, aquesta.
0: A mi també, m'ha agradat moltíssim. El disc té moments molt delicats i altres més lluminosos. És un reflex una mica, que és el que dèiem abans, del moment que estàs vivint.
1: Sí, la veritat és que sí, per això, no? Perquè estic en plena crisi d'edat, no? La crisi de la meitat de la vida, no? I és el moment en el que realment pues, comences a fer balanç de les coses, mires al teu voltant,
0: sí.
1: Per primera vegada et preguntes, no? Com a mínim és el que m'ha passat a mi, per primera vegada em pregunto, ostres, he fet bé en aquesta vida? Triant la feina que he triat, ho estic fent bé, m'agrada la vida que tinc, no? I per primera vegada te n'adones també que el temps... A veure, no em vull posar dramàtic, però que te n'adones que dius, hòstia, potser si ara volgués fer un canvi radical a la meva vida ja no el puc fer, ja no estic a temps, no?
0: Qui sap?
1: També, bueno, però és veritat, també, ostres, tinc família, tinc dona, tinc fills,
0: els nens,
1: i de cop i volta dic, hòstia, doncs ara me'n vull anar 3 anys a Nova York, imagina't, no? Perquè vull dedicar-me a guanyar-me la vida fent teatre musical a Broadway, però,
0: sí.
1: Hòstia, són coses que ja no pots fer, no? Perquè tens unes obligacions personals, tens lligams, tens fills, tens una família, tens unes responsabilitats que vulguis que no, et lliguen a estar aquí i que et prenen certa llibertat, no? I aleshores, doncs, bueno, senzillament fas balanç, no? I és un moment on jo estic així, estic reflexiu.
0: Mm-hmm. No, ja està bé, ja està bé. Depèn de... Sí. És l'etapa de la vida amb la que estàs ara i una de les altres cançons que comentaves tu abans, que també és una cançó per posar-te tu també a dins teu, no? I escoltar i cadascú doncs fluir, i aquesta de Més enllà dels estels, doncs la veritat és que és bueno, és un carmelet.

0: Una cançó que, com deies tu, jo ja m'ho vaig pensar, doncs, que anava dedicat al teu pare. Encara sí. Me'n recordo del primer disc que vas treure quan vas començar OT, Operación Triunfo, sí. Sí. I que li vas dedicar aquella diosa medias. Tremenda.
1: Hòstia, sí senyor, oh. Quina memòria.
0: És que tinc tots els teus discos, Manu Guix, des de, del primer a l'últim. I aquella sí, cançó va ser tremenda, també. O sigui, me'n recordo sí. perfectament, perquè el teu pare, si no m'equivoco, o sigui, ens va deixar doncs, just abans de que comencessis la
1: OT. Sí, sí. Tres setmanes abans que comencés OT.
0: Que
1: sí,
0: fort.
1: Sí. L'any 2001. Sí, sí.
0: Que fort.
1: Ha plogut, ella.
0: Uau, 25 anys ja, eh? Ara ho comentava una companya de la ràdio. 25 anys d'Operación Triunfo, tio.
1: Ja, que bèstia, i allà seguim, eh?
0: I allà a tope. I quan vau s'ha anunciat la del 2027, jo més content que unes sí. Pasques, perquè, sí, sí, uau, jo... Bueno, anem allà a vegades, doncs allà parlem amb la Noe i tal, i ens deia, jo li vaig preguntar, diu, què? Doncs a la propera t'apuntes? I em va dir, i ens va dir, diu, si està Manu, ahí estaré. I home, i tu també ho has dit, si no m'equivoco, no?
1: Clar, no, jo em dic exactament del mateix. Exacte. Jo, mentre la Noe hi sigui, jo estaré al seu costat sempre.
0: Sí, allò, és que, bueno, feu un tàndem. Jo diria que sou els dos únics que esteu des
1: sí,
0: de la primera edició.
1: Així és.
0: Des de la primera, o sigui, això és...
1: Però mira, no ens encansem, no. Saps? Perquè jo crec que ens estimem moltíssim el sí. format, l'hem vist créixer, l'hem vist néixer, saps? Mm. I al final també és una feina tant d'equip i sí. és músic, ja és que al final són com família.
0: Sí.
1: I naturalment hi ha l'amor absolut que tinc cap a la Noe, mm. que bueno, ens estimem moltíssim mm. i ens ho passem molt bé junts i ens riem molt.
0: Sí.
1: I hòstia, jo és que no concebo fer un OT sense ella.
0: Bueno, i aquest any, la veritat és que, ostres... heu tret molt, molt bon material, o sigui, tenim aquí uns nanos que la veritat és que molt bé, de veritat.
1: Sí, jo crec que com sempre, és a dir, jo crec sí, que sí. cada edició hi ha gent amb molt talent, és que
0: molt,
1: el talent no s'acaba.
0: Molt talent,
1: tio.
0: La Cristina,
1: jo sempre el em sorprenc,
0: Max, tots.
1: Sí, sempre em sorprenc quan fem càstings de que, hòstia, gent bona n'hi ha molta.
0: Sí que n'hi ha, sí. Molta. Jo quan vaig veure el vídeo, els programes dels càstings, vaig dir, tio, és que com són capaços de triar després de veure tant de talent? És que hi ha molt talent, Manu, i quan comences a veure dius, uau! I, aquest any que comentàvem amb la Mamen, per exemple, que vam parlar amb ella fa poc també, que ens deia que, ostres, és que veus que estan tan preparats ja des del principi ara, o sigui, és que, deia Joan, diu, és que les das, lògicament els hi dones unes indicacions, però hi ha nanos que venen amb un background tan guapo que flipes, o sigui, un background brutal. És així.
1: Sí, és així, el jovent cada vegada està més ben preparat i això és meravellós. I també, a veure, també cal tenir en compte que gent que canta molt bé n'hi ha molta, eh?
0: Ha
1: després
0: molta.
1: El que és difícil és ser artista, eh?
0: Sí, és ser artista, ni més ni menys.
1: I una cosa és ser un bon executant i cantar sí. molt bé, que
0: tu
1: això
0: saps.
1: Està molt bé,
0: tu saps.
1: Però després has de saber compondre o has de saber oferir què és el que tens per oferir, no? Què és el que et fa diferent.
0: Mm.
1: Has de tenir una proposta artística, no? I això ja és més complicat.
0: Sí.
1: Però clar, gent que canti bé, n'hi ha molta,
0: així és. Escolta'm, si haguessis de definir galàxies amb una sola imatge o escena, quina seria?
1: Ostres, és una molt bona pregunta. No ho sé, doncs una parella abraçant-se, dues persones abraçant-se.
0: Oh.
1: No? Per mi galàxies és el disc de l'amor.
0: De l'amor...
1: Sí, és així.
0: No, tal qual. Has treballat amb molts artistes al llarg de la teva carrera. Hi ha alguna col·laboració somiada que tinguis pendent?
1: Ostres, la veritat és que no. No soc gaire mitòman en aquest sentit i m'és bastant igual. A veure, sí, posats a somiar, m'encantaria cantar amb Stevie Wonder abans que et mori.
0: Home, clar, això seria brutal, seria brutal.
1: Posats a somiar, somiar a lo grande, no?
0: Hombre, tal qual. I jo sé que a tu t'agrada molt la cançó d'Elton John, la cançó de Your Song.
1: La de Your Song, sí.
0: Aquesta és de les teves preferides. Que l'escoltaves al cotxe. La vas escoltar al cotxe. Al cotxe per primera vegada. I després, per anar acabant, Manu, el català, gràcies per cantar en català, que això és una de les coses
1: no.
0: també reivindiques i que reivindiquem sí. moltes vegades, no? De dir, ostres, al principi doncs, el Manu doncs, treia els discs en castellà i després es va passar a partir del tercer, si no m'equivoco ja vas cantar en català i la veritat correcte. És que, ostres, s'agraeix moltíssim aquesta qualitat musical en català, si us plau, igual
1: pues
0: que
1: mira.
0: El Petit Príncep és el musical del Petit Príncep en català que ha triomfat.
1: Sí, com la Coca-Cola.
0: És que és veritat, sí. Un cop ho parlàvem amb l'Àngel, és que deia, ostres, és que quan estàvem composant aquelles cançons amb el Manu, no ens ho, o sigui, realment no éreu conscients de que això fos internacional. O sigui, el Petit Príncep ha sigut un bombazo. I ho parlàvem amb la gent de La Perla, que són maquíssims, de veritat, que ho cuiden molt. I la veritat, el Petit Príncep és, jo crec que, una perla. O sigui, mai millor dit, sí. És una perleta.
1: Sí, jo estic terriblement orgullós del Petit Príncep. De tot el que he fet és el que em fa sentir més orgull, perquè veure que ha arribat a tantíssima gent i que s'ha convertit en una tradició ja, no? És com els Nous Pastorets, i veure que quantitat de persones i famílies i nens i pares i mares i tot, veure tanta gent que s'emociona amb la nostra història i amb la nostra música, doncs, ostres, em fa immensament feliç.
0: La música té un punt molt emocional en el teu cas. T'ha ajudat a entendre't millor a tu mateix?
1: Sí, suposo que sí, no ho sé. No és que m'hagi ajudat a entendre'm millor, és que senzillament m'ajuda a transitar per la vida, no?
0: Correcte.
1: Per mi la música és com el meu catalitzador d'emocions.
0: Sí, sí.
1: I a mi m'ajuda sempre. Quan estic molt trist, la música m'ajuda, i quan estic molt feliç, la música encara em fa ser més feliç, no? I és com que és una cosa amb la que convisc 24 hores al dia. I a mi em fa feliç.
0: I canallo una mica, perquè aquesta cançó d'Astres, el videoclip, escolta'm, t'has deixat anar, Manu Guix, t'has deixat anar, Brutal, no, jo dic, no pot ser, el Manu Guix, així, venga, pim-pam. I, escolta,
1: pues sí,
0: i al final del videoclip, que no vull dir, no vull dir al final, però bueno, al final, quan et destapes la tapa i es veu allò, és que em ric perquè jo sé la història i com jo soc fan d'Oter i me'n recordo del dia que la Míriam us va preguntar en el programa
1: que
0: de la Postgala, o no me recordo com es deia, que us va preguntar i us va ensenyar i va estar una hora rient allà amb la...
1: Sí, sí.
0: I m'ho vaig passar realment brutal. I aquest guinyo és brutal. Sobretot la gent que ens està escoltant, que miri el videoclip d'Astres, sí. Perquè veurà un Manu Guix com mai l'havíeu vist.
1: Desenfrenat
0: allà, dándolo todo.
1: Cada vida són dos dies, tu.
0: Correcte, la vida són dos dies. Escolta'm. Manu, mirant enrere, què creus que li diries al Manu que començava fa anys en aquest món?
1: Ostres, pues no ho sé, que no pari mai de treballar, saps? Jo sí, jo li diria que sí, que... Mira, pues que estigui tranquil i que res és tan important, saps? Perquè moltes vegades ens posem molta pressió,
0: sí.
1: I moltes vegades ens bloquegem perquè, ostres, penses, buf... ara sóc el director musical d'Oté, hòstia, quina pressió, uf, quins nervis, o ara he de fer un grandíssim musical en una productora, posarà molts diners, i hòstia, jo sóc el director musical, buf, quina pressió, o quan vols fer un disco, i al final dius, mira, escolta, no res és tan important.
0: Exacte.
1: Saps? Al final la nostra feina és només una feina.
0: Relativitzem.
1: Un programa de tele és només entreteniment, una obra de teatre, exactament igual.
0: Sí, sí,
1: no hi ha ni més. I que es treballi amb normalitat, que treballi amb normalitat i amb tranquil·litat, i ja està.
0: Ni més ni menys. Manu Guix, escolta'm, ha sigut un plaer parlar amb tu avui. No sé si vols afegir alguna cosa més.
1: No, jo per mi perfecte.
0: Doncs Manu, ha estat un plaer compartir aquesta estona amb tu i endinsar-nos en aquestes galàxies que ja estan fent viatjar molta gent. Us recomanem molt que escolteu el nou disc de Manu Guix i si teniu ocasió, sobretot, que el gaudiu en directe, que en directe és brutalíssim això, eh?
1: Ai, que guai.
0: Gràcies. No, gràcies a tu, Manu, per ser amb nosaltres i molta sort amb tot el que facis, perquè no pares. I que no pari.
1: Igualment.
0: Abraçada
1: forta. Moltíssimes gràcies.
0: Manu Guix, us deixem amb Astres. Fins aviat.

0: DJ Blast,
1: DJ Rambo Tron,
2: DJ Duque de Blackpink,
3: Infinity Studio.
4: Andamos con lo que saben de Barcelona. No inventen.
5: Dímelo, Wilton Beat.
6: DJ Harold,
7: Kineta Phil,
8: Javier en los metales, que lo quede Monster.
9: Dímelo, 19, DJ 9.
10: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
11: Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Avui ens acomiadem amb el Gran Prix del Verano, que ja el tenim aquí gairebé, i...

0: Thank you. Thanks very much.
1: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

l'emissora que t'escolta.

0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: Som-hi, què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en una nova setmana en la qual volem compartir moltes històries musicals corresponents ja a aquest ple estiu del 2026. I és que les cançons que tindrem amb nosaltres, moltes en català, seran precisament cançons que faran el seu estiu. Aquest, com us deia, del 2026. Comencem amb la primera que ens arriba, que és la Banda Neon, també els Búhos i Mon DJ. Tots tres treballen i han treballat, de fet, de valent per una cançó com aquesta que es diu El Ventilador.

i que formarà part de la banda sonora d'aquest estiu. Així iniciem el nostre camí, amb ritme, amb banda neon, búhos i Mont DJ. Això es diu El Ventilador.

El ventilador segurament és un dels aparells que es fan servir més als estius. És una de les cançons de Banda Neon, de Buos i Mont DJ que s'han unit per fer aquesta cançó ben estiuenca. El ventilador ha obert aquestes estrenes d'aquesta setmana i ara, doncs, obrim fronteres i traspassem l'Atlàntic i ens anem fins al Canadà, amb una banda canadenca de rock alternatiu que va ser formada el 1988. Ells es diuen Barenaked Ladies i aquesta és la seva nova creació, Almost Ready.

La banda canadenca Bare Naked Ladies, una banda canadenca de rock alternatiu formada el 1988 amb nova cançó sota el braç i que es diu Almost Ready, que ens ha acompanyat en aquests primers minuts d'estrenes. Tornem a Catalunya amb un dels referents del pop urbà en català, un projecte musical que va néixer fa 3 anys al Maresme. Es diuen Danny Six i Iskits, i tots dos ens proposen aquesta Que s'aturi el temps.

0: amb estar.
1: Que s'aturi el temps. Aquest és el ritme que ens han portat Danny Six i Skid, tots dos junts, per aquesta peça que ens porten aquests referents del pop urbà en català. Des del Maresme, així ens han arribat, i ara tornem a fer un viatge, en aquest cas molt més a prop, anem fins a Gran Bretanya, per escoltar a la cantant britànica Charlie XCX, la seva nova cançó Wink Wink, que és el tercer avançament del que serà el proper disc anomenat Music Fashion Film.

La nova cançó de Charlie XCX es diu Wink Wink i formarà part del seu proper disc, que es dirà Music Fashion Film. Seguim endavant i tornem a Catalunya. Anem amb un personatge anomenat Joan Quadern. És un cantautor emergent de Reus i el coneixerem ara mateix amb la seva nova cançó Demà descansa, Pere.

Joan Quadern, aquesta és la cançó Demà descansa, Pere, amb el cantautor emergent de Reus, que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a fer un viatge cap a Gran Bretanya, cap a Anglaterra, per escoltar el més nou de John Newman. La seva cançó es diu Through Me a Line.

És el ritme de John Newman, la seva nova cançó d'aquest cantant i compositor britànic que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Es diu Through Me a Line. Noves cançons, noves històries que anem compartint setmana rere setmana, sempre al teu costat. I ara mateix tornem a Catalunya per escoltar un artista emergent de Sabadell. El seu nom és Arnau Aguilar i aquesta és la seva nova cançó, Dolça Llum.

Arnau Aguilar, l'artista emergent de Sabadell, amb la participació de Lira, una altra veu, emergent també, en el panorama musical català, i tots dos ens presenten aquesta cançó que es diu Dolça Llum, una cançó que ens parla de l'autodescoberta, de la connexió amb un mateix i del procés de deixar enrere portes i també lligams. Després de Lira i Arnau Aguilar, anem a fer un viatge de nou, en aquest cas cap a Nord-Amèrica, per escoltar el més nou de Katy Perry. Es diu Watch It Burn.

Es diuen Partí i Peres, és un grup de pop electrònic de Sant Cugat del Vallès, són quatre amics, i en aquesta cançó que es diu Uf, quina calor, hi col·labora el cantant mallorquí Xavi Hernández. Junts per aquesta peça, que també forma part de la banda sonora d'aquest estiu del 2026. Estàs escoltant Estrenes i compartim les cançons noves de la setmana. I ara mateix anem amb un personatge anomenat Matt Hansen, que és originari de Califòrnia i que ens arriba amb el seu nou tema, Thinking About Me.

Thinking About Me, aquesta és la nova cançó de Matt Hansen, aquest californià que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a Catalunya. Arriben des de Falset, al Priorat, a Tarragona, un grup que va néixer l'any 2019 i amb una rumba molt fresca per aquest estiu sota el nom de La de Barcelona. Ells es diuen Primera Cita.

La gent de primera cita i aquesta cançó que es diu La de Barcelona, una altra de les interessants novetats d'aquesta setmana. Seguim endavant i ara tornem de nou a Nord-Amèrica per escoltar la cantant i compositora de Chicago, Rabin Linae. La seva nova cançó es diu Saturday Nights.

El seu nom és Robbie Lanai, aquesta és la seva cançó Saturday Night, una altra novetat de la setmana, amb aquesta cantant i compositora de Chicago. Tornem a Catalunya amb el so, la música, la veu d'en Rocchio, que és el projecte musical d'en Roc Terruell Roma, un jove cantant, compositor i productor de Sabadell. La seva nova cançó es diu No hi ha estiu sense petó, i que forma part de la seva nova era musical lligada al llançament de l'àlbum Juganer.

0: sense petó.
1: No hi ha estiu sense petó. Aquesta és la cançó de Rockio, una altra novetat de la setmana. Anem per ses majestats de Rolling Stones, que bé, el dia 10 de juliol tindran nou disc, un nou disc que publicaran aquest dia i que es dirà Foreign Tongues, i amb 14 cançons enregistrades amb col·laboracions de luxe com Paul McCartney, Robert Smith dels The Cure, Steve Winwood i molts altres. 25 discos ja d'estudi. Aquest és el darrer Foreign Tongues, que sortirà, com us deia, el 10 de juliol, amb cançons com aquesta, Jealous Lover, una de les noves dels The Rolling Stones.

Jealous Lover, aquesta és una de les noves cançons dels The Rolling Stones, que tornen de nou a la càrrega amb nou disc que sortirà el proper 10 de juliol. Seguim endavant el nostre camí, ja pràcticament a la part final, però encara ens queden un parell de temes per escoltar. El primer ens arriba amb veu dels The Tietz, i és que el duet mataroní ens proposa la seva particular cançó de l'estiu, i es diu

0: prop.
1: La nova cançó dels The Tears era això, una altra novetat de la setmana en aquest estrenes que s'acaba i ho farem tranquil·lament, sense tant de ritme com hem compartit fins ara. Ella es diu Sydney Christmas, és una cantant i actriu de teatre musical anglesa i es va fer mundialment famosa després de convertir-se en la brillant guanyadora de la 17a edició del programa Britain's Got Talent l'any 2024. La cançó que escoltarem es diu Lean on You. És una cançó d'amor i de suport, una preciosa balada pop d'amor de gran intensitat vocal, com comprovarem. Així, amb ella, amb Sydney Christmas i la cançó Lean on You, acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana. Això sí, tornem la setmana vinent aquí mateix compartint un nou estrenes d'aquest estiu del 2026. Rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, gràcies per ser-hi. Fins la setmana vinent. Adéu-siau, salut!